0: 15 minuts per tancar el programa Àrea Jurídica Global, que ofereix aquesta segona oportunitat. L'Espanyol ha tingut moltes oportunitats, moltes per avançar doncs una miqueta a la classificació en aquesta segona volta. Recordo l'empat aquell de Vallecas, recordo partits que s'han escapat per qüestions mínimes, no? Però que al final no has pogut puntuar, temes arbitrals, el partit de Mestalla, el partit de Mallorca, no acaba d'arribar aquesta victòria que necessita doncs l'equip com l'aigua, no? Per sortir d'aquesta situació perillosa, aquests 39 punts a la classificació, empatat amb el València, que va caure a casa a Mestalla contra l'Atlético de Madrid. Jo no sé si el José Agustín té la solució, evidentment, si la tingués, segur que la portaria i la proposaria, però és una setmana més, José Agustín, de neguit, de patiment, i esperar el que passa aquesta nit a Sevilla, però especialment també el que deia Javi Márquez, no hem de pensar en nosaltres mateixos i anar a Sevilla doncs amb valentia i a intentar guanyar el partit i tancar la permanència. José, com estàs? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Jo crec
0: imagino
1: que
0: ha preocupat com tots.
1: Sí, jo crec que ja és una qüestió de desesperació.
0: Total.
1: Desesperació que també ens transmet al vestidor quan parlen els protagonistes, perquè no troben la sortida al final del túnel, que està sent molt llarg i molt fosc. I a mi el que més em preocupa és que després, ja, quan s'acabi la temporada, no ens haguéssim fet mal entre tots. Mm. Perquè hi havia una comunió meravellosa entre l'afició i l'equip, entre l'afició i l'entrenador. Semblava que havia trobat per fi un entrenador que comprenia els espanyolistes, que se sentia un mes així, ho sentia l'afició, que havia portat l'equip a primera divisió, que havia mantingut l'equip a primera divisió, i després de la primera volta semblava que aquesta lluna de mel no tindria fi. Però, ves per on, això sembla que s'apropa al seu final. Confio que sigui un final feliç i a primera divisió, perquè a hores d'ara ningú pot dir què pot passar amb el futur del Real Club Deportiu Espanyol.
0: Sí, sí, perquè hi ha una cua de la classificació que està supercomprimida, del Rayo, que és 11è i que ahir va guanyar a Getafe i dona un pas molt important per a la salvació i pot doncs, també afrontar amb tranquil·litat la competició europea, aquesta Conference. Espanyol i València tenen 39, José, 38 ells Mallorca i Girona, 36 a l'Alavés i 34 de moment Sevilla amb un partit menys, fora de l'Oviedo, sí, que sembla bastant despenjat i gairebé sentenciat amb 28 punts i per la imatge que està donant últimament. La resta d'equips estan absolutament vius i entre aquests 8 equips està l'Espanyol.
1: Sí, sí. Els números són els que són i fan molt de mal als ulls. Jo intento agafar-me alguna cosa per ser una miqueta positiu. Doncs mira, la primera part d'ahir, sí, si tu fas 90 minuts com aquests a Sevilla, pots guanyar el partit, però clar, has de fer gols. Has de fer gols. Sí. És que portes 5 jornades amb un gol només, el que va fer el Pol Lozano davant el Futbol Club Barcelona,
0: sí,
1: al Camp Nou.
0: Sí, senyor.
1: És que s'ha parlat molt del tema gol aquest estiu passat, que amb l'arribada ja de Roberto i de Quique García, que l'Espanyol ja tenia gol. A l'hivern es va demanar un nou.
0: Sí.
1: Perquè es veia que mancava gol.
0: I calia un nou, clar que sí.
1: Clar que calia
0: un nou. Davant l'absència de més de Puado, que Puado és un jugador que garanteix 8-10 gols mínim, 13 va fer l'any passat per temporada.
1: I calia un mitjà punt amb arribada i que fes assistències, i calia un extrem que no fos en Gonge. Sí. Però no en van arribar, i bueno, doncs amb això s'ha hagut de lluitar i estem veient que no dona gaire més aquest equip. Jo vull confiar que en aquestes jornades que queden treuran l'orgull. Però valdrà l'orgull per aconseguir els punts necessaris per mantenir-se a primera divisió. I després, a final de temporada, fer balanç i que cadascú agafi la seva responsabilitat i es prenguin decisions.
0: Sí.
1: Però que es prenguin decisions fortes. Si s'ha de ficar l'excavadora a la ciutat esportiva i als despatxos de Cornellà i fer neteja, que es faci, perquè el club no pot continuar d'aquesta manera. Perquè si no, l'afició blanquiblava no sortirà dels cardiòlegs. Perquè és cada temporada és un tremolar. Tremolar. És que no sí, saps mai què passarà a final de temporada, on seràs la següent campanya. Ahir teníem a Monchi a la...
0: Sí, que per cert, hem d'aclarir que el Rubén ha dit a la llotja, no estava a la llotja, estava a la llotja del president, a la zona executiva, com altres
1: inversors. Sí, a una llotja privada. Ah, a una llotja privada intentant passar desapercebut. Amb Monchi s'ha parlat. A Monchi se li ha comentat la possibilitat de venir aquí. Jo ahir vaig dir que ara mateix Monchi és el número 1 per ocupar la direcció esportiva. Com es farà? Perquè de moment Fran Garagarza segueix sent convalescent dels seus problemes mèdics i encara que està apartat, segueix sent empleat del club. i no se'l pot fer fora tan fàcilment amb la situació en què es troba actualment. Clar. Aleshores, si arribés Monchi, en quina situació arribaria, amb quin càrrec, com treballaria al costat de Marc Otero, que ja va deixar clar que no li agradava treballar amb un director esportiu. Clar, són moltes coses que el president i propietari encara no ens ha aclarit. I sense aclarir-nos coses, tots són dubtes. Perquè suposem que l'equip es queda a primera divisió. Amb quin futur? Amb quines inversions? En quina planificació?
0: Aquí està el tema, en quines inversions.
1: Tranquil·lament.
0: En quines inversions?
1: No, no demanar Europa, no demanar Europa, sinó demanar una temporada tranquil·la.
0: No, però està clar, José, que després d'aquesta temporada i les, evidentment, carències que ha demostrat aquesta plantilla, especialment la segona volta, doncs la plantilla requereix un disseny molt diferent, una remodelació absoluta i obligada. Això és inversió. Sí, estarà disposat el grup del senyor Peix a invertir a l'Espanyol? Clar. Amb la mesura que necessita el club, clar. Amb quatre parxes no tiraràs endavant.
1: Però quatre parxes què? Com en Gonque?
0: No, per això et dic.
1: Que, aleshores,
0: la has de fitxar gol, has de fitxar jugadors que la remenin al mig del camp, has de reforçar una defensa que pràcticament en la seva totalitat són jugadors que han viscut dues pèrdues de categoria i que han jugat a segona divisió i que evidentment, doncs, jo crec que estan ja bastant explotats futbolísticament parlant, no?
1: Però tu creus que hi ha capacitat per fer 10 fitxatges, que és el que necessita aquesta plantilla?
0: Home, jo no sé si 10, però que requereix una inversió important al club per donar-li una volta a la plantilla, estem d'acord, o estarem d'acord, perquè és el que has dit tu, són 3 temporades agòniques, José.
2: Home, sí,
0: agòniques. Però... A segona puges ja a l'últim partit, pràcticament ja a l'últim minut, després de dues eliminatòries de promoció. No cal parlar de l'any passat, que semblava que la cosa estava data i beneïda. 6 o 7 jornades abans, el club també caiguda com aquesta temporada, no tan llarga, no tan escandalosa, però arribes a l'últim partit i te la jugues contra les Palmes. I això té pinta del mateix.
1: Clar. I jo el que tinc dubte és que a Monchi què li han promès per fer una plantilla?
0: Home, jo crec que si Monchi fitxa també demanarà una sèrie de qüestions, no? No crec que Monchi vingui amb el paracaigudes. No crec que vingui amb un paracaigudes i es tiri aquí.
2: Recordem,
0: o es tiri sense paracaigudes.
2: Ve de l'Aston Villa amb una Emery.
0: Home, no cal escoltar la trajectòria.
2: Cafè, sí, ha fitxat a Marco Asensio, ha fitxat a Marco Rashford.
0: Home, saps que ja tenen molta pasta, no?
2: Sí, però
0: bueno, a nivell de l'Espanyol s'ha de reforçar i jo crec que treballar al mercat de gent jove, de gent en futur,
1: també,
0: clar.
1: Jo una cosa que té Monchi i que el situa molt per sobre de Garagarza és el coneixement del mercat.
0: Sí, això està garantit.
2: I que la darrera cosa que va fer el Sevilla va ser igual.
0: I que té moltes relacions amb el que ja sabeu que avui en dia el que priva amb el futbol són els representants i és un tio que té molta mà amb els representants perquè té molta experiència, es mou bé.
1: Però, que li agafen el telèfon.
0: Però tot dependrà també de lo que diem sempre, no? Li agafen el telèfon, efectivament, però després això requereix... O sigui, Monchi no vindrà aquí per... si Monchi a terra demanarà coses. Suposo que demanarà coses. Sí, és un tio que tindrà un contracte bastant suculent, perquè està bastant considerat, i demanarà coses. No es tirarà a la piscina sense aigua,
1: Clar, ell
0: o sigui,
1: no et farà...
0: Depèn de l'empeix tot.
1: Clar, ell no et farà només un mercat de fitxatges lliures. Ell també voldrà coses que puguin garantir resultats.
0: Exacte.
1: També és un home que li agrada treballar amb gent del planter.
0: Sí,
1: com
0: sí.
1: Quedarà aquesta situació, aquesta relació, i sobretot tenint en compte lo malament que està el planter. El juvenil A ha tornat a perdre la lliga de juvenils. La gran notícia, per mi això s'ha de tenir en compte, és la tornada de David Muñoz, un any pràcticament fora dels terrenys de joc, i per a mi és d'aquest juvenil, és el, si les lesions li el respecten, és el més clar jugador primer equip.
0: El més en projecció.
1: Molt bo, o sigui, és molt bo. Un migcampista d'alt nivell per equip gran. O sigui, si les lesions el respecten, l'Espanyol té una joia i a més és molt perico, i mai ha volgut marxar d'aquí. I aleshores... Clar, però és que necessites més jugadors que surtin de baix.
0: Sí, sí, no està clar. S'ha de donar la volta
1: a la
0: Dani Jarque.
1: És que ja da igual. Si al final tu has vist la temporada dels equips del futbol base, i hi ha un parell que poden guanyar lligues, sí, però els dos o tres jugadors bons que n'hi ha acabaran marxant.
0: No.
1: Perquè el projecte de l'Espanyol ara no ajuda a créixer els futbolistes. No és un projecte il·lusionant.
0: Sí, sí, José.
1: I això ho ha d'arreglar el senyor Peix, el senyor Otero, el senyor Monchi, si ve... perquè necessiten tornar a recuperar el planter de l'Espanyol per subministrar l'equip. Si no poden fer inversions, han de invertir en el planter. Que
0: això
1: ho va dir Marc Otero en la conversa que va tenir amb nosaltres. Vol inversió en el futbol base. ell demanarà inversió.
0: És que el futbol base també requereix inversió, que no es cregui la gent que això són flors i violes i que són miracles i que no surten jugadors com a flors, no. Has d'invertir també i pensar en moltes coses i tenir bons tècnics i bons scoutings
1: i bones instal·lacions. I bons camps per entrenar.
0: Ho deixem, José, que s'acaba el temps. Parlem la setmana que a veure si a Sevilla doncs, donem ja definitivament
1: salvats
0: el dia de la salvació. Que vagi molt bé.
1: Igualment.
0: Adéu, bona tarda. El José Agustín Gómez, el company de Cero Radio.
3: Monopolycasino.es patrocina la repetición de Pericos en Radio Marca.

sé on. Ni els cims ni les aus no et saben les passes. Vas volar sense dir res, deixant-nos només el cant de

0: programa que yo soñé.
1: Hola, què tal? Molt bon dia i molt bona rondeira. Són ja les 7 del matí d'aquest dilluns, 4 de maig. Sigueu benvinguts a la segona hora d'avui, on us seguirem explicant que la Lliga del Barça encara ha d'esperar. I qui sap si serà diumenge que ve el Clàssic quan el conjunt de Flick pugui alçar-se amb el títol. Això sí, de moment, tant Barça com Madrid han fet els deures aquest cap de setmana i tot queda obert per aquest compromís del proper 10 de maig al Camp Nou. Tampoc passarem per a la lluita per la salvació amb Girona i Espanyol immersos en aquesta zona baixa. O, com no, també celebrarem el pas a la final de la Women's Champions League del Barça femení, la sisena consecutiva. Una autèntica barbaritat. En parlarem de tot plegat a la tertúlia amb l'Àlex Esteban i el Sergio Durán, i també per aquí de nou el Santi Olvan al control tècnic i el Toni Guinovart. Toni, què tal? Bon dia.
2: Hola, què tal? Molt bon dia a tothom.
1: Bé, el títol ha d'esperar, però tampoc és un mal escenari poder ser campions al Clàssic, no?
2: No, home, no. Quan es guanyen unes lligues a casa davant el màxim o l'etern rival? Quan? Fa anys que això no passa. Ho hem vist l'any 1932, imagina't. Per tant, escolta, ho hem de viure com una cita espectacular i gairebé inèdita.
1: Doncs ara en parlarem, però abans també, de la mà dels amics de Quadis Ebro Mataró, hem de repassar l'estat del trànsit.

0: Doncs vinga, som-hi, bon dia i bona hora. 0-2, el Madrid superava l'Espanyol i el Barça haurà d'esperar per ser campió de Lliga. En una primera meitat de poques ocasions, Vinícius i Cabrera van tenir les més clares pels seus respectius equips. A més, també cal destacar que en aquest primer temps, Mendy s'havia de retirar amb una lesió muscular al minut 10 i que el VAR va corregir una vermella molt exagerada que Gil Manzano li havia mostrat a Omar per una trompada sobre Vinícius. A la represa, Arbeloa donava entrada a Mastantuno i Gonzalo, i precisament el propi Gonzalo assistia a Vinícius per fer el 0-1 al minut 55. L'Espanyol va intentar reaccionar posant a prova l'únic, però malauradament pels interessos blanc i blaus tornava a ser Vinícius qui marcava el 0-2 al minut 66 amb un gran xut a l'escaire de Dimitrovic. D'aquesta manera, doncs, els blancs agreujaven la crisi de l'Espanyol, que segueix a 5 punts del descens a l'espera del que faci avui al Sevilla, mentre que també s'estalviaran el passadís endarrerint el títol de Lliga del Barça. Això sí, si els blaugranes guanyen un dels 4 partits que resten o el Madrid ensopega en una d'aquestes 4 jornades, això s'haurà acabat. I diumenge que ve hi ha clàssic i un empat serviria als homes de Flick. Toni, fins a quin punt vas celebrar la victòria del Madrid i els gols de Vinícius? Perquè sé que tenies ganes de que el clàssic pogués ser qui dicté sentència.
1: Doncs, home, de manera cohibida els vaig celebrar, perquè no sóc massa donat a celebrar coses del Real Madrid, però sí que em ve de gust que el Barça, si ha de guanyar la Lliga, que la...
0: Ui, em sembla que hem perdut el Toni ara. Doncs això que dèiem, no? El Barça que recupera, en aquest cas... Toni, perdona, no t'escoltem ara. Estàs per aquí? Hola, Toni. Bé, hem perdut el Toni, però el que dèiem, no? El Madrid va aconseguir guanyar aquest enfrontament ahir contra l'Espanyol a Cornellà al Prat, en un duel on Vinícius va destacar per sobre de la resta, es va carregar l'equip a les esquenes, sobretot en aquesta segona meitat, i això va servir, doncs, perquè el Barça encara no sigui matemàticament campió de Lliga. Però, com dèiem, el Barça tindrà el primer match ball, ara sí, depenent d'ell mateix, al clàssic de diumenge que ve. Toni, ets per aquí, eh?
1: Sí, estic per aquí.
0: Val. No, signes no... l'empat, perquè serviria l'empat. Signes un empat contra el Madrid diumenge vinent?
1: Signo la victòria i l'empat. Tot el que sigui guanyar el títol de Lliga, escolta'm, jo crec que queda en un segon pla el resultat, el marcador final del Camp Nou.
0: I fins a quin punt ahir esperaves més de l'Espanyol? Un Espanyol que encadena 17 jornades sense guanyar, més de 300 minuts sense marcar, no marca des del dia del derbi. Les cares de l'afició i dels jugadors també eren un poema ahir. No sé, com veus la situació de l'Espanyol i si hi ha motius per creure en la permanència blanquiblava?
1: Veig un Espanyol ja ensorrant no tan sols els futbolistes, sinó també l'afició. Queda un calendari complicat, partits davant Atlètic Club, a Sevilla, Atlètic Club, Osasuna, Real Societat. No serà fàcil. La clau està i es juga part de la permanència aquesta nit i dissabte que ve. Mm-hmm.
0: No contemplem, no?, un canvi a la banqueta per aquestes 4 finals. Manolo és l'home.
1: El canvi hauria d'haver estat fa un parell de jornades. No és normal que, encadenant tants partits sense sumar els 3 punts, un entrenador continuï al capdavant de l'equip, però pel que queda ja, per el que queda en el convento, pues me quedo dentro.
0: Ja, però el que t'està jugant és molt, eh?
1: Sí, però qui et ve ara, com mentalitza els futbolistes, quines directrius pots donar quan queden 4 partits? Ara jo crec que tots volen la permanència, tots volen aconseguir l'objectiu, que és tancar-ho el més aviat possible. No ha de ser a priori tan complicat guanyant dissabte a Sevilla. Crec que ja ho tindrien gairebé tot segellat, però s'ha de donar això, sumar els 3 punts. Per tant, canvis ara ja millor que no, pel que queda ja no.
0: Bé, doncs escoltarem a Manolo, el tècnic blanc i blau, que també parlava d'aquest tram final de curs que li espera l'Espanyol. 4 finals, la primera diumenge que ve, o dissabte que ve, més ben dit, al camp del Sevilla, on Sevilla, que encara ha de jugar aquesta nit, contra la Reial Societat.
2: Bueno, els que queden ja no Sevilla només, els altres que queden són molt importants. Ara ja queden partits que són definitoris i toca durar tot el que tenim a dins.
0: Doncs definitoris i donar tot el que queda dins. No hi ha més per Manolo González. Mentrestant, Arbeloa també parlava ahir de la versió que espera del seu equip perquè en aquest cas el Madrid torni al lloc que segons Arbeloa es mereix.
3: Bueno, pues que necesitamos el compromiso de todos los jugadores para presionar, para defender, para atacar. Creo que hoy en día, si quieres ser un equipo muy completo, un equipo al que los rivales les cueste ganar, como dije ayer, pues el talento solo no vale. Y bueno, pues me gusta ver cuando los jugadores entienden no solo que el compromiso es importante, sino que son propios los valores del Real Madrid, ¿no? Cuando uno habla de qué es el Real Madrid y cómo se ha construido el Real Madrid, pues yo creo que no hemos creado lo que es el Real Madrid con jugadores que salen al campo vestidos de smoking, sino con jugadores que acaban con la camiseta llena de sudor, de barro, de esfuerzo, de sacrificio.
4: És un autèntic poeta, Don Álvaro Arbeloa, en aquest cas, també, però, assenyalant ja els jugadors, Toni? Ha canviat el seu discurs, no sé si des de que sap que ja no té massa continuïtat en el projecte blanc.
1: Massa continuïtat, però també fins i tot comentaven que podria ser el segon de Mourinho,
4: imagina't. Bueno, sí, ja.
1: En fi, ha canviat el discurs, potser va tard, va arribar en modo avión, és a dir, modo protecció a jugadors, i no sé si va ser un discurs encertat el de fa res, 3-4 jornades passades, que era tota felicitat, la casa de la pradera. Ara ja comença a assenyalar. Bé, i té motius per fer-ho. Mbappé, futbolistes fent cares a la banqueta...
4: Carreras, no sé si... ahir Álvaro Carreras, sí, Carvajal, la setmana passada al camp del Betis, Asensio també en el seu dia, no? Ceballos i aquesta no relació que hi ha entre tots dos. Bé, realment...
1: Molt mal ambient,
4: Sí.
1: Molt mal ambient. Veurem com ho soluciona, si hi haurà moltes sortides, si hi haurà moviment perquè arreglar això sembla que costarà. I és que, a davant, no oblidem que Mbappé i Vinícius tampoc són gaire amics, pel que sembla.
4: Bé, veurem com evoluciona tot plegat, però la situació no és fàcil de gestionar al vestidor blanc. Mentrestant, 1-2, el Barça feia els deures contra l'Osasuna amb un 11 de gala i un duel també marcat per la intensitat del conjunt navarrès. Els homes de Flick no van estar gens còmodes durant la primera meitat i van gaudir de molt poques ocasions. A la represa, el guió no canviaria en excés, però amb l'entrada dels canvis com Rashford, De Jong i Ferran, el Barça va millorar. De fet, al 81, Marcus Rashford cimentava una centrada perfecta al cap de Lewandowski, que el polonès aprofitava per convertir en el 0-1, i només 5 minuts més tard Ferran Torres recollia una passada a l'espai de Fermín per aconseguir el 0-2. Això sí, Raúl García, al 88, també retallava distàncies pels locals, però per sort, pels homes de Flick, el marcador ja no es tornaria a moure i el Barça feia els deures a Pamplona, tot esperant una ensopegada del Madrid al camp de l'Espanyol, que, com us dèiem, finalment no es va produir. No és matemàtic, però, Toni, és virtual. Si no és el clàssic, serà més endavant. La celebració dels jugadors a El Sadar també ja donava pistes de que l'equip ho té a la seva mà i està convençut que aquesta lliga no s'escaparà. Ara, a falta de 12 punts en joc i amb 88 punts al marcador, els veus arribant als 100?
1: Jo crec que sí. És el repte que s'han de marcar. És fer una temporada de títol o una temporada de títol inolvidable. I és que sumar 100 punts només ho ha fet el Barça de Tito i el Barça de Mourinho. Per tant, està al seu poder tornar a fer història.
4: Desena victòria consecutiva, el Barça de Flick no ho havia aconseguit abans, això a la Lliga, 10 victòries consecutives. Un Barça que, com dèiem, és líder, 29 victòries en 34 partits, són molt bons números, 89 gols a favor i 21 en contra, i en aquest cas, 89 gols a favor i 31 en contra, i Joan García, que ja és també el Zamora. No sé fins a quin punt també l'arribada de Joan García ha estat determinant aquest curs, Toni. Quina nota li poses al primer curs de Joan García?
1: Com et deia, entre 8, 9, 9 i mig ha estat importantíssim per donar seguretat a la porteria. De fet, et diré, el Barça a hores d'ara ha encaixat 8 gols menys que el curs passat. I la temporada passada parlàvem i elogiàvem la solidesa defensiva del Barça. Per tant, escolta'm, hem millorat i molt. Ara, això com s'ha d'acabar de redefinir? Doncs amb això, amb un eix de la defensa encara molt més segur i que ajudi més a Joan García. Però escolta, molts partits en porteria zero. Jo crec que és molt meritori l'arribada que ha tingut el català a la porteria del Barça. No és fàcil caure en gràcia, ho ha fet. I no ha demostrat moments dubitatius, vull dir, ha estat molt sòlid, molt segur de coco, i això és... Han arribat aquí altres grans porters. Vítor Bahia no van encaixar.
4: Per exemple, entre molts d'altres. Dutruel, no? Sí, sí, Bonanno, sí, sí. No ho sé, no? N'hi ha uns quants. Sí, sí, en surten uns quants. Bé, i escolta, l'última, Toni, ràpidament també et volia preguntar per Rafinha, perquè va rebre l'alta mèdica, també Bernal, que va tenir uns minuts, però el brasiler no va reaparèixer encara el Sadar. No sé si l'esperaves, no sé si... Bé, també ho interpretes una mica com a càstig o no?
1: Jo crec que tampoc no volen forçar pel que queda. Gairebé està, només falta fer l'últim tomb del llacet per segellar la Lliga, i crec que també s'ha de tenir present que hi ha el Mundial, i crec que el Hansi Flick també això ho té al cap, i per què arriesgar un jugador que a hores d'ara ja ha de gaudir de minuts, però hi ha més escombraries.
4: Bé, doncs amb tot, diumenge que ve arriba el clàssic, un clàssic on el Barça s'hi podria proclamar campió de Lliga. No us negaré que hauria estat poètic i també irònic que el Barça s'hagués proclamat campió de Lliga gràcies a una ensopegada del Madrid contra l'Espanyol. Però, posats a triar, hi ha escenaris que són més memorables. I sí, guanyar la Lliga davant l'etern rival és un d'ells. El clàssic d'aquest proper diumenge al Camp Nou arriba carregat d'una tensió especial, d'aquelles que tornen a fer bona la dita que diu que un partit d'aquesta magnitud és molt més que un partit, que és molt més que futbol. El Barça té el seu 29è títol de Lliga a tocar, i aixecar-lo davant el Real Madrid el convertiria en un d'aquells que es recordaria tota la vida. Els blaugranes en tindrien prou amb un empat, però aquest és precisament el tipus d'enfrontaments on els càlculs acostumen a saltar pels aires. Les dinàmiques, l'orgull i la rivalitat empenyen cap a una altra direcció. Tot apunta que l'equip de Flick no especularà, al contrari, que sortirà amb determinació, intensitat i el desig clar de tancar la feina sense concessions. Serà una final. El Madrid, mentrestant, no té cap incentiu millor que igualir la festa blaugrana, i això ens garanteix un clàssic trepidant i carregat d'emoció. Ho celebro. Per moments, fins i tot pensava que seria descafeinat i sense res en joc. Però ja veieu que no, que diumenge es disputa més que un clàssic, i el Barça té a les seves mans arrodonir-lo amb un nou títol.
5: Que n'aprengui!
6: Estàs escuchant La Ronda.
7: Hemos triunfado. Al con demà. Sabes, sin droga, sin nada. ¿Pa qué?
8: Rondaires, llegó vuestra hora, la hora de la pregunta del día, fenómenos. ¡Ah!

0: Passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Moment de repassar la pregunta del dia d'avui de la mà de Sòria Natural. Busquem protagonistes. Toni.
1: Qui va ser el jugador del Barça amb més energia davant l'Osasuna? Us hem donat 4 opcions. Ferran Torres, Fermín, Pedri o altres. A Instagram, un 28% ha votat Ferran Torres, un 42% Fermín, un 22% Pedri i un 8% ha votat l'opció altres. A Twitter la cosa està més que igualada i és que mateixos percentatges per Ferran Torres, Fermín i Pedri, tots ells amb un 33%.
0: Bé, doncs la cosa força igualada també en aquest cas. A qui has votat tu, Toni?
1: Jo, Ferran Torres.
0: Ferran, el tauró. Bé, un Ferran que va tornar a sucar i també va entrar molt bé a Pamplona. Dit això, també vull recordar-vos que si voleu mantenir el colesterol a ratlla heu de provar Oxicol, que és un complement alimentari amb actius d'origen natural que conté àcids grassos d'omega 3 que ajuden a disminuir els triglicèrids en sang. I d'altra banda, també hi ha monacolina que redueix la formació de colesterol. I és que si voleu mantenir el colesterol a ratlla us heu de prendre una càpsula cada dia abans d'anar a dormir d'Oxicol i li direu adeu al colesterol. Oxicol havia de ser de Kern Pharma, de venda en farmàcies.
2: La Ronda, com Marc Vila i Toni Guinovart.
3: Aquests set ciències, aquests mestre tites.

0: Doncs va, seguim 4-2, amb més patiment del compte, però el Barça femení tornava a fer història després de superar el Bayern de Munic i classificar-se així per la seva sisena final de la Women's Champions League consecutiva. Amb un Spotify Camp Nou ple de gom a gom, els gols van ser obra de Salma Parayuelo, Eva Peijor i Alexia Putellas per partida doble. Això sí, la gran ovació de la tarda va ser per Aitana Bonmatí, que va reaparèixer després de 5 mesos de lesió. El rival a la gran final serà l'Olímpic de Lió, que entrena Jonathan Giraldez, que s'imposava 3-1 davant l'Arsenal, vigent campió, i que portava un avantatge d'una 0 de l'anada. Per tant, el proper 23 de maig a Oslo, el Barça buscarà la seva quarta Champions, mentre que l'Olímpic intentarà aixecar la novena. Serà la quarta vegada que tots dos conjunts es trobin a la gran final, amb un balanç de 2 victòries pel conjunt francès i una per les blaugranes. Toni, fins a quin punt el Barça és favorit en aquesta gran final? Final contra, bé, el rei d'Europa, en aquest cas del femení.
1: És la gran final i jo crec que ha de ser i és el clar favorit, ja que encadena 6 finals jugant-les. Per tant, escolta'm, qui hi ha millor que el Barça per poder guanyar aquest títol? És que és històric arribar a tantes finals de manera consecutiva.
0: Hi haurà diversos noms propis i diverses també històries a comentar d'aquesta gran final, però d'una d'elles, per exemple, és que Mapi León s'enfrontarà amb la seva parella sentimental, conegut per tothom, perquè és pública, amb Ingrid Engen, una al Barça, l'altra a l'Olímpic de Lió. Engen també han passat al Barça, esperem que la cosa no acaba malament entre totes dues. I d'altra banda, també ahir, Toni, quan va ser substituïda Alexia Putellas, la capitana va marxar entre llàgrimes i emocionada. Alguns ho interpreten com l'últim partit d'Alexia al Camp Nou, perquè encara no ha renovat. No sé com ho interpretes tu.
1: Doncs que podria ser el seu darrer partit, però és que saps què passa? Que malauradament tampoc, però s'ha guanyat el dret a decidir, i si el seu desig és continuar lluny del Camp Nou, per què no? És la reina de la secció del Barça. Ei, segona màxima golejadora en la història del club blaugrana, eh?
0: Sí.
1: Per darrere Messi, cuidado.
0: Sí, és que, clar, només Messi l'ha superat, exacte.
1: No. Per tant, una tristesa si marxés, però també hem d'estar contents dels anys que l'hem tingut aquí a Can Barça, i ho ha donat tot per aquesta secció de futbol.
0: Espero que no marxi bé. En fi, també en clau blaugrana 3-1, el Barça Atlètic queia al camp del Torrent en l'última jornada de Lliga i es quedava sense poder entrar als play-offs d'ascens a primera ref. D'altra banda, canviem ja de colors, perquè el Girona queia 0-1 davant el Mallorca i es complica seriosament la vida. Ara mateix els de Mitchell es troben a només 4 punts d'alt descens a l'espera del que faci avui el Sevilla contra la Reial Societat, i en les 4 jornades restants s'hauran d'enfrontar al Rayo, la Reial Societat, a l'Atlético i a l'Elche. L'Espanyol, de la seva banda, recordeu que també en situació límit s'haurà d'enfrontar al Sevilla, l'Atlètic Club, a l'Osasuna i a la Reial Societat. Toni, qui diries que ho té pitjor? Perquè també quina manera de complicar-se el Girona, eh?
1: Jo considero que ho té una miqueta pitjor l'Espanyol. Ve de fer una gran primera volta, ha acabat el curs o està acabant la temporada de manera nefasta, i després d'encadenar 17 jornades sense aconseguir sumar els 3 punts, és que jo crec que salvar-se seria una cosa històrica. Són moltes jornades sense connotacions positives. Per tant, tant de bo se'ns salvin els dos, però a dia d'avui crec que ho té una miqueta millor el Girona.
0: El futbol és un estat d'ànim, i bé, la llosa que porta sobre l'Espanyol és complicada, és molt complicada. Aquesta jornada número 34 també ens deixava el Villarreal 5, Levante 1, València 0, Atlético 2, Alavés 2, Atlètic Club 4, Celta 3, Elche 1, Getafe 0, Rayo 2, Betis 3, Oviedo 0, i per avui ens queda aquest Sevilla-Reial Societat. Una victòria permetria al conjunt andalús sortir del descens, mentre que hi cauria l'Alavés i ho apretaria tot molt més també per Espanyol i Girona. Canviant de registre, parlem de tenis. 6-1 i 6-2, Jannik Sinner superava Alexander Zverev en només 57 minuts i es proclamava campió del Masters 1000 de Madrid. Primer tenista a la història, l'italià, que aconsegueix aixecar 5 Masters 1000 consecutius. A la Fórmula 1, Kimi Antonelli i el seu Mercedes aconseguien una nova victòria al Gran Premi de Miami per davant dels McLaren de Lando Norris i Oscar Piastri. L'italià de només 19 anys aconseguia el seu tercer triomf consecutiu en 4 curses que s'han disputat, i ja té un avantatge de 20 punts al capdavant del Mundial sobre el seu company d'escuderia, George Russell. De la seva banda, Carlos Sainz va acabar novè sumant 2 punts i Fernando Alonso només va poder ser 15. Fernando, ¿cómo fue el GP de Miami, querido?
2: ¡Ey, Lobato, buenos días!
0: Que no soy
2: bueno,
0: Lobato,
2: Miami,
0: pesado.
2: Un circuito interesante, pero a mí lo que me gusta de verdad es el ambiente.
0: Bueno.
2: El Gran Premio de Miami está bien, sí, pero el solecito, la playa, eso también
0: sí,
2: cuenta.
0: Pero no falla más a buen tiempo, ¿eh?
2: Mi crema de zanahorias y me pongo morenito a los Julito Iglesias.
0: Muy bien, hombre.
2: Yo voy a competir, claro, pero si salgo un poquito más moreno tampoco pasa nada.
0: Claro que
2: al
0: no.
2: Al final la carrera dura 2 horas, pero el bronceado te dura semanas. Hay que optimizar recursos. ¡Lobato!
0: Venga,
2: ¡Lobato!
0: Vale. També, per cert, no se'l van voler perdre aquest Gran Premi de Miami. Doncs, per exemple, Rafa Nadal, John Ram, el propi Leo Messi, vaja, ple de celebritats. Mentrestant, a l'ACB 91-69, el Barça superava el Dreamland Gran Canària amb 23 punts de Kevin Panther, però no va poder jugar per lesió Will Clyburn, que estarà com a mínim 4 setmanes de baixa. La jornada ACB també ens va deparar la suspensió al descans de la 6a Joventut Unicaja Màlaga per problemes amb l'electrònica de la taula i els videomarcadors, mentre que el Real Madrid va necessitar de la pròrroga per imposar-se 131-123 a l'UK Múrcia, amb 40 punts i 53 de valoració de Mario Gessonia. I finalment a la NBA ja hi tenim definides les semifinals de conferència que començaran la propera matinada. A l'UB s'hi trobaran els Oklahoma City Thunder i Los Angeles Lakers per una banda i els San Antonio Spurs i els Minnesota Timberwolves per l'altra. Mentrestant a l'est, els Philadelphia 76ers seran els rivals dels New York Knicks i els Detroit Pistons es trobaran amb els Cleveland Cavaliers.
3: Buenos días, Rondaire, buenos días, Rondaire.
4: ¡Ey! ¿Qué pasa, fenómenos? ¿Tienes pensado realizar algún tipo de reforma? Pues toma nota y visita a los amigos de Ferrolán. Ferrolán es la empresa líder en materiales para la construcción, reforma y bricolaje, tanto para profesionales como para particulares, incluso para Florentino Pérez, que siempre tiene el estadio en obras.
5: Eso es, en Ferrolán te asesorarán muy bien y además en cada tienda tiene mucho stock, de forma que llegues, compras y te lo llevas. Así de rápido y así sencillo. Más información en ferrolán.es. Ferrolán, expertos en construcción.
6: La Ronda, con Marc Vila.
7: Hola, majestad.
6: Y Toni Guinovart.
7: Está bueno, ¿eh?
8: Buenas noches.
9: Hola, buenas noches.
10: Hola, buenas noches.
11: Buenas.
12: Muy buenas noches.
13: Hay que ver la que tiene usted montada aquí, ¿eh?
14: Efectivamente.
0: Dos minuts per arribar a 2 quarts. De seguida la tertúlia d'avui amb l'Àlex Esteban i el Sergio Durán. Però abans, Toni, fem un tomb pel xiringuito per saber també com ha anat la nit de no festa blaugrana, no? Diguem-ho així.
1: Doncs ja et pots imaginar. Per exemple, comencem amb Toni Freixa, que ens diu que els culers diumenge que ve no només han de celebrar el títol de Lliga.
15: I de felicitar sobretot al Real Madrid per el primer títol en 2 temporades, que és... Hemos frustrado un baño en la Barceloneta. Está bien, está bien. Pero la semana que viene hay un partido donde el Barça se va a proclamar campeón y os sugiero que celebremos 2 cosas. El título de Liga del Barça y el segundo nadaplete consecutivo del Madrid. Creo que es una buena oportunidad, ya que estamos aquí todos juntos, lo celebramos juntos y hacemos una rúa.
0: Doncs no estaria malament, tampoc, no? Ja posats, oi? Doncs vinga, el 2x1. Molt bé, més coses, Toni.
1: Pedrerol, que com si d'Álvaro Arbeloa es tractés, envia un missatge al madridisme.
16: Quieren quedar la cara, primeramente por esa afición a la que no han correspondido durante toda la temporada. Claro. Y por orgullo, el Madrid tiene que pelear por ganar el partido. Y ganando el partido significa que la humillación no es a la cara, no le pintan la cara en el Camp Nou... Y que además la posibilidad de que el Barça sea campeón en Vitoria un miércoles 11:30 p.m, diluye la fiesta Totalmente. Preparada Totalmente. Tal día como hoy, ¿no?
17: Evidencia,
16: es, creo que esa es la clave, es ganar para evitar una humillación, no, no. El Madrid, ganar para evitar la humillación.
0: Bueno, doncs aquest ha de ser l'objectiu, veurem si el posen a la pràctica. Molt bé, Toni, amb què acabem, va?
1: Doncs amb Edu Aguirre, que vol un Vinicius com el d'ahir, però que tingui al costat a Mbappé.
18: Yo quiero ese Vinicius de hoy.
0: Claro. O sea,
18: hoy no se puede pues no criticar a Vinicius por nada. Es que provoca, no ha provocado. Es que está en todos los charcos. Y es un futbolista, se pica con
17: delantero.
18: Se pica con el central y se pica con el lateral. ¿Y qué? Pero no, el mejor Vinicius, pero el no mejor sabe. Vinicius no, siempre lo hemos bueno. encontrado cuando ha tenido un pique con el árbitro, no, cuando tiene una motivación. No. Pero que tampoco podemos hacer es decir, Vinicius es el gran líder cuando no está Mbappé, culpa de Mbappé.
8: No, no, eso sí. No.
16: Bueno, pero hay que ver.
18: Ya.
16: Es que se siente líder contra Mbappé.
18: Pero yo quiero a Vinicius.
16: Es que es el líder.
18: A este Vinicius también con Mbappé.
0: Bueno, em sembla que s'ha de ser capaç de jugar en qualsevol context, et busquin o no les pessigolles. Toni, ho deixarem aquí, gràcies.
1: Moltes gràcies a tots. Apa. Baila, Vini, baila.
0: Ara, adéu-siau.
1: Adéu.
9: Estás escuchando Radio Marca Barcelona, 89.1. ¿Quieres mejorar tu rendimiento deportivo? Tu suplementación es Beverly. En Beverly llevamos 39 años mejorando tus entrenamientos y tu salud. Proteína, creatina, magnesio, preentrenos. Nutrición deportiva con fabricación propia y máxima calidad garantizada. Entra ahora en beverly.es y consigue un 20% de descuento con el código MARCA. Beverly, expertos en nutrición deportiva desde 1987.
10: ¿Cómo hemos cambiado?
11: Cambiar sienta bien. Renueva tu coche por un nuevo Citroën con hasta 8 años de garantía y ahorra hasta 8.500 euros financiando con Stellantis Finance. ¿Cambiamos? Citroën. Consulta citroen.es.
12: ¿Cuántas veces has dicho que sí por no decir no? Solo tienes que decir dos letras, N o no. No te conformes. ¿Que te han subido el alquiler? Di no. ¿Que te han despedido sin motivo? Pues no, no y no. Llama a Legalitas y defiende lo que es tuyo. 900-15-16-16. Y sí, también para autónomos y empresas.
14: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
6: La Ronda, de 6 a 8 de la mañana en Radio Marca, con Marc Vila y Toni Guinovart.
17: Y vosaltres aquí fent un vinito y sense fotre bros.
19: Mundiauto patrocina la tertulia de la Ronda. Hey, you can never break me. You can feel me. You can never tell me. Too soon, everybody do me.

0: Doncs passen 3 minuts a 2:15 i ara sí, en marxa la tertúlia d'avui amb l'Àlex Esteban i el Sergio Durán. Però abans recordar-vos que l'estadi Movistar La Liga arriba a Barcelona i nosaltres tampoc ens ho perdrem, perquè aquest dimecres 6 de maig de 6 a 7 de la tarda hi farem una super tertúlia especial del clàssic al Movistar Centre de Plaça Catalunya, amb Portal de l'Àngel, amb alguns dels tertulians del programa i també algun exjugador blaugrana. Voleu saber qui són? Doncs podeu venir-nos a veure, sí, i emportar-vos també un magnífic regal trucant-nos al 93-217-1010. 93-217-1010. Recordeu, aquesta setmana el clàssic es viu més que mai a l'estadi Movistar La Liga i nosaltres hi serem dimecres, dia 6, a les 6 de la tarda, a l'espai Movistar de Plaça Catalunya. Àlex Esteban, què tal?
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé. Jo molt bé.
0: Sí?
1: Molt content. Però sembla un cap de setmana, després del que va passar ahir a Cornellà, i parlo del Barça, funeral en Barcelona.
0: És incongruent. Això també ho comentava abans amb el Toni, les portades. No, Vinícius, evita el alirón, tal.
1: Ja no
0: crec que és el que volíem, no?
1: Però ja no és... Jo personalment sí.
0: Vas celebrar els gols de Vinícius ahir o no?
1: No.
0: No vas ballar?
1: No, perdona. Jo ja ho he dit aquí. Sempre jo celebro els gols que li foten a l'Espanyol.
0: Bueno.
1: Jo els gols del Madrid no celebraria en la vida. Ja. No. Ja, però per conseqüència...
0: Però ahir els gols que li fan a l'Espanyol els fa Vinícius.
1: Ja, t'entenc.
0: I al Madrid.
1: Fantàstic. Sembla genial. Jo no vaig celebrar res. Ara, quan acaba el partit, dius... és la sàndica que jo personalment volia... Crec que és una oportunitat històrica amb la Lliga ja guanyada, matemàticament no, però ja guanyada.
0: Virtualment, sí.
1: Tens poc a perdre, la gent pensa que és tot el contrari, crec que tens poc a perdre, perquè la Lliga ja l'has guanyat, i crec que arribar amb la Lliga guanyada, passadís a part, que no te l'haguessin fet, ni de broma.
0: No.
1: Ni de broma, llavors, este gustillo no nos hubieran dado. Crec que el Barça hagués arribat amb més risc de no guanyar el Clàssic, si ja estigués a la Lliga matemàticament guanyada, cara. La gente está volviéndose loca, y parlo de barcelonistes amb els que he parlat, y me molesta, me molesta de verdad, està loca com si el Barça aquest cap de setmana no hagués fet la feina.
0: I la Barça, va fer nota, a més.
1: El Barça va guanyar dissabte.
0: Sí, sí.
1: I sembla que ahir... I és una frase textual que em va dir un amic periodista.
0: Vols citar-lo?
1: Avui som menys campions que ahir.
0: Bueno.
1: Que és cert, és cert.
0: Sí, ja.
1: Saludos, Guillem Borràs, saludos. És cert, però...
0: Escolta, fins a cert punt...
1: No, òbviament, matemàticament, eren menys campions ahir que dissabte, clar, el Madrid no havia jugat, però el Barça havia guanyat. Per tant, ostres, jo crec que és una oportunitat històrica, crec que el morbo és històric. El Barça té una cosa bona que el Madrid no té, a part de que crec que té millor entrenador i és millor com a equip, i és que els jugadors del Barça són del Barça. I per mi això...
0: Aquesta jo crec que és una de les claus, també.
1: Per mi això passa per davant de tot,
0: sí.
1: Ja no en una temporada, que també, evidentment, i s'ha demostrat, sinó en un clàssic així. Què li has de demanar tu a Gavi, què li has de demanar tu a Cubarsí, què li hauràs de demanar tu a Pedri, o és igual, a qualsevol jugador del Barça, dels 11, que són més del Barça que l'afició pràcticament, que no es deixi els pebrots al camp? És que no li has de demanar res.
0: Ayer Arbeloa deia, no quiero ver a los jugadores que terminen con la camiseta como un smoking, ¿no?, sino que terminen con la camiseta llena de sudor, de barro, de esfuerzo.
1: No quiero jugadores que se piensen que se van sin bajar del autobús.
0: Exacte, sí.
1: Que no han entendido los valores del Madrid. Bueno, suposo que després en parlarem del Madrid, però lo de Arbeloa, ahora que ya sabe que le queda poco y se está soltando la melena...
0: També ha canviat el discurs,
1: És per analitzar-ho, eh?
0: Sí. Bueno, n'hi ha uns quants,
1: Ho puc entendre, suposo que després ja en parlarem bé i amb noms propis, però crec que la roda de premsa d'ahir... Crec que són 3 minuts,
0: entrar i sortir, però...
1: Són 3 minuts que és per escuchar-los.
0: Ara, escolta, signaries l'empat al Clàssic? Perquè ja serviria el Barça per ser campió.
1: Jo crec que aquest Barça ha de poder guanyar aquest Madrid.
0: Però l'empat no
1: signaria, serem campions igual.
0: Bueno.
1: No.
0: No. Molt bé, aquesta és l'actitud, m'agrada. Sergio Durán, el nostre representant madridista, què tal? Molt bon dia, Sergio, com estàs?
2: ¿Qué tal, Mar? Muy buenos días.
0: ¿Confiabas en la victòria del Real Madrid ahir a Cornellà al Prat? ¿Es van complir pronòstics o tu eres dels madridistes que potser hagués preferit ja donar el braç a torça?
2: Yo como madridista, sinceramente, hubiera preferido que no hubiera ganado el Madrid ayer y que le hiciera pasillo al Barça.
0: Había muchos madridistas como tú, también te digo.
2: No, pero te digo la verdad. Te hablo en la vertiente de pensando, ¿no?, que le pueda doler a los jugadores, pero es que realmente pienso que no tienen ni orgullo ni obviamente, como decía Alex, sienten la camiseta ni nada de nada. O sea, al final puede haber algún jugador que por tiempo le pueda doler un poco más, pero por lo general y a la vista está, luego pones un poco las redes sociales y los ves en su yate o los ves donde sea mientras el equipo está jugándose la vida.
0: Bueno, la escapada de Mbappé con Esther Espósito, sí, ¿no? A Italia.
2: Pero es que el resto van deambulando por el campo. O sea, uh-huh. Es que en Madrid parece que cojas a 11 chicos que se acaban de conocer y los pones ahí a jugar una pachanguita. O sea, es que no lo entiendo. Cada uno la guerra por su lado. Ayer Vinicius en el primer minuto ya parecía
0: cruzado,
2: que,
0: ¿no?,
2: que llevaban 90 dándole patadas.
0: Sí, no lo entiendo.
2: Sé, entonces, sí. Bueno, yo creo que van a venir aquí, van a hacer relativamente su trabajo, pero que ni les duele ni absolutamente nada. Y en el otro lado tienes al Barça, que a los jugadores, vamos, desde pequeñitos se les inyectan los ojos en sangre cuando está Madrid de por medio, y lo veo fenomenal. De eso también hay que tratar, ¿no?
0: De que
2: en el Madrid se sienta eso. Se sienta que cuando vas ganando, por ejemplo, 2-0 al Barça, le quiera meter 6.
0: Uh-huh.
2: Y el Barça sí que estamos hartos de ver oportunidades. Por ejemplo, en la final de la Supercopa, hace un par de temporadas, que incluso cuando expulsaron a Chesney, aquella
0: Iban a por más. Sí.
2: Iban a por más.
0: Oye, y madridista, signaries l'empat diumenge al Clàssic? L'empat donaria el títol al Barça, evidentment, però no sé fins a quin punt signaries l'empat, ja.
2: A ver, sinceramente, si ellos creen en el discurso de Arbeloa, que ya lo dudo muchísimo porque se revela hasta Ceballos, ya que es el jugador número 25 de la plantilla, si ellos creen en el discurso de Arbeloa, yo creo que es capaz de motivarlo porque él sí siente al Madrid y creo que podrían incluso cerrar el partido, pero es que jugándose la liga, vamos, el Barça va a salir a morir. Entonces, si firmo el empate, pero es que por otro lado prefiero que les metan 5, te lo digo totalmente. La gente que me esté escuchando
0: Pero también tengo la reflexión, ¿no? Es que a mes también supongo que desde Arbeloa sap que no seguirá, también ha cambiado el discurso de l'entrenador y ya comienza a señalar también públicamente als jugadors, ¿no? Mbappé aquest cap de setmana de vacances a Mester Espósito quan, entre cometes, està lesionat. Ahir les cares del Álvaro Carreras, Carvajal, Ceballos, que no té relació, qui més? Asensio també ha tingut problemes amb Arbeloa, no? No sé fins a quin punt Arbeloa els ha intentat allò, posar al seu lloc, Sergio, i s'ha també topat amb un lleu indomable, que és aquest vestidor de Madrid.
2: Da la sensación de que el quien entra ahí dentro se tiene que remangar de verdad y tiene que tener, como hayamos hablado, ¿no?, la autoridad desde arriba, desde la persona que ha mimado a todos los jugadores y que ya lo hizo con los Galácticos, tiene que tener esa autoridad para entrar y, entre comillas, que se entienda, pero coger del pecho a los jugadores y decir, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Porque claro, si no, se regodean. Ya te digo, si hasta Ceballos se ríe del entrenador, vamos, es que ahí hace falta lo que hace falta y ya está. Yo sé que hay gente que no es nada pro Mourinho, pero ahí necesitas un tipo de ese perfil. Como traigas a otro del que se puedan reír, vamos.
0: ¿Tú eres pro Mourinhoista? ¿A ti te gustaría este regreso de Mou?
2: A mí sí me gustaría, pese a que ya te comenté, para mí no está para nada en su prime, ¿no?, como se dice.
0: Uh-huh.
2: Pero es que en cuanto a lo que hay que hacer, o él o Klopp, vamos, o sea, no veo a nadie más capacitado, ni Pochettino, ni
0: Allegri,
2: Allegri tiene un poco más de carácter, pero es que no respetan a nadie. Aquí, como no vengas de ganar 10 Copas de Europa seguidas,
0: sí, no eres
2: no
0: nadie,
2: sé
0: ¿no?
2: a quién pueden respetar.
0: Àlex, com ho veus tu, això? Situació també del vestidor del Madrid, no? D'aquests noms també que queden assenyalats.
1: Lo que está clarísimo es que el vestuario del Madrid es un polvorín y allò es el club de ver quién manda más y quién es más chulo. Això jo crec que ha quedat claríssim. La rueda de prensa ayer de Arbeloa, podemos hacernos los locos, los longuis, lo de bajar del autobús y ir en smoking al campo, tiene un nombre y un apellido y nos podemos poner como queráis, pero va a señalar a Kylian Mbappé.
0: Es que aquí anava jo ara. Es que sincerament,
1: y no hay más.
0: No, y también lo va a señalar Luis Enrique en el seu día.
1: Correcte, no.
0: En el documental, ¿no?
1: Y bueno, Mbappé,
0: no se ha ido, pero ahora los controlaré todos y seremos mejores.
1: Mete 50 goles, que de importante es... Bueno, algun ha metido, evidentemente, però
0: aquesta temporada,
1: que...
0: perdona, bueno, a Vinícius se l'ha criticat molt, és el que genera l'incendi, sí, el dia del Clàssic de la primera volta, Però Vinícius no s'ha baixat del carro.
1: No, i
0: a, no s'ha esborrat, quan crec que s'ha esborrat a la pràctica, en altres ocasions.
1: A la pràctica, perdón, però creo que estos 40 goles, i ahí están los títulos del Madrid de este año y del año pasado, son papel mojado. Sí, o sea, sí. ¿De qué han servido estos 40 goles?
0: No,
1: si además empeora futbolísticamente hablando al equipo y... Se ha demostrado que cuando no está Mbappé, la estrella del Madrid es Vinicius. Uh-huh. Y eso es así, lo que pasa que el proyecto del Madrid ahora mateix, y faltaría más con lo que han pagado y lo que han esperado y el ridículo que han hecho, gira en torno a Kylian Mbappé. Esto es evidente, pero repito, después de la rueda de prensa de ayer, que el vestuario del Madrid es un polvorín, Carvajal no puede ver a Arbeloa, Ceballos tampoco,
0: Asencio.
1: O sea, Asencio ni de
0: Carreras,
1: broma.
0: Carreras alguna cosa ha pasado.
1: Carreras era titular indiscutible, ahora es suplente del suplente.
0: Exacte.
1: Mientras se ríe en el banquillo. O sea, Mbappé de vacaciones en Cagliari con Esther Expósito, que... Sí, todos no seríamos con Esther Expósito.
0: Bueno, la cabal de Lamín cuando a las tíos se andaba de vacances,
1: Es que si Lamín hiciera esto, bueno, y cuando lo ha hecho, que Lamín lo ha fet amb la Lliga guanyada... És que recordem que aquest tio ha marxat amb la Lliga perduda.
0: Sí, sí.
1: Que per mi això és el més greu.
0: Clar.
1: Que estan tus jugadores, o sea, estan tus compañeros intentando, porque creo que es más intentando, quedando la cara en el campo después de las dos temporadas que lleváis, y se va de vacaciones a Cagliari a pasar tres días y llega a las 9:50, que no debía haber ni la primera mitad.
0: No.
1: O sea, ¿qué tipo de chiste es este? Esto lo hace Lamine y lo crucificamos todos.
0: Sí, sí.
1: Aquí y allí, absolutamente todos.
0: Totalmente, Sergio.
1: Es así, no sé.
2: Sí, sí, además es que no se esconde, porque al final los futbolistas también tienen sus formas de pasar desapercibido. Ronaldo Nazario lo dijo. Ronaldo se iba a París la noche antes de jugar muchos partidos y no era público. Al final muchos futbolistas se van de fiesta en la previa a los partidos, tal, y no se hace público, pero porque no quieren. Yo es que veo cámaras. Ayer vi un cámara con Mbappé entrando a la furgoneta, bajando las escaleras de un restaurante, en un yate, no sé dónde. Es que parece como que se regodee.
0: Sí,
2: al final,
0: como que quiera que se retransmita.
2: Sí, sí, exacto. Al
0: pero
2: final,
0: es que ahora ha sido Cagliari, pero fa un mes era París, ¿no? También, sí, cuando se trataba de la lesión.
2: Sí, sí, no. Y tú sabes que yo siempre he dicho que priorizaba la venta de Vinicius, y bueno, pues en cuanto a actitud te digo que sí, pero es que esa actitud la está manifestando dentro del campo, y si le expulsan es porque está dando la cara también por el Madrid y lo siente mucho más que Mbappé. Entonces, oye, al final nos lo vamos a tener que replantear, porque aquí vemos a Vinicius que podrá tener el carácter que tenga y eso no lo vamos a cambiar, pero mientras se está dejando lo que tenga, mejor o peor, pero se lo está dejando en el campo.
0: Juanma Rodríguez, company del Chiringuito, feia una reflexió molt encertada, crec, fa uns dies. No acostuma a posar Juanma Rodríguez de referent que res, però fa uns dies deia que aquest Real Madrid és el PSG de l'època pre-Luis Enrique. Moltes estrelles,
2: sí, sí.
0: Molts cromos, un vestidor que fa el que vol i que a l'hora de la veritat doncs no dona la cara. Clar, aquell PSG li donava per guanyar la Lliga Francesa, no? Però en aquest cas el Madrid pot competir contra el Barça de Flick. Doncs, sin bajar al barro, que diria el Beloa, no. Em sembla que ni pensaments. Escolteu, també volia preguntar-vos per la situació de l'Espanyol i del Girona. Àlex, aquí veus més números de patir fins al final. O qui ho té millor per salvar-se, Espanyol o Girona?
1: Crec que els dos tenen un calendari que és realment complicat. Però és que jo crec que l'Espanyol... El Girona almenys venia, va perdre aquest cap de setmana amb el Mallorca, però venia d'una dinàmica millor futbolísticament i també amb els resultats. L'Espanyol, jo el que el veig és futbolísticament impotent, frustrat, amb moltíssima por.
0: I sense que, gol, bueno, més de 300 minuts sense
1: gol, per
0: marcar. Clar,
1: i amb un calendari que és molt fotut. Si avui el Sevilla guanya, es col·loca a 3 punts del descens, però que la setmana que ve...
0: I el Girona a 2, a 3, perdona.
1: Jo diria que el Girona a 3, també. Però és que la setmana que ve, l'Espanyol va al Pizjuán.
0: Sí, sí, aquesta és l'autèntica final.
1: Per tant...
0: Si avui el Sevilla guanya, suma 37 punts i es queda a l'Alavés en descens, que en té 36, és a dir, a 2 del Girona i a 3 de l'Espanyol.
1: Encara tindrà sort l'Espanyol dels equips de baix que... Vaja, estan desencertadíssims i són equips molt, molt
0: crec
1: pobres.
0: Crec que pot ser la sort de l'Espanyol i del Girona, no? Que els rivals tampoc facin els deures.
1: Evidentment. Ara, la segona volta de Manolo... Bueno, la segona volta de l'Espanyol i, per tant, assenyalem a Manolo igual que assenyalamos a tots els entrenadors.
0: Sí, sí.
1: És per fer-lo fora, però...
0: 17 partits sense guanyar, des de desembre,
1: cualquier otro entrenador que no sea tan antibarcelonista como Manolo está en la calle, eso es un tom. Vull dir, perquè no hi ha per on agafar-ho.
0: Antibarcelonista i perico també, eh?
1: I molt perico, bueno, una cosa implica l'altra. També et dic, 17 partits sense guanyar, jo crec que no. Bueno, crec que és el rècord més llarg de la història de la Lliga, d'un equip sense guanyar.
0: Doncs imagina't. Sergio, com ho veus tu?
2: Sí, tal cual. Lo de Manolo es insostenible, ¿no? Y al final esa dinámica, yo creo que al final en este final de temporada siempre miro más hacia los equipos que no han cambiado de entrenador. Por ejemplo, Español y Girona, para mí, pese a que son catalanes y ojalá no bajen, pero los veo bastante favoritos, sobre todo si el Levante gana algún partido de estos dos que vienen ahora. Uh-huh. Creo que pueden bajar, porque al final cuando llegas al vestuario, le ves la cara del entrenador, mismo mensaje toda la temporada.
0: El Elche está más mateixos no... puntos que el Español y tampoco ha cambiado de entrenador, a Meder Sarabia.
2: Sí, pero te va ganando algún partido. Igual uh-huh. te puede perder 1-4-1, pero tiene, aunque tiene la plantilla que tiene, pero tienen, no sé, creo que tienen algo más uh-huh. al final en cuanto a fútbol, al menos. Y el Girona y el Español ahora sí que dan la sensación de que son proyectos terminados ya. Y que bueno, que no han relevado al entrenador, pero que huele a proyecto nuevo el año que viene, ya sea en primera o en segunda.
0: Del Girona t'ho compro, però clar, l'Espanyol, vull dir, el projecte Manolo tampoc és que sigui un projecte tan esgotat, no? No sé.
1: Bueno, no, o sigui...
2: Si llevas tantos partidos sin ganar...
0: Ja, no. Però és que realment és un projecte que potser no ha funcionat, diguem-ho així, i això que va fer una primera volta espectacular, que és el que l'està salvant.
1: El projecte Manolo no està acabado, ¿por qué? Porque no lleva muchísimo tiempo. Ja, però és que una volta sencera sense guanyar, sí, sí, és que no, me parece...
0: És una barbaritat.
1: És una santa barbaritat, i és que... Però és que molt... Jo el Manolo ja l'hagués fet fora. Jo entenc que pel final, pel tram final d'emporada, canviar d'entrenador és...
0: I aquí portes.
1: És complicat.
0: També,
1: sí, bueno, però és que este senyor no parece capaz, encara que ell digui que sí, perquè ell diu que sí, yeah. de levantar esto de ninguna de les maneres. I és que l'Espanyol s'està jugando a l'abismo. O sigui, seria un fracàs estrepitós, com no s'ha vist mai a la Lliga, que un equip que va acabar a Europa a la primera volta,
0: que
1: l'està baixant.
0: Sí, exacte. Bé, en fi.
1: Invisible.
0: Nois, fem una pausa i a la tornada més, eh? També a l'Eix el preguntaré pel femení.
1: Home.
0: Un rècord, eh? Un mes. 6 finals de la Champions consecutives. Bueno, en fi, una

0: Jo crec que el Barça guanyarà. Jo crec que el Barça guanyarà després del que va passar la temporada passada. És això, tenen aquest punt de ràbia.
1: Sí, n'han après i, també, no?
0: I segurament pel fet que estigui Geraldo allà també. No ho dubto.
1: Doncs segurament. Sergio, del femení, vols comentar alguna cosa en aquest cas?
2: Sí, bueno, el Barça en otra final, esta vez a ver si se pueden resarcir. Yo, bueno, creo que es un equipo que empezó con dudas con Pere Romeu, pero que ahora la verdad que se han disipado a final de temporada y cada vez mejor. Y bueno, pues Jonathan Giraldez, grandísimo entrenador, ex del Barça, las conoce a la perfección, sabe cómo puede hacer daño. Contra el Arsenal ya preparó muy bien el partido con una presión muy, muy, muy alta. Y creo que por ahí puede hacer daño al Barça, ¿no? En alguna transición, en algún robo, puede hacer daño al Barça. Veremos a ver si le sale. Y bueno, yo creo que está en un proyecto fenomenal también, ¿no? Con Michel Kahn, con el poder económico que tiene, pues pueden hacer grandes cosas. Y creo que es el equipo que más cara puede plantar las próximas temporadas al Barça.
1: L'Olympique de Lió que busca la seva novena Champions, ¿eh? El Barça vol la quarta, però el Lió la novena. I escolta, Àlex, ahir Alexia va ser substituïda a la segona meitat. Va marxar entre llàgrimes emocionada, que ho interpretes com l'últim partit d'Alexia al Camp Nou o no?
0: Després
1: encara no ha renovat, però...
0: Ella no va voler dir res, tampoc no va, evidentment no va afirmar res, tampoc va desmentir-ho.
1: Sona acomiad, no?
0: Home, jo crec que una persona que marxa com va marxar en el canvi, si era ell tirar per alguna opció, tiro perquè evidentment marxarà i segurament sigui l'últim partit del Camp Nou.
1: Que havien estat dies molt emotius, que veure el Camp Nou ple una altra vegada, però...
0: T'entenc, eh?
1: Sí, però no
0: jo també ploraria moltíssim, però vaja, a mi me suena
1: sí, que sí, sí, a ti també te huele la despedida de Alexia, Sergio.
2: Sí, en los últimos tiempos ya dejó claro que, bueno, que no lo tenía claro, pero que al final el sentimiento blaugrana está claro que le tira, pero yo también entiendo que bueno, después de las lesiones y tal, quiera buscar, no sé, pues un último
1: no
2: contrato
1: reptes,
2: y una última
1: no?
2: experiencia, sí.
1: Sí. També el femenista en la situació econòmica que està, no? Que
2: sí,
1: potser d'haver-hi retallades.
2: És una desventaja con
1: sí,
2: el guión.
1: Claro, exacto. Y contra otros equipos también de la Premier League.
2: Sí.
1: Veurem què passa. Una Valle també diuen que marxa, no? Final de temporada. Veurem què passa amb Mapi León, que també pot tenir números de fer les maletes. Però la qüestió és que van marxant jugadores com han marxat també en altres temporades i el Barça segueix allà. També s'ha de posar en valor la tasca que s'està fent amb Xavi Puig al capdavant de la secció. Bé, nois, ho deixarem aquí. Ara, l'última, amb un sí o amb un no. Àlex, veus el Barça arribant als 100 punts en aquesta lliga?
0: Sí, per què no?
1: Sí,
0: és complicat perquè una vegada guanyis la Lliga entenc que et deixis anar una mica. Ho puc entendre. Vale, tendràs aquest punx de dir, oye, llego a los 100 puntos. És complicat, però per què no? El Barça porta 66 de 72 des del
1: sí,
0: Clàssic.
1: Sí,
0: és una barbaritat. Per què no ho pot fer? Sí.
1: Bé, Sergio, l'última que et faig a tu. Renovaries a Carvajal, sí o no, Sergio?
2: No.
1: No, ¿eh?
2: No. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a Carvajal es que no se le exponga jugando, porque sinceramente, y me sabe mal por él, pero parece un exjugador.
1: Bueno, doncs també descartem que Carvajal vagi al Mundial amb aquesta reflexió del Sergio.
0: Si no juega nunca, cuando juega, claro.
1: Sí, claro, ahí está. Sergio Durán, una abraçada ben forta, gràcies, que tinguis bona setmana.
2: Gràcies, un abrazo.
1: Àlex Esteban, fins la propera. I a veure si dilluns que ve ja sí, amb el títol a la butxaca, no?
0: Sí, tenim el títol, a veure com arribo.
1: Aviam, si arribes ja.
0: Descamisao.
1: Gràcies, Àlex.
0: A vosaltres.
3: Botemanía.es les ha ofrecido la repetición de la ronda.

0: amb les noves tecnologies i amb els temps que corren, continuar publicant des de fa 44 anys una revista musical com Popular Uno es mereixia aquest programa especial que li hem dedicat a la seva directora, Berta, que també ens ha confessat moltes vivències que va tenir amb alguns dels més grans molt de prop. I el grup del Facebook, Cocodril Club, Jaume Pujol ens diu: no guardis res per una ocasió especial. Viure ho és. Radio Marca. Recorda que durant tot l'estiu, si els diumenges a la tarda et mous per Barcelona, ens trobaràs fent el cocodril a la discoteca Barrocos. Aribau 242, amb els números 1 dels anys 50, 60, 70, 80, 90 i el millor de l'actualitat. Només èxits, només bons records, només bon rotllo a les sessions del Coco. Aribau 242, discoteca Barrocos. Tot seguit aquí al Coco.
1: Amb B de Beatles, amb Josep Maria Francino.
0: Gràcies, Pilar. Hola, Josep Maria.
2: Hola, amics i amigues. Hola, Albert. Hola, gent. Hola, Beatles, perquè avui tenim Beatles, tal com dèiem a l'últim espai, amb tota la seva essència. Perquè avui volem escoltar un tema dels Beatles sense tocar tal com va ser editat. I ho farem amb un del John Lennon, que es va dedicar a fer la morsa al Magical Mystery Tour. I Am the Walrus.

0: Fórmula Merlos, amb Josep Lluís Merlos.
1: Les 7, bona tarda motoretes i benvinguts una setmana més al Fórmula Merlos, el programa de la ràdio dels esports que, com sempre, analitza tot el que ha passat en el món de les dues i les quatre rodes gràcies a Jordi Moreno, al control tècnic, i també a Laura Ferran, a la producció i redacció.
0: Fórmula Merlos, amb Josep Lluís Merlos.
2: Els millors no segueixen, lideren. I és que la nova scooter Yamaha NMAX 125 ho té tot per ser la més desitjada. La combinació perfecta d'estil i funcionalitat, qualitat Yamaha, a un preu imbatible per només 3.599 euros. Descobreix la nova Yamaha NMAX i consulta les seves condicions en el teu concessionari oficial Yamaha més proper.
3: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
4: Cuando estás en Prime, hay señales y sonidos. Entra en tu Prime con la nueva Kawasaki Z900. Más potencia, más tecnología, más diversión. Y con 3 años de mantenimiento y garantía incluidos y 1 año de seguro gratis. Encuentra tu oferta Kawasaki Z900 en kawago.com y entra en tu Prime.

0: Cafè del Paddock.
1: I després de 5 setmanes d'aturada, la Fórmula 1 reprenia la seva activitat, si més no, l'activitat en pista, en ocasió de la quarta cursa de la temporada, el Gran Premi de Miami, després de l'anul·lació de les dues curses que s'havien de fer al mes d'abril per les raons que vosaltres ja coneixeu. Quarta cursa de la temporada i tercera victòria consecutiva pel pilot de Mercedes, Kimi Antonelli, que lidera el campionat mundial, té 100 punts, 20 més de diferència respecte al seu company d'equip, George Russell, que recordem-ho va ser el guanyador de la prova inaugural de la temporada a Melbourne. Van acompanyar Kimi Antonelli, els dos McLaren, Lando Norris a la segona posició, havia guanyat l'esprint de dissabte, i Oscar Piastri a la tercera, els McLaren, que han estat la gran revelació del cap de setmana. La formació de Woking sembla ser la que ha treballat millor durant aquesta pausa de la competició als seus tallers per recuperar aquella hegemonia que van demostrar la temporada passada. I és veritat que aquest cap de setmana va guanyar un Mercedes una altra vegada, el de Kimi Antonelli, però també hem de dir que la diferència no va ser tan gran com en les anteriors curses del campionat, com les tres primeres, tot i que Antonelli i Norris van anar molt per davant de la resta. Pel que fa als espanyols, Carlos Sainz va finalitzar la novena posició i va aconseguir sumar punts amb un Williams que sembla que ha millorat molt lleugerament, mentre que l'Aston Martin continua amb molts problemes, Fernando Alonso a la 15a posició i el seu company d'equip, Lance Stroll, a la 17a. Analitzem aquest gran premi de Miami i per això ho fem amb els nostres primers dos convidats al Fórmula Merlos d'avui. No necessiten presentació, ja els coneixeu, són dos bons amics, dues grans persones que, a més, entenen moltíssim d'això de Fórmula 1, Andy Suchet i Valentí Fradera. Andy, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo?
1: Pues la verdad es que sí, ya te haces caro de escuchar, Andy. Estás todo el día en Estados Unidos, en el circuito de Austin. Bueno, ¿qué balance hacéis de las primeras carreras del año allí en el COTA? De momento muy bien, ¿no?
2: Sí. Mira, hemos tenido GT World Challenge hace un par de semanas. Ahora volvemos a Ferrari Challenge la semana que viene, que además son Ferrari Days, con lo cual es un evento muy importante para la marca y para nosotros también tener ahí reunidos pues Fórmula 1 de la época, 499, los coches, los hipercars que se vendieron, digamos, de Le Mans, y lógicamente la Ferrari Challenge es un evento importante en el circuito, así que hemos tenido MotoGP, NASCAR, SRO, Ferrari Challenge y, bueno, todos los track days que tenemos en el día a día. O sea, bueno, que no nos aburrimos.
1: No nos aburrís, ¿no? Estados Unidos tiene tres grandes premios de Fórmula 1 en su territorio, el de Austin, el de Miami disputado este fin de semana y el de Las Vegas. Pero, no sé, ¿qué quieres que te diga? Para mí el auténtico es el vuestro, es el de Austin, porque lo de Miami, no sé, es que es punto y aparte, y lo de Las Vegas también me cuesta mucho de calificar, ¿no?
2: Bueno, al final yo creo que el Gran Premio de las Américas es el Gran Premio para los fans y para los espectadores de la Fórmula 1. Miami y Las Vegas quizás tienen ese componente un poco más, como digo yo, de hacerse la foto y de estar en el spotlight, ¿no? El circuito como tal quizás no ofrezca todas las comodidades que tenemos nosotros. Nosotros puedes comprar una entrada de admisión general, caminar por el recinto y simplemente ir a las curvas sin tener que permitirte una entrada excesivamente cara ni siquiera de tribuna, ¿no? Porque tenemos la pelús alrededor del circuito. Entonces esto al final te transporta un poco más a la época en la que todo era más fácil, normal, no tan caro. Por eso digo, nosotros, mira, los otros dos grandes premios son espectaculares a nivel de show, a nivel de un circuito que se ha construido moderno, casi en el centro de la ciudad, en el caso de Vegas, por supuesto, en el Strip, completamente en el centro, es espectacular lo que han conseguido, pero nuestro circuito permanente es el único permanente, digamos, en Norteamérica donde se disputa la Fórmula 1 y ya está pensado para que los fans pues disfruten. Yo creo que son diferentes, ni mejor ni peor, pero el que ha venido a Austin suele repetir y el que va a Miami o a Las Vegas lo prueba y regresa al nuestro, que al final pues yo creo que eso habla por sí solo.
1: Valentí Fradera, bona tarda, com estàs, Valentí?
0: Lluís, això que dius, no em diguis que no t'ha agradat la tribuna aquesta que s'han inventat a Miami en forma de creuer de tal. He pensat, hòstia, Josep Lluís, aquí el que et pagaria per ser allà.
1: No. M'he tornat...
0: Amb aquells iots sobre el fake aquell, carai, jo t'hi feien allà, jo t'hi feien.
1: Segurament. I un be negre amb potes rosses, vull dir, saps positivament que no és el meu estil, no és el meu estil. Escolta...
0: Estava sent una mica sarcàstic.
1: Tria entre els tres grans premis, per tu.
0: Home, coincideixo plenament amb l'Andy.
1: Austin.
0: No hi ha res més a afegir. Miami i Las Vegas, el que és el circuit, em deixa fred. Tot l'entourage que hi ha al voltant és un altre tema que ja no hi entro, però ja. El circuit en si...
1: Està clar.
0: Sí.
1: Andy, tu sabes...
0: De tota manera, sí. Aquesta cursa de Miami, ostres, costa de dir res de crític, tant pel reglament com pel circuit com per la cursa, perquè amb lo moguda que va començar i lo encara més moguda que va acabar, escolta...
1: Ara hi entrarem.
0: A l'Espano Domenicali, vaja, deu estar...
1: Treu pit.
0: Radiant.
1: Treu pit. Ara hi entrarem al detall d'això. Sí. Andy, ¿tú sabes lo que era el bombero torero?
2: No tengo ni idea.
1: El bombero torero era una cosa que se hacía en las plazas de toros hace muchísimos años. Yo era un bebé prácticamente, y bueno, mi padre tuvo buen gusto de no llevarme nunca a ese lugar, pero sé lo que era. Y el bombero torero era un espectáculo lamentable en el que salían unas personas que tenían problema de enanismo, los disfrazaban de toreros y les soltaban unas vaquillas. Y entonces la gente se partía la caja con los viajes que les metían las vaquillas a esta pobre gente que se ganaban la vida como querían. Y los globe, como podían, vaya. Y los globe trotters, ¿sabes lo que son? Sí, eso sí. No.
0: Home, això ho sé hasta jo.
1: Sí. Això també, no? Això també ho saps tu, Valentí. Bueno, pues para mí, Miami es a la Fórmula 1 lo que el bombero torero a la Feria de Abril, y Las Vegas es a la NBA... lo que los Globetrotters, Las Vegas es a la Fórmula 1 lo que los Globetrotters son a la NBA, por ejemplo, ¿no? Sin ir más lejos, ¿eh? O sea, son cositas, son espectáculos que, bueno, pues para el entertainment y tal, pues bueno, sí, está bien, pero en cuanto a la carrera, no sé. Andy, ¿a ti te gustó el Gran Premio de Miami tanto como apunta Valentí?
2: A ver, yo creo hubo un poco de todo, hubo bastante movimiento en la cabeza de carrera, pero bueno, volvemos un poco, yo creo que a la misma conversación que desde el principio de la temporada con el reglamento nuevo, ¿no? El tipo de adelantamiento y cómo se ejecuta. Al final, el que entiende un poco de carreras y ve el adelantamiento en recta por acumulación de energía y no por apurar una frenada o pasar más rápido por una curva, pues yo creo que le resta un poco de gracia, ¿no? al deporte. Y para el espectador nuevo, pues quizás sea más interesante porque pasan más cosas, ¿no? Pero yo, que soy un purista, pues me gustaría ver esa diferencia que marca el piloto y adelantamientos que fueran más por ritmo o por, digamos, talento o momento, digamos, de carrera, de neumático un poco mejor, pues un poco lo que hizo Verstappen a su manera, que si queréis ya entraremos a analizar las idas de olla en muchas ocasiones y las tiradas de frenada tan largas, ¿no? Pero bueno, es verdad que eso es una jugada de frenada, ¿no? Y no solamente por llevar más batería en ese momento. Yo creo que esto le resta un poco al deporte, pero en general sí que te debo decir que me parece una carrera interesante y divertida de ver.
1: ¿Y a tu tant et va agradar, Valentí, com dius? A mi em va agradar el començament i em va agradar el final, ¿eh? Això sí.
0: No és que m'agradés, però he de reconèixer que, caram, el que deia l'Andy ara, vas veure moviments, vas veure alternatives, vas veure avançaments, acaba la cursa de la manera com va acabar, que dius, ostres, què passa aquí que no estic enganxant res? Carai, el gros del 99% de la gent que va veure aquella cursa devia acabar entusiasmat, content, satisfet de l'espectacle, saps? Una altra cosa és el que comenta l'Andy, que els avançaments, clar, són el que són, però fins i tot jo, que també modestament em considero un purista, ostres, a les primeres voltes, quan vaig veure que el Leclerc, que tinc una mica de cor ferrarista jo, avançava i tornava a recuperar el primer lloc, ostres, fins i tot tot em vaig emocionar, tot i ser conscient de que aquell avançament era fictici, era perquè tenia una mica més de bateria que l'altre. Dius, clar, bueno, clar, saps? Però és el que diu l'Stefano Domenicali, tu. Les curses són mogudes i és el que vol la gent, tu. Ens agradi o no, la fórmula, el món en el que vivim és aquest. Quan enfoquen el públic i veus aquestes noietes amb el mòbil, la cara pintada, la careta del Norris o del Leclerc que hi ha, doncs clar, és aquest el públic que busquen ara, sembla ser, i no nosaltres, els puristes.
1: Ja. Yeah. Bé,
0: saben que puristes hi serem d'una manera o d'una altra, esperant temps millors. Uh-huh. I saps?
1: Sí, sí. Aquest cap de setmana em sembla que fan l'anella olímpica el dia de portes obertes del Club Super 3 i la jornada del 3CAT i tal. No sé, és comparable a aquestes sensacions que dius. Jo aniré a l'anella olímpica, però aniré diumenge a veure l'Eric Clapton, diguem purista. Va, fem una petita pausa i tornem tot seguit.
3: Fórmula Merlos, passió per la Fórmula 1.
4: Aquest cap de setmana s'ha disputat a Berlín una nova cita de la Fórmula E, d'on, tot i el mal resultat de dissabte a la primera cursa, l'alemany Pascal Wehrlein, pilot de Porsche, en surt com a líder de la provisional. Ara només disposa de 3 punts de marge sobre el pilot de Jaguar, Mitch Evans, guanyador de la segona cita a Tempelhof. El tercer classificat és Edo Mortara, pilot de Mahindra. Per la seva banda, el pilot de Cupra, Pepe Martí, és desè de la general, després de marcar una setena i una dotzena posicions a Berlín. El català continua sumant experiència i aprenentatges al volant del seu Cupra Quiro.
5: Si et demano que pensis en la teva ànima bessona, la teva ment pensarà automàticament en una persona. És inevitable, però et diré una cosa. La teva ànima bessona pot tenir una altra forma. Cupra Formentor híbrid, amb 126 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 860 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
3: Vuelve el mito. Kawasaki KLE500. Domina la ciudad. Afronta la carretera. Diviértete sobre tierra. Auténtico espíritu trail a precio imbatible. Consigue la nueva KLE500 por 6.500 euros. Con seguro a todo riesgo y 3 años de mantenimiento en kawago.com.
1: Analitzant la quarta cursa del Mundial de Fórmula 1, el Gran Premi de Miami amb en Valentí Fradera i l'Andy Suchek. Andy, ¿viste brotes verdes en cuanto a los cambios que han introducido, o mejor dicho, las modulaciones que han introducido a los nuevos cambios del reglamento técnico?
2: Bueno, te repito un poco lo que hemos hablado antes. Yo creo que hay cosas buenas y hay cosas que quizás pues tapen un poco el ritmo, digamos, de carrera real que pueda tener uno u otro, pero eso hace que también se intercalen las posiciones y que en un momento determinado pues un piloto esté en un momento, digamos, de recarga de batería, el otro esté de modo uso. Entonces, para mí el reglamento, sobre todo, lo que más el cambio más drástico y más grande es la gestión, ¿no? Sí. Y yo, que vengo a hacer la Fórmula E como steward de la FIA en el Jarama, he aprendido muchísimo hace un mes y medio, más o menos, sobre esta regeneración de la batería, la utilización y bueno, todos los mapas. Y bueno, al final es un tema de tecnología, de avance y de gestión, como digo, no tanto de pilotaje. Entonces, ¿soy fan de la nueva reglamentación? No lo soy, pero sí que es verdad que hay ciertas cosas, como tú decías, algún brote verde que hace pues que las carreras tengan un poco más de entretenimiento a la hora de que pues haya adelantamientos, pero para mí el adelantamiento ha de ser, como decíamos, un adelantamiento por ritmo real y puro, no por tener más batería.
1: Entonces, para terminar, Andy, porque sé que tienes un compromiso ahora en breve. ¿Tú crees que esto va a ir cambiando a lo largo de la temporada? ¿Tiene solución, entre comillas, o hemos tocado techo con esas modulaciones? ¿Tú qué piensas?
2: Yo pienso que no, que el cambio de reglamento es el que es. Quiero decir que al final los equipos se adaptarán un poquito más, mejorarán un poquito aquí y allí, pero la acumulación de la energía seguirá siendo la misma, salvo que se cambie el reglamento, con lo cual yo veo que esta es la tendencia, nos tenemos que ir acostumbrando a ella, y lo que sí, tanto los equipos como los pilotos irán gestionando mejor y optimizando esa gestión de batería, pero seguiremos viendo la misma tendencia. Pero bueno, con carreras, como digo, interesantes, divertidas de ver y que en absoluto creo que sean peores de lo que eran el año pasado. Y eso también hay que tenerlo en cuenta.
1: Bueno, pues ojalá tengas razón. Andy, muchísimas gracias por acompañarnos. No quiero entretenerte por más tiempo. Buen regreso a Austin cuando vayas de nuevo hacia allí. Un fuerte abrazo.
2: Muchas gracias, un abrazo.
1: Valentí, ¿tú què penses? Que això anirà canviant progressivament? És evident que aquesta cursa hi ha hagut coses diferents respecte a les tres anteriors, però jo no sé si això serà una tònica que anirà canviant cada cursa fins a arribar d'alguna manera, no sé si a rectificar, però a perfilar una miqueta més els matisos d'aquest canvi tan dràstic que hi ha hagut en el reglament. De tota manera, tu que coneixes molt bé la història de la Fórmula 1, probablement millor que jo, quan hi ha hagut canvis, sempre hi ha hagut problemes de modulació, d'ajustament d'aquests canvis, no? O sigui, mai sí, res es canvia d'un dia per l'altre.
0: El que passa que aquest reglament que tenim ara va néixer amb el peu ja, perquè a mitjan de l'any passat, quan encara no havia entrat en vigor, ja es parlava de fer-li un bypass i tornar a motors atmosfèrics. I ara acaba d'entrar en vigor i ja estan dient que la pròxima reglamentació ja seran motors V8 i tal i qual. S'han passat de frenada i, aviam, hi ha dues coses aquí. Una són els retocs que tu dius que s'han introduït a Miami, que sí, han funcionat, perquè ja no ha cantat tant aquelles fases de superclipping i tal i qual.
1: Sí.
0: En aquest sentit, els canvis han funcionat i potser aniran fent més. Ara, el mal que patim aquí és que aquest reglament el tenim perquè el van exigir els fabricants, però, caram, això no és una base prou sòlida, perquè fixa't una cosa. Aquest reglament de meitat de potència tèrmica, meitat de potència elèctrica, és una demanda dels fabricants per estar a la Fórmula 1 perquè volien rellevància amb la seva producció de sèrie.
1: Correcte.
0: Un dels fabricants assegut a la taula era Renault. I on està Renault ara? No hi és.
1: No hi és.
0: És a dir, reduint les coses a l'absurd, tenim aquest reglament perquè el demanava Renault i Renault no hi és. A l'hora de la veritat diu, no, jo plego. Ostres, no podem tenir un reglament per exigència d'un senyor que a l'hora de la veritat diu que se'n va i no corre.
1: Totalment d'acord.
0: La fórmula 1 de fer el reglament, què és? Senyors, el reglament és aquest. Doncs no vull córrer. Doncs com deia aquell, doncs molt bé, doncs bueno, doncs adiós, saps? Sí.
1: Escolta, parlant de Renault, per mi la gran, evidentment el gran protagonista del cap de setmana ha estat l'equip McLaren amb el pas endavant notable que han fet, però sí. Un dels grans protagonistes per mi ha estat l'equip Alpine. A mi m'ha agradat molt jo no sóc un defensor d'Alpine precisament, perquè no m'agrada com es gestiona aquest equip, però hem de dir que ara acabant amb els motors Mercedes sembla que, com han fet McLaren, han llegit millor aquest motor, l'han interpretat millor, l'han adaptat millor al seu xassís. I, home, déu-n'hi-do, eh? Per exemple, Colapinto a mi em va transmetre molt bones sensacions aquest cap de setmana. O millors
0: sí, Colapinto,
1: que abans. Gasly va tenir el problema que va tenir,
0: cursa,
1: no?
0: Uh-huh. Sí, sí, és la primera cursa de l'any que realment respon una mica a les elevadíssimes expectatives que hi havia sobre seu, sí. Uh-huh. En el cas d'Alpine, està clar que Flavio Briatore la va encertar, ens agradi o no. Aquesta decisió que va prendre de renunciar als propis motors Renault a canvi de ser client de Mercedes, amb una marca que és Alpine, que promociona els cotxes Alpine, que és la marca esportiva de Renault, que penses, però això, quin sentit té? No? Et demostra una mica també que això de la rellevància de les marques amb la producció de sèrie i tal, és una camama, perquè el
1: Alpine
0: corre
1: clar.
0: Amb un motor Mercedes.
1: Sí, sí.
0: És a dir, busquen simplement el benefici d'imatge, el retorn d'imatge i de màrqueting. No l'estar a la Fórmula 1 per desenvolupar tècnicament els meus cotxes de producció, però si portes un motor Mercedes, quin desenvolupament tècnic estàs fent aquí?
1: Sí.
0: Busques la imatge només.
1: Sí, sí, sí, totalment d'acord. Però això que dius...
0: Alpine és l'equip sorpresa de la temporada, de la mateixa manera que Aston Martin és la gran decepció.
1: Bueno, per estar decebut d'una cosa, primer has de tenir expectatives. Jo ja no les tenia
0: sí,
1: perquè,
0: sí, sí.
1: Perquè miracles a
0: l'Urbis. Home, no tenies expectatives amb Aston Martin, perdona. Ostres, n'hi havia moltes expectatives.
1: Pel
0: és a dir,
1: aquell
0: i... home, l'Orient Estrol, es deu sí. Mirar al mirall i deu sí. Dir, ostres, he fet aquí la fàbrica més avantguardista de la Fórmula 1. He aconseguit fitxar l'enginyer estrella de la Fórmula 1. Mm. He lligat com a equip oficial proveïdor de motors Honda, que ve de guanyar quatre títols seguits amb Red Bull. ostres, saps? Sí, sí. Jo crec que expectatives n'hi havien.
1: Sí, sí, però la realitat no ha funcionat. Escolta, no voldria acabar aquest temps dedicat a la Fórmula 1 sense posar en valor la figura d'Alessandro Zanardi, que malauradament ens ha deixat aquest cap de setmana.
0: Sí, no, i quin cop.
1: Jo crec que és un pilot que no se l'ha dimensionat d'acord al seu potencial. El terrible accident que va patir, que el va marmar físicament, però després la seva capacitat de superació, els seus èxits al Mundial de Turismes, la seva capacitat de resiliència demostrada, per exemple, en els Jocs Paralímpics, jo crec que ha marxat un dels grans, eh?
0: Sí, aquesta trajectòria d'ençà que va de les cames en el handbike i guanyar 4 medalles d'or als Jocs Olímpics. Sí. Mira, ell va escriure dos llibres de memòries.
1: Sí.
0: El segon es titula "Jo només volia muntar en bicicleta". Es refereix a quan prova allò del handbike. Sí. És a dir, toc minusvàlid, hi ha aquest esport, el handbike, que em permet de fer una activitat física. Jo només volia fer això, punts suspensius, però m'he embolicat en una segona vida. És a dir, de només voler practicar aquest esport, el handbike, per fer alguna cosa que puc fer amb les meves condicions, i he acabat guanyant medalles d'or olímpiques. És a dir, el sostre absolut de l'especialitat. És un heroi.
1: I tant,
0: és un heroi.
1: I tant que sí. No volem tancar el temps que hem dedicat a aquesta cursa de Miami sense fer referència a la puntuació que va fer Mari Boya per primera vegada a la Fórmula 2. Però d'això en parlarem ben aviat aquí al Fórmula Merlos. Valentí, moltes gràcies per acompanyar-nos. Una forta abraçada.
0: Molt bé, companys, a reveure.
5: Si et demano que pensis en la teva ànima bessona, la teva ment pensarà automàticament en una persona. És inevitable, però et diré una cosa. La teva ànima bessona pot tenir una altra forma. Cupra Formentor híbrid, amb 126 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 860 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
6: ¿Que por qué me compré una scooter SIM? Por su amplia gama. Hay muchos modelos para elegir. Porque SIM me da 5 años de garantía de forma totalmente gratuita en todos sus modelos de más de 50 centímetros cúbicos. Y por su excelente relación calidad-precio y mantenimiento.
7: Moto SIM. La mejor relación calidad-precio-mantenimiento y 5 años de garantía. Busca tu concesionario más cercano en la web sym.com.es.

0: Zona Off-Road.
1: Al Fórmula de Merlos us hem parlat diverses vegades d'una moto que està resultant un autèntic èxit, tot i la seva vida relativament curta al mercat. Es tracta de la Kobe 450 Rally, confirmant precisament aquesta acceptació, no únicament en el món de la competició, també en el món de l'usuari de carrer, podríem dir. La Kobe 450 Rally ara ha rebut el premi Motor Awards 2026 en l'apartat de Motos Off-Road. Parlem precisament d'aquesta moto, però sobretot d'aquest premi que ha rebut, i per això avui al Fórmula Merlo saludem en primer lloc l'Alessandro Bifano, director d'operacions de Motos Bordó. I Alessandro, bona tarda, gràcies per acompanyar-nos i enhorabona per aquest premi.
2: Molt bona tarda, José Lluís, què tal?
1: Doncs molt bé, escolta, fantàstic, no?, aquest premi que heu rebut. És un premi de prestigi. Què suposa per vosaltres?
2: Molt contents perquè és un reconeixement a la feina que s'està fent des de Kobe, una marca que, ja saps, ho anem parlant al llarg d'aquest temps, està apostant per una filosofia realment valenta, no?, i disruptiva, apostant per lleugeresa, apostant per potència, per prestacions, per qualitats. I llavors aquest premi és una miqueta un segell per tota aquesta feina.
1: I aquest premi el dona un grup que té, entre altres capçaleres, Motos.net. I en representació de Motos.net, avui ens acompanya en Jaume Gustems, periodista i motorista, a més. Jaume, què tal, com estàs? Bona tarda, content de parlar amb tu.
3: Bona tarda. També encantat de poder parlar també de motos amb vosaltres.
1: Escolta, abans que res, explica'ns què és el Motor Awards.
3: Doncs mira, són uns premis que aconseguim cada any, ja van 12 edicions, i són uns premis que voten els usuaris. Uh-huh. La característica d'aquests premis és que els vota la gent que ens veu als portals, i bueno, llavors aquesta gent decideix quina és la moto que ells consideren que és la que ha de ser guanyadora, i per això tenen un valor especial.
1: Clar.
3: Perquè no són uns premis votats per uns periodistes que vulguin decidir aquesta o l'altra, no? Sinó que és la gent que vota la moto que volen veure ells al seu garatge. No? Uh-huh. Llavors és, diguem-ne, que tenen un valor característic en aquest sentit.
1: Motor Awards premia cotxes en diferents categories, premia també motos en diferents aspectes. I he parlat de Motos.net, però el grup que organitza el Motor Awards és molt més que Motos.net. Parla'ns-en.
3: Exacte. Nosaltres, a part de Motos.net, tenim també Cotxes.net i Mil Anuncios, no? Llavors són uns portals que molta gent coneix, en els quals hi ha un negoci de transacció de vehicles de segona mà, nous i de quilòmetre zero. Doncs bàsicament també tenim una secció editorial en la qual nosaltres analitzem els cotxes que van apareixent al mercat, les motos que van apareixent al mercat, i una mica pues, donem aquesta, la veu, diguem-ne, d'expert, no?, de periodista especialitzat en el món del motor. Uh-huh. Llavors, anualment, nosaltres convoquem aquests premis perquè la gent pugui votar i pugui decidir entre totes les novetats que han sortit al mercat aquell any quina és la que ells consideren que és la que es mereix el galardó, no? Uh-huh. Per dir-ho d'alguna forma. I llavors, a través d'aquests premis, nosaltres també sortegem un cotxe i una moto, uh-huh, una mica com a premi o com a
1: incentiu, no?, per la participació
3: incentiu
1: també.
3: Incentiu per la gent, exacte, pugui votar en aquests galardons.
1: Alessandro, diuen que no hi ha més bon prescriptor que un client content. Que aquest premi s'hagi atorgat això per votació popular, entenc que per vosaltres ha de ser un doble motiu de satisfacció, no? Perquè és la confirmació més fefaent del crèdit que mereixen els productes que distribuïu des de Motos Bordoi, i en aquest cas una moto de la marca Kobe, que és l'emblema que s'ha afegit més recentment al portfolio de Motos Bordoi.
2: Totalment d'acord. Per cert, Jaume, molt bona tarda, que no t'havia saludat. Estem en línia.
3: Bona tarda, encantat.
2: Com deia precisament el Jaume, exacte, és un premi que no t'orga un jurat, no, per entendre'ns. És un premi que arriba directament de la gent, dels usuaris, dels que compren, no, les motos. Per tant, quin millor premi, evidentment, sense infravalorar els premis que donen els jurats, no?
1: Sí, sí.
2: Però evidentment és una... no és el pulso, no? És a dir, és molt important perquè és un contacte directe amb el mercat i jo, la veritat, a més que he pogut gaudir d'aquesta moto fa un mes pel desert, estic totalment d'acord amb l'audiència perquè és una moto realment, és una joia per lleugeresa, per prestacions, és una moto que ho posa fàcil als que no són tan experts, jo per exemple no ho soc, però també deixa gaudir i arribar a prestacions molt top a gent que en sap. Jo de fet recordo que la 4.5 és la moto que hem fet servir al Javi Vega, sí. L'Andrea Gava a la categoria Original Motul, de fet teníem dos a l'últim de Dakar, dos 4.5 en el top 10, i a més ha sigut la primera marca xina, Kobe, que ha arribat a guanyar 3 victòries en etapa Rally 2. És a dir, és una moto que ens ha donat alegries, bueno, perquè és una moto que està, jo crec, molt ben feta.
1: Jaume, l'has provada?
3: Sí, bueno, l'ha provada Anna, el nostre portal. Nosaltres, d'aquí poc, ja ho sabreu, que la provarem amb la versió més preparada, una mica amb el kit Factory, amb una tot sèrie d'elements per veure com funciona. Però és una moto que, des del meu punt de vista, el gran potencial d'aquesta moto és que es mou en un segment que està en creixement en els últims
1: anys,
3: és el segment de les trail de mitja cilindrada. Aquestes motos que són lleugeres, que tenen una potència raonable, que són molt fàcils de portar i que són molt versàtils. És a dir, són motos que tant serveixen per anar a treballar com també serveixen al cap de setmana per sortir i fer una excursió de llarga durada, no? Que és la gran avantatge. I agafen un aspecte de públic molt ampli. Tant aquell que vol entrar en el món de l'off-road com a novetat, que es vol introduir, com també a gent que ve del món de l'enduro i que ja no vol fer aquell enduro tan tècnic, tan difícil, i vol fer un enduro més fàcil, de més de llarg recorregut, més d'excursió, i és una moto que li permet fer una mica tot això, no? Llavors jo crec que el mèrit d'aquest tipus de motos és això, que es mou en un segment que està molt en creixement últimament, el segment de la moto trail de mitja cilindrada, i on hi ha moltíssima competència. Hi ha només competència de motos japoneses, sinó també de motos d'altres marques xines que estan introduint-se en aquest segment. I bueno, jo crec que el fet de que aquesta moto rebi un guardó, un premi en aquest sentit, doncs és molt meritori. Jo crec que no ha tingut fàcil, per dir-ho d'alguna forma.
1: Alessandro, és una moto, ho ha destacat el Jaume, la seva versatilitat, la seva polivalència. És una moto que, per exemple, l'hem pogut veure a la Bassella Reis, no fa massa, que tu mateix has format part d'aquesta experiència al Marroc amb els vostres distribuïdors, amb uns dies de diversió absoluta al manillar de la Kobe 450 Rally, però que en la versió més de carretera l'hem pogut veure recentment també participant a la 100 Colls. Perquè hem de dir que la Kobe 450 té diverses declinacions. En aquest cas, el premi ha recaigut en la Rally, però també té una versió més asfàltica.
2: Sí, el Kobe també ha apostat per la gamma, diguéssim, una miqueta més alta a nivell de cilindrada, que és la gamma, la família 800, on tenim la X-Pro, que és, diguéssim, més off-road, després la GT, que acabem precisament de treure, però sempre amb aquesta filosofia que, de veritat, el Jaume no podria explicar millor, de fer motos que siguin realment per tothom. Jo crec que Kobe ha tingut aquest mèrit, és a dir, jo sé que sóc parcial, però de fer motos que realment fan gaudir i no es queden curtes pel públic més pro, no? pels que en saben i els usuaris més experts, però també no deixen la possibilitat als usuaris més nous d'estrenar-se, no? I d'entrar en aquest sector i en aquest món. I això, com deia bé el Jaume, obre a un públic i democratitza, no? Una miqueta. Llavors, jo crec que està molt bé per tot el món de la moto, no? Perquè realment apropa la gent a l'experiència de la moto i sobretot off-road, que és una passada.
1: Alessandro, ara jo no tinc res per ensenyar-te a tu, però hi ha una cosa que sé que et farà gràcia que t'expliqui. L'Alessandro, com es dedueix mínimament a través del seu accent, no és català, és italià, però parla el català extraordinàriament bé. Molt millor, per exemple, que alguns dels participants d'Eufòria, sense anar més lluny, no? Alessandro, hi ha una expressió que no sé si coneixes. Saps què vol dir la lluna en un cove?
2: ostres, mira que el meu nivell C+, no m'arriba, ja. No m'arriba.
1: La lluna en un cova és una expressió que quan algú diu sí, home, i la lluna en un cova, volguem dir, això és un impossible, això és un impossible, no pot passar, això que...
2: Això que demanes... La meva.
1: Exacte, això que demanes no pot passar. Jaume, la Kobe 450 Rally respon a tantes expectatives que podem dir que és la lluna en un Kobe, en aquest cas, no? Estàs d'acord? Tu sí que la coneixies, Jaume, aquesta expressió.
3: No, però la veritat és que encaixa perfectament. Sí, perquè aquest tipus de motos, clar, tenen unes expectatives que cobreixen la majoria de públic, no? Per això és l'èxit de les motos trail, no? I més les motos trail de mitja cilindrada, que són més fàcils de portar, pesa menys, i també són més econòmiques. Llavors, una mica sí que encaixa l'expressió. Sí.
1: Com d'econòmiques, Alessandro, quan val la Kobe 450 Rally?
2: Doncs mira, nosaltres estem aquí en un preu realment molt, molt competitiu. Estem parlant de 7.990 euros, i seria un preu realment que, com deia, apropa tothom i democratitza una... diguéssim, a l'ús d'aquesta moto, no? Estem per sota dels 8.000 amb una moto de gran qualitat. Després hi ha un kit de potència que es pot adquirir per donar-li una miqueta més de canya pels qui vulguin, no? Per tant, un preu totalment assequible.
1: Un preu que fa que la realitat no sigui un impossible. Un preu que fa que puguem tenir la lluna en un Kobe. Alessandro...
2: T'hauria pagat els drets, per la publicitat,
1: Us regalo aquesta frase pel Departament de Màrqueting. Jaume, moltes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona per la feina extraordinària que feu, tant amb motos.net com especialment a cotxes.net, que saps que és un mitjà que seguim amb molt apreci i amb moltíssima proximitat.
3: Moltes gràcies i encantat d'estar amb vosaltres.
1: Alessandro, enhorabona per aquest premi i moltes felicitats. Una abraçada.
2: Gràcies als dos. Adéu, adéu.
0: Fórmula Merlos, a Radio Marca Barcelona, la ràdio dels esports.
4: Al Mundial de Superbikes, el pilot de Ducati, Nicolò Bulega, continua signant una temporada espectacular després de sumar aquest cap de setmana al Balaton Park d'Hongria un nou ple amb 4 rounds i 4 poles, que el situa aquesta temporada amb un balanç impecable. Bulega ha establert el millor inici de temporada de la història del Mundial de Superbikes amb 12 triomfs seguits, ampliant la seva ratxa a 16 victòries consecutives i aconseguint els 25 podis, una xifra que li permet igualar el rècord de Colin Edwards i Toprak Razgatroglu. A tot apunta que seguirà fent caure més rècords si manté aquest ritme, ja que la segona cursa va ser la novena prova de l'any en què va liderar totes les voltes, acostant-se al registre fixat per Álvaro Bautista el 2019. L'únic pilot que sembla seguir mínimament el seu ritme és el seu company d'equip Iker Lecuona. Tot i això, el té a més de 80 punts a la provisional del campionat.
5: ¿Que por qué me compré una scooter SIM? Por su amplia gama. Hay muchos modelos para elegir, porque SIM me da 5 años de garantía de forma totalmente gratuita en todos sus modelos de más de 50 centímetros cúbicos. Y por su excelente relación calidad-precio y mantenimiento.
6: Moto SIM, la mejor relación calidad-precio-mantenimiento y 5 años de garantía. Busca tu concesionario más cercano en la web sym.com.es.
7: Para algunos es un circuito. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
1: El motociclisme femení a Espanya ha deixat de ser una promesa per convertir-se en una realitat. Els resultats així ho avalen, els títols, fins i tot mundials, aconseguit en els últims temps per les representants femenines del motociclisme espanyol, és absolutament inqüestionable. Tant és així que aquests resultats han portat com a conseqüència a audiències massives i, sobretot, una integració social espectacular amb un percentatge d'acceptació molt i molt bo. Això ho analitza a fons l'informe realitzat per l'empresa Halon, una empresa especialitzada en intel·ligència de mitjans que ha contractat la Real Federació Motociclista Espanyola. Per parlar d'aquest informe, però sobretot per parlar de la realitat del motociclisme femení, la nostra següent convidada al Fórmula Merlos d'avui és la senyora Laura Duran, directora de màrqueting i comunicació de la Real Federació Motociclista Espanyola. Laura Duran, bona tarda i moltes gràcies per acompanyar-nos.
8: Hola, bona tarda. Gràcies a vosaltres per convidar-nos en aquest espai.
1: Escolta'm, amb grans conclusions d'aquest informe i motivació que us ha empès a sol·licitar-lo precisament a l'empresa Halon.
8: La motivació bàsicament ha estat posar en ordre i mesurar què està passant, no? Quina és la conversa social envoltant l'esport femení a les categories on tenim grans esportistes d'elit. I les dades són realment fantàstiques, no? Tenim més de 60 milions d'impactes en el període analitzat. Per tant, és una gran oportunitat tant per als pilots com per tot l'esport, per l'esport base i per les marques que vulguin col·laborar amb elles.
1: Això és molt important, això que dius, perquè, clar, 60 milions de visites, més de 60 milions de visites, i un grapat de mencions i d'autors únics diferents que han estat analitzats a través del vostre estudi, haurien de motivar, sobretot, a patrocinadors i també a mitjans generalistes a parar una mica més d'atenció a l'èxit i als resultats de les dones esportistes del motociclisme espanyol, no? Ja no parlo de mitjans especialitzats o de programes com el nostre, que sempre hem fet un seguiment molt de prop i exhaustiu de totes les representants nacionals, però aquests èxits i aquest interès popular hauria de motivar encara més això, tant a patrocinadors com mitjans no especialitzats en el món del motor.
8: Aquesta és l'intenció que tenim i per això pues, vàrem contractar l'empresa per fer aquest informe, per tenir aquest punt de partida. No? Els darrers anys estan passant moltes coses en el motociclisme femení, no? I per exemple aquest cap de setmana s'ha dit a terme el primer mundial de hard enduro exclusivament femení.
1: Uau, per tant, això no ho sabia.
8: Sí, i ha guanyat la Sandra Gómez. Per tant, estem d'enhorabona. I és el moment de fer renou i, com bé dius, d'intentar guanyar espai en els mitjans generalistes perquè s'hi donin una mica de visibilitat a totes aquestes dones que estan fent una feinada i estan obtenint molt de premis, no?
1: Em pensava, quan parlaves d'aquest cap de setmana, que anaves a fer referència a una nova victòria espanyola al Mundial Femení de Velocitat, en aquest cas
8: amb la cursa d'Ascent,
1: no? Sandra Gómez, tu ho has dit, ella és probablement qui encapçala una mica la llista d'aquest ecosistema, podríem dir, o d'aquest Star System, m'atreveixo a dir, on hi ha molts altres noms d'èxit notable. Quines són les pilots més destacades a les quals fan més referència als aficionats a les seves mencions a les xarxes socials?
8: Bueno, pues, evidentment, Sandra Gómez, Ana Carrasco, Daniela Guillén, Berta Bellán, Laia Sanz, òbviament, encara pues, continua ja, són ses més mencionades perquè també són ses més conegudes ara per ara, no?
1: Ja està clar. Escolta, vosaltres vinculeu una mica aquesta eclosió del motociclisme femení a la iniciativa, al catalitzador que suposa el 8M. Sí? Tant és així? A mi em costa una mica de veure la referència, per això m'agradaria que des de la federació ens ho expliquéssiu, perquè jo no li veig tant aquesta relació entre el 8M i aquesta eclosió dels resultats de les motoristes espanyoles a les xarxes socials.
8: Bueno, ja és una data clau on hi ha un espai que ens ajuda a entrar en els mitjans, a tenir una certa visibilitat i a les xarxes que d'una altra manera no tenim. És un pic al marge de les victòries que se puguin anar fent durant els cap de setmanes de competició.
1: Si no hi haguessin els resultats que hem obtingut, amb això, amb la Sandra, amb la Berta, amb la Maria Herrera, la Mireia, la Daniela Guillén i, evidentment, l'Anna Carrasco o la Laia Sant, tu creus que se'n parlaria tant? Perquè sempre s'ha dit que Espanya és un país d'esportistes més que d'esports. És veritat que som molt resultadistes i que quan hi ha resultats, evidentment, l'interès creix. Tu creus que això és així?
8: Jo penso que, malauradament, si no hi hagués premis, si no hi hagués guardons o exitis podis, no, les esportistes femenines, en aquest cas, no tindrien espai en els mitjans, no? Perquè la dada és clara, el 88% de la conversa generada a xarxes socials està envoltant aquests podis que se fan.
1: Després de tota una vida vinculat a la competició internacional i de viatjar pels circuits de tot el món, tant en MotoGP com en Fórmula 1 i altres disciplines, cada vegada m'agrada més anar a veure curses dels campionats nacionals. Aquest cap de setmana passat, sense anar més lluny, he estat a un rally del campionat d'Espanya, bé, del campionat d'Europa en realitat, però també he tingut l'oportunitat d'anar a curses com, per exemple, el campionat d'Espanya de trial. I m'ha agradat moltíssim, moltíssim, moltíssim, moltíssim, però molt, molt, molt, veure la quantitat de noies, més que de noies, nenes, jo diria, perquè eren molt i molt joves, competint en el trial, no? Diria que el percentatge pràcticament era 50-50, com a mínim, a les llicències més joves, no?
8: Sí, és una alegria veure que cada vegada més l'esport base creix i podem xerrar d'aquesta... Quasi, que mos atracam a la paritat, no? I després, a mesura que van creixent, ja veurem com queda, no? Però si la base ja tenim aquesta ajuda i jo crec que, en certa manera, això és tota la visibilitat que s'aconsegueix tant a les xarxes com en els mitjans, de veure que hi ha referents femenines que estan fent una gran feina.
1: Sens dubte. Laura, per acabar, heu experimentat un creixement de llicències femenines en els últims anys? Això ho teniu quantificat d'alguna forma?
8: Se va mesurant i se va mirant i sí, van augmentant. Poc a poc, però van augmentant.
1: És un treball de formigueta el que s'està fent
8: i
1: que s'està fent bé. La veritat i la realitat és aquesta, com ho acredita un informe com aquest, que diu que l'èxit esportiu dispara l'impacte del motociclisme femení a Espanya, com ho confirmen no únicament els impactes mediàtics, més de 60 milions, sinó l'acceptació social del motociclisme femení de competició, que arriba a ser d'un 93%, cosa que celebrem extraordinàriament. Laura Duran, directora de màrqueting i comunicació de la Federació Espanyola de Motociclisme. Moltes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona per la feina que esteu fent en aquest àmbit.
8: Gràcies, Josep Lluís. Un plaer.
9: Els millors no segueixen, lideren. I és que la nova scooter Yamaha NMAX 125 ho té tot per ser la més desitjada. La combinació perfecta d'estil i funcionalitat, qualitat Yamaha, a un preu imbatible per només 3.599 euros. Descobreix la nova Yamaha NMAX i consulta les seves condicions en el teu concessionari oficial Yamaha més proper.
10: Si et demano que pensis en la teva ànima bessona, la teva ment pensarà automàticament en una persona. És inevitable, però et diré una cosa. La teva ànima bessona pot tenir una altra forma. Cupra Formentor híbrid, amb 126 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 860 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
11: Cuando estás en Prime, hay señales y sonidos. Entra en tu Prime con la nueva Kawasaki Z900. Más potencia, más tecnología, más diversión. Y con 3 años de mantenimiento y garantía incluidos y 1 año de seguro gratis. Encuentra tu oferta Kawasaki Z900 en kawago.com y entra en tu Prime.

0: A partir del dia 16 i fins al 3 de juny, durant 19 dies es farà una nova edició del Rally Internacional Taklimakan a la Xina. Aquest rally es va disputar per primera vegada l'any 2005 i aquesta vegada tindrà un recorregut de més de 8.000 quilòmetres, dels quals la meitat seran cronometrats. I atenció, perquè un 60% d'aquests quilòmetres cronometrats passaran pel desert que porta precisament aquest nom de Taklimakan. Aquesta vegada, aquesta cursa comptarà amb la participació de dos pilots catalans que pràcticament no necessiten presentació pels oients del Fórmula Merlos. Ells són el Gerard Farrés, el Ferretti, i el Pau Navarro. I aquesta vegada, atenció, ho faran amb un vehicle diferent del que han utilitzat habitualment. Concretament, participaran amb un vehicle de la marca xinesa Great Wall Motor. Parlem, precisament, amb el Pau i amb el Ferretti. Ferretti, bona tarda, gràcies per acompanyar-nos.
1: Bona tarda, què tal, amic, com estàs?
0: Escolta, això del mandarí ja ho domines tu, això, de parlar
1: ni
0: xinès
1: cas,
0: o què?
1: No, aviam com ho farem, no, sí. Espero, doncs, amb l'anglès que ens puguem entendre una mica català amb el Pau i companyia.
0: Espero que sí. Pau, bona tarda, com vas?
2: Hola, molt bona tarda. Emprenent una mica de xinès, sí? Jo també.
0: Escolta'm, jo m'he hagut de mirar l'Atlas, perquè he vist que aquest rally del Taklimakan passa per llocs tan coneguts com Turpang, Bayongolin, Hotan, Kashgar, Kizilzu i les zones de la regió autònoma iogur o iogur de Xinjiang. Això sí que ho conec, el tema del iogur, vull dir, no tant la regió autònoma, no tant la regió autònoma aquesta. Escolteu, Pau i Gerard, sabeu què vol dir Taklimakan o no? He estat mirant això.
1: No. Pau...
0: No sé si dir-vos-ho, perquè heu estat mirant de dir, bueno, això és que em sonava, m'havien parlat d'aquest desert, que es veu que és una cabronada, que ni t'explico, i m'havien dit que això de Taklimakan vol dir, si hi entres, no en sortiràs, o també el lloc de no retorn. Toma!
2: Què us sembla bé,
0: Diu el següent, el que he trobat a la intel·ligència artificial. Diu, Taklimakan, l'immens desert de sorra a la Xina, a la regió de Xinjiang, significa comunament, si hi entres, no en sortiràs. O el lloc de no retorn. Sovint ha estat descrit també com el mar de la mort. I el nom evoca la perillositat de les seves dunes mòbils i la manca d'aigua, encara que etimològicament també s'interpreta el nom de Taklimakan com lloc de l'abandonament. No ho sé, ja us heu pensat això, d'anar a aquest lloc o què?
1: Fa por, abans d'anar ja,
0: Home, llegint tot això. Escolteu-me.
2: Ara ens has donat moltes ganes.
0: No. Escolteu, aneu amb un cotxe de la marca Great Wall Motors, que precisament és una marca que acaba d'entrar justament a Espanya. Sabeu què vol dir això de GVM, també, o no?

0: que ja havien corregut el Dakar l'any passat, precisament, acaben d'entrar al mercat espanyol ni més ni menys que amb 10 models de cotxes diferents. Però acaben d'entrar ara fa 4 dies. Fa tan poc que quan li comentava al cap de premsa d'aquesta marca, que l'acaben d'anomenar, que el Pau i el Ferretti correrien amb els seus cotxes, va dir, hòstia, ja saps més coses tu que jo, em va dir concretament. Escolta, com ha anat aquesta història? Gerard, explica'ns.
1: Bueno, jo doncs també així amb l'Alain, que és una persona doncs vinculada al món del Dakar, que sí, havia estat a Toyota, doncs em va fer aquesta trucada per saber doncs si em faria il·lusió doncs aquest projecte d'anar a córrer de moment al Rally Taclimacan. I la veritat és de carrer, que no, òbviament no vaig dubtar, des de l'any 2006, no, amb la moto, el primer Dakar, fins ara han passat molts anys, millors, pitjors, però sempre doncs gaudint d'aquesta passió que és el Rally Dakar, tot el que comporta doncs competir, i per tant doncs és una gran oportunitat, i més doncs compartir-ho doncs amb companys com el Pau, Gavilliasso, estic segur, la Rebeca, crec que serà una gran experiència, no?
0: Pau, en el teu cas, com va anar la iniciativa, la proposta?
2: Bueno, va ser més o menys similar amb en Gerard. Després d'acabar el Dakar, l'Alan, bueno, ja ens coneixíem, que bueno, l'Alan és qui porta doncs el projecte europeu, que ja ho ha dit en Gerard, que portava i seleccionava una mica els pilots de Toyota, doncs ha fet el mateix aquí amb la, bueno, amb la fàbrica xinesa, i nosaltres ja el coneixíem i ens va trucar el meu pare i a mi, i el tenir la reunió doncs, al començament ja ens va interessar, i sobretot doncs obrir portes i fer una carrera que de lo normal no faríem mai també és molt,
0: molt,
2: és molt divertit, i al final com que competim amb una, també amb una categoria nova, competim en stock, doncs també fa un punt de motivació per a veure com anirà el cotxe, i res, la veritat que fa molta gràcia tot plegat, doncs, al final tenir una oportunitat amb una marca a mi no m'havia passat mai.
0: Clar.
2: I és força, bueno, et sents una mica content, i la sort de fer-ho, com ha dit, a menjar amb tots els pilots, i jo sobretot en el meu cas a menjar, que ens portem molt bé dins del cotxe, i jo crec que serà algo divertit tot un mes allà a Xina.
0: Ferretti, qui portaràs al costat en aquest cas?
1: Mira, portaré el Bruno. El Bruno Giacomi és un company, un argentí, que també ja havíem fet alguns entrenaments, és una molt bona persona. Al final, dintre del cotxe, no, com el Pau, doncs amb el Jan, necessites gent de confiança, de que t'entenguis ràpid, de que tinguin bons valors, que siguem pencaires, i el Bruno doncs té aquestes qualitats, i també no he competit amb ell, també ens estrenarem aquí, però almenys doncs el conec, i doncs espero doncs també poder gaudir de la seva companyia durant aquesta carrera, no?
0: Pau, això tindrà una continuïtat, per exemple, al Dakar?
2: Bueno, no ho sabem. Al final, bueno, el projecte, nosaltres, de moment, tenim clar que estarem aquí a Taclimacan. També, doncs, l'Alan, i també com a tal l'empresa de Great Wall Motors, doncs, han deixat una mica clara la intenció de voler anar al Dakar, però també no el 100%, no? Al final s'ha de veure, o sigui, anem a competir en el Taclimacan, però en veritat la carrera és com un test pel cotxe, pel cotxe, bueno, que al final l'han fabricat aquest any. Ells tenen clar que volen anar-hi, però la veritat que pas definitiu, doncs encara no hi ha res fet per al Dakar, i anirem una mica sobre la marxa, i veient doncs els resultats del Taclimacan, que al final per nosaltres, a menjar, anem amb la mentalitat clara que el resultat no és fer una bona carrera de resultat, sinó l'objectiu és provar el cotxe i millorar-lo molt i tenir molts errors, o, bueno, esperem que no hi hagi,
0: no n'hi haurà, no, home,
2: problemes mecànics, però pot passar, som molt conscients, i anem amb la tranquil·litat de que si hem de treballar ens ho passarem bé treballant, i ens ajudarà doncs a millorar també. O sigui, a partir de llavors doncs hi ha un projecte darrere que encara no està confirmat, però hi ha uns passos, sí.
0: Bé, en qualsevol cas, aquesta és una gran notícia, perquè que pilots de casa com el Gerard Ferrés o el Pau Navarro es vinculin a GWM, Great Wall Motors, és molt, molt important. Aquest conglomerat d'empreses es va fundar l'any 1990.

0: però 8 anys més tard ja estaven operant internacionalment a través de moltes marques dins d'aquest, dins d'aquesta firma. Marques com Haval, Wei, Tang, Ora i Poer, marques que tenen productes com SUVs, turismes, pick-ups, una gran gamma de solucions de mobilitat per tots els usos i tots els escenaris. Gerard, Pau, moltes gràcies per acompanyar-nos. Molta sort al Taclimacan 2026. Escolta, i a la tornada, perquè tornareu, evidentment, no feu cas del nom d'aquest desert, ja ens ho explicareu. Una forta abraçada, merci, que vagi molt bé i que feu llaços ben estrets amb aquesta gent, perquè pot ser molt important aquesta experiència de cara al vostre futur, a la competició i en especial al pròxim Dakar. Una forta abraçada.
1: Moltes gràcies, una abraçada.
2: A Radiomarca Barcelona, Josep Lluís Merlos té la fórmula.
3: Aquest cap de setmana s'ha disputat a Oliana el Gran Premi d'Espanya, segona prova puntuable per al Mundial d'Enduro. El pilot de KTM, Josep García, ha marcat un doblet en la seva categoria que li ha permès, a més, anotar-se la victòria Scratch. A la primera jornada va superar Hamish McDonald, mentre que la segona va acabar per davant del seu company Andrea Verona. La primera jornada va estar marcada per les caigudes, els canvis al capdavant de la classificació i l'estat de la pista, molt lliscant per la pluja. A la segona i diumenge, García ho va tenir més fàcil i va deixar clar que era el pilot a batre des de l'inici. En categoria femenina, magnífic cap de setmana per a les pilots de Riejo, amb victòries per a Rachel Gattisch i Rosie Rowett.
4: ¿Que por qué me compré una scooter SIM? Por su amplia gama. Hay muchos modelos para elegir, porque SIM me da 5 años de garantía de forma totalmente gratuita en todos sus modelos de más de 50 centímetros cúbicos. Y por su excelente relación calidad-precio y mantenimiento.
5: Moto SIM, la mejor relación calidad-precio-mantenimiento y 5 años de garantía. Busca tu concesionario más cercano en la web sym.com.es.
6: Para algunos es un circuito. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
7: Els millors no segueixen, lideren. I és que la nova scooter Yamaha NMAX 125 ho té tot per ser la més desitjada. La combinació perfecta d'estil i funcionalitat, qualitat Yamaha, a un preu imbatible per només 3.599 euros. Descobreix la nova Yamaha NMAX i consulta les seves condicions en el teu concessionari oficial Yamaha més proper.
0: Marxem, tornarem dilluns vinent, com sempre, a la mateixa hora, per parlar-vos, entre d'altres temes, del Gran Premi de França de MotoGP. Fins aleshores, adeu-siau!
8: Ràdio Marca els ha ofert la repetició de Fórmula Marca.

Bon dia, rondaires! Són les 6 del matí, és dimarts 5 de maig i comencem un nou programa on us explicarem que el Barça ha de fer caixa.

0: Hola, què tal? Molt bon dia, rondaires, com esteu? Doncs això, que són les 6 del matí d'aquest dimarts 5 de maig i de seguida us explicarem quins noms sonen com a possibles sortides del Barça aquest estiu. No és res oficial, però sí que hi ha rumors amb tres noms propis, sobretot importants d'aquest equip blaugrana que tenen números de canviar d'aires aquest estiu. Ara us explicarem també, per exemple, repassarem la nova alternativa que ha sorgit per reforçar la defensa blaugrana. Si no és Bastoni, ja tenim també un altre candidat, un més en aquesta llarga llista de noms. I evidentment avui també parlarem de la Champions, perquè l'Atlético disputarà el partit de tornada de semifinals al camp de l'Arsenal i de seguida també doncs, repassarem com es presenta aquest partit. Abans saludo al Toni Guinovart. Toni, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia a tots. Són les 6, ho has dit amb una alegria.
0: Ei, és que ser al costat de tots els rondaires, del Toni Guinovart, del Santi Olivan, que és a les vies de so, és motiu de celebrar-ho amb alegria, com sempre, ja ho saps, Toni, que és un plaer poder matir al vostre costat.
1: Clar que sí, home, fot-li.
0: Bé, també és amb nosaltres don Carlos Arguiñano, ja lo veo aquí, listo para desayunar,
2: buenos
0: o què?
2: Buenos días, familia. ¿Qué vamos pasa? A arrancar el día con energía, que esto es importante.
0: Como tiene que ser.
2: Os propongo un desayuno potente, unas tostaditas con aceite, jamoncito, un par de huevos y si te animas le metes unas alubias, ahí va, venga, vamos,
0: no
2: que no falte de nada.
0: Exacto.
2: Ahora metemos un zumito natural, café y oye, a funcionar. Y os cuento uno, ¿cuál es el colmo de un panadero?
0: A ver.
2: Que su hijo sea un desastre. ¡Familia! ¡Yepa! ¡Venga, alegría! Con el estómago lleno.
0: Eso.
2: Se piensa mucho mejor.
0: Sobre todo. Venga ahí.
2: ¡Doble! ¡Lol! ¡Con el joder! ¡Doble! ¡Familia!
0: Bueno, y al que también te anima a Bun, más allá de esta esmorzar que nos prepara don Carlos Arguiñano, es el Fosprint. Això sí que es energía de bo. Fosprint, de sòria natural, que es molt més que una jalea. Es rendiment, resistència, defenses, concentració. Porta jalea real, pròpoli, NAD, vitamines, minerals i aminoàcids i té una alineació de gala que et permet escollir el que més t'agradi, com per exemple el Fosprint Clàssic, el Plus, l'Esport, el Zero o el Junior. Fosprint, de venda en herbolaris, per a farmàcies, farmàcies i també online. Fosprint, 100% natural i amb la garantia de sòria natural. I ara sí, sigueu benvinguts a la ronda d'aquest dimarts 5 de maig. Comencem.
3: La Ronda, con Marc Vila y Toni Guinovart.
4: Mortadela, mortadela, mortadela. Rapapopopo, barrapopo. Venga.

0: Doncs vinga, va, som-hi, bon dia i bona hora. Aquest estiu podria haver-hi una sortida dolorosa a Can Barça. La situació econòmica del club, la necessitat de fitxar i l'obligació de complir amb la normativa de l'1-1 del fair play financer són els causants d'aquest debat que s'ha generat a la Secretaria Tècnica Blaugrana. Comencem pel primer nom propi. És el d'Alejandro Valde, qui ha perdut protagonisme des de l'arribada de Cancelo i que aquest curs no ha ofert tampoc la seva millor versió, en part també per les lesions que ha patit. El lateral blaugrana té contracte fins al 2028 i se'l contempla com una peça de futur, però té molt bon cartell a la Premier i també, tal com us explicàvem fa uns dies, l'Aston Villa, d'Unai Emery, podria estar disposat a pagar fins a 55 milions per ell, 55 milions d'euros per un jugador fet a la Masia. Toni, anem amb aquest primer nom propi, Alejandro Valde, un Valde al que també se l'ha vist més seriós del que és habitual en les últimes celebracions de l'equip. No sé si creus que s'està sent injust amb ell o realment està assumint el rol que li toca.
1: Injust, no. De fet, jo crec que l'aficionat blaugrana li exigeix i la temporada passada va ser molt bona. Però és un jugador irregular. En el moment de la seva explosió és la temporada que el Barça guanya la Lliga amb Xavi, fa una bona temporada, uns bons números, uns bons registres. A la següent, a l'arribada de Cancelo, és un desastre. Uh-huh. Després arriba Flick, torna a fer bons minuts, que és el curs passat, va ser un lateral important. De fet, quan va estar de baixa tots patíem i el trobàvem a faltar, i aquest any de nou torna a fer una temporada fluixa. És un jugador irregular. Però, bé, hi ha marge de millora? No ho sé, Marc, però injust tampoc. Se li ha d'exigir, és un jugador format a casa i que sabem que té potencial.
0: Fins a quin mal, o sigui, fins a quin punt et faria mal la seva venda? Doncs també recordar que només té 22 anys, Alejandro Valde.
1: Jo crec que això és el més important, la seva edat, i que ja porta també 4 temporades al club. És a dir, que és un jugador que ja forma part del nostre ecosistema. Per tant, faria mal? Sí, home, tenim present que té molt marge, que avui dia, mira, Cancelo, que té 32, no? Imagina't. Li poden quedar perfectament, què, 8-9 anys de carrera a un nivell màxim, a un nivell top? Doncs sí, per tant, podria fer mal la seva venda, sobretot si després, en qüestió de 3-4 temporades, el veus triomfant a Anglaterra.
0: I a partir de quina quantitat donaries l'okay al seu traspàs? Què acceptaries per Valde?
1: Clar, aquí jo crec que sí que ens hauríem de posar seriosos i el Barça ha de començar a marcar una miqueta el seu caràcter sobre la taula. I jo crec que tot el que sigui inferior a 60 milions, entre 50 i 60, no s'ha de permetre. És a dir, tu te'n vas a tombar per Europa i només per dir bones tardes ja et cobren 5 milions. I en canvi el Barça sembla que quan vagi a vendre jugadors els ha de mig regalar. Jo crec que li hem de posar nosaltres un preu alt i després veurem el que ofereixen en cas que nosaltres l'acabem venent.
0: Dels noms que sona també per suplir-lo, quin t'agrada més? S'ha parlat de Cucurella, s'ha parlat de Grimaldo, evidentment doncs, també s'ha de tenir en compte el propi Cancelo, no? Però clar, si marxa Valde, necessites portar algú de garanties.
1: De garanties i pel que fa a projecció, pel tema d'edat, ja et dic jo que la cosa és complicada. Perquè dels jugadors que parlem, Cucurella, Grimaldo, tots tenen més de 26 anys, estem parlant de 27 anys com a mínim, i Cancelo que té 32. Per tant, imagina't el decalatge que hi ha d'any de naixement.
0: Sí, sí.
1: Jo, per mi, per tema relació qualitat-preu, i que també coneix la casa, és que també estem parlant de jugadors que tots han format a Can Barça, Grimaldo. Per què? Perquè fins i tot amb Grimaldo no superaries els 20 milions i també podries permetre el luxe d'intentar incorporar a Cancelo. Jo no dic pel preu que demanen al seu club de la Lliga Qatarí, però, home, sobre uns 30 milions podries fitxar a 2 laterals, que tens marge de maniobra per replicar el que et sobri de diners en altres fitxatges, i a més no oblidem que tenim a Gerard Martín, que és un perfil completament diferent a aquests jugadors que estàvem enumerant, que són Grimaldo i Valde, i Cancelo, i que, home, també ha fet una molt bona temporada aquest any.
0: Aquí anava jo, eh? Potser necessites un o dos més aviat, tot i que Gerard Martín és un lateral nat i també pot jugar en aquesta demarcació, tot i que aquest curs, sobretot, l'haguem vist de central. Bé, el següent a la llista de possibles sortides és Jules Koundé, amb contracte fins al 2030. El francès tampoc ha viscut una gran temporada i durant la seva absència per lesió, Eric García va complir amb escreix jugant de lateral dret. No va ser l'únic. Xavi Aspar i Araujo també han fet la feina en aquesta demarcació i Koundé segueix despertant l'interès del Liverpool tal i com avançava ahir el Daily Mail. Concretament, el mitjà anglès explica que els Reds estarien disposats a pagar 80 quilos pel futbolista francès que n'hi va costar al Barça 50 més 10 en variables al 2022. No és la primera vegada més que s'ha vinculat a Koundé a un Liverpool que en els darrers temps també ha demostrat que si alguna cosa té és poder adquisitiu i que no escatima allò en fitxatges, eh? Ho vam veure, per exemple, l'estiu passat. Koundé, Toni, t'encaixa més el seu traspàs?
1: Pel que fa a preu de sortida, si nosaltres hem de fer una venda dolorosa, què vol dir això? Doncs vendre un jugador important per tenir diners i poder moure'ns pel mercat d'estiu? Sí. Ara, també considero que és un futbolista que ens ha donat molt bon rendiment. És veritat que aquest any doncs, no està tenint puntualitat, de fet, els minuts ho demostren. Hem passat de veure sobre el terreny de joc uns 2.800 minuts el curs passat, ara sumar-ne molts menys. Per tant, home, parlo de lliga. El podria encaixar pel tema de preu de sortida. Veus, ja és una quantitat que ja et dona un marge de maniobra de dir, escolta'm, si han de reforçar un extrem, si han de fitxar un lateral, si han de també encarar el tema d'un central, doncs ja pots jugar una miqueta més i anar una miqueta més fort.
0: I tan mala temporada creus que ha fet Koundé o no?
1: No, però ha estat mirat amb lupa des del dia del Gamper. Jo no sé si recordes aquella imatge.
0: Sí, que estàvem com empipat, oi?
1: Que se'l veia com tampoc no ho sé, jo no sé si és que i passa això, que a vegades vens de fer grans cursos i els següents doncs estàs fluix, però és que ha estat un jugador que des del primer dia ha arribat a Can Barça i no ha caigut de peu, eh? Però a poc ha anat a sobresortint-se de les coses, i aquest any la mala sort han estat les lesions, que ha tingut moments bons, però sempre que ha agafat el ritme, au, ensopegada amb el tema de la lesió. De fet, el dia de l'Atlético de Madrid, la tornada de la Copa del Rei, els primers 10 minuts de Koundé eren prou bons fins que es va trencar. A partir d'aquí, doncs, ha desaparegut en el tram important de la temporada.
0: Un Koundé que tampoc ens n'hem d'oblidar, se'l va fitxar per jugar de central, eh? I aquí finalment ha quallat com a lateral, malgrat d'ell també va insistir en que volia jugar de central. Ara, així com a la banda esquerra hi havia més alternatives, a la dreta no n'han sonat tantes, oi? No sé si tens algun nom al cap, si tens alguna proposta...
1: Aquí també entra en joc el tema que et deia de Cancelo. Recordem que Cancelo pot jugar per la dreta i pot jugar per la dreta. Llavors, futbolistes que ens podrien encaixar de perfil o de cos baix seria Mingueza, també. Sí que és veritat, compte que el poso en un asterisc perquè acaba contracte amb el Celta. S'havia dit res a principis del 2026 que podria anar a la Juventus, de fet, en el mercat d'hivern, però que finalment es va quedar la cosa en stand-by i que ja ho tindria fet, però seria un perfil de futbolista que podria encaixar. I com no, el de Héctor Ford, ve de jugar aquesta temporada primera divisió amb el Elx de Saràbia i ha destacat.
0: Bé, ara, és una banda... una cosa, eh? Ni amb Mingueza ni amb Héctor Ford guanyes una Champions.
1: No. Però clar, ara és una nova... quin lateral dret tens a Europa? Quin? Està al PSG.
0: Hakimi,
1: no,
0: sí, clar.
1: És que, clar, amb aquest no pots anar a buscar. Per tant, jo és de les ventes que sí que et diria és dolorosa 100%, perquè, qui portes de substitut? I l'única cosa bona que tens de la sortida, possible sortida de Koundé, seria el preu que et pagarien. Però, clar, quin cost tindria la seva marxa?
0: Mm-hmm. Bé, i a la llista de possibles vendes doloroses, a banda de Balde i Koundé, també s'hi ha sumat en els darrers dies el nom de Rafinha. Amb 29 anys, l'extrem esquerre que va renovar amb el Barça fa menys d'un any, tot i que alguns mitjans també... O sigui, l'extrem esquerre va renovar fa menys d'un any, tot i que alguns mitjans també han apuntat que des d'Aràbia hauria arribat a una oferta propera als 90 milions d'euros per ell. De moment, ni Rafinha ni el Barça contemplen una sortida, però ja sabeu que això del futbol també dona moltes voltes. Això sí, una sortida del brasiler també obligaria el club blaugrana a portar una alternativa de primer nivell que ara mateix no està en la llista de prioritats. Les diverses lesions d'aquest curs, per cert, també han jugat en contra d'un Rafinha que s'ha perdut un total de 19 partits, la majoria en moments i contra rivals determinants, tot i que això sí, ha signat 19 gols i 8 assistències en els 31 partits que ha disputat. Té sentit, Toni, plantejar-se la venda de Rafinha?
1: Jo crec que només té sentit si mirem el tram final d'aquesta temporada, és a dir, que no l'han pogut gaudir i que estem molestos per no haver confiat en el seu poder al terreny de joc. Cap sentit del món. És a dir, jo diria que és una de les banderes del Barça de Flick. No té sentit, ni fins i tot per tema econòmic, perquè, Marc, molt bé, el vens, i què has de fer? Anar al mercat, si ho estàs parlant de Koundé, amb Rafinha hauries de fer el mateix. O sigui, el que et donessin per ell, anar l'endemà a buscar un jugador que el suplís. I què trobes al nivell de Rafinha? S'està parlant de Gordon.
0: Anthony Gordon del Newcastle, sí. Però
1: sí,
0: vaja.
1: Molt bé, Marc, ara en parlem, molt bé, Anthony Gordon, molt bé. N'has de vendre a Rafinha per posar 100 milions per gastar-te en 85 per portar el jugador del Newcastle? En què guanyes?
0: No, jo tampoc ho veig massa clar, la veritat. Ara, que em dius, la sortida de Rafinha provocaria el fitxatge de Julián Álvarez. Saps? Ja allò sí. Dius, bueno, si m'assegures això...
1: Però puc plantejar també un dubte raonable?
0: Sí, clar.
1: I per què no apliquem estil Luis Enrique i provem a Rafinha de nou? Cuidado, és molt rocambolesc.
0: Bueno.
1: En el sentit de dir, si no tenim tants diners, sí. Escolta'm, no ens centrem en la figura i tan important d'un nou, ens continuem amb Ferran Torres, provem a Rafinha i llavors anem per un extrem esquerre d'un perfil diferent i que sigui d'un low cost.
0: És l'aposta arriscada, diria jo, no? O si més no, que no saps encara com et sortirà. Ara, si haguessis de traspassar a Rafinha, quan demanaries per ell?
1: Clar, jo ara tu em diràs que em passo de frenada, però jo dels 140-150 no baixaria, veient com està el mercat. És a dir, per Julián Álvarez nosaltres sempre hem establert que a partir de 100 milions, bé, també hi ha qui diu que com a mínim 150. És a dir, jo entenc que tu quan comences a negociar has de marcar pit. I un jugador de la talla de Rafinha, crec que tot el que sigui inferior a 100 milions, doncs no és una bona venda.
0: Em sembla poc, també estic d'acord. Bé, les vendes són l'assignatura pendent del Barça any rere any. Creus que aquest any sí? Perquè a banda de les doloroses, doncs també s'ha de contemplar possibles sortides com les de Marc Casado, les de Marc-André Ter Stegen, veurem què passa també doncs amb Chesney o altres noms propis, no, de la plantilla que podrien deixar certs diners a la caixa del club, però les vendes tornen a ser aquest any l'assignatura pendent.
1: Sí, sí, les de cada temporada. Jo crec que aquest any sí que hi haurà bastant moviment. Ara, amb tot el moviment, totes les sortides que tindrem, no sé, no crec que ens doni per aconseguir tot el que parlem en un inici de curs. Això sí, espero que tots els desitjos de Hansi Flick, doncs, si no són de matrícula d'honor, puguin ser de... bé, per tal de poder complementar, bueno, per tal de poder ajudar aquest equip que aquest any ha estat en certs moments fluix de recanvis.
0: Mm-hmm. Bé, doncs res, això, que amb tot s'espera un estiu mogudet d'entrades i sortides a Can Barça. Preparem-nos, que això serà llarg. Mm-hmm. El Barça afronta un estiu que un cop més estarà marcat per una paraula que ja forma part del dia a dia del club, el fair play. La realitat és tossuda. Per poder reforçar la plantilla, fer fitxatges de pes i, sobretot, inscriure'ls, complint amb la normativa de la Lliga, el club necessitarà generar ingressos a través de vendes doloroses. I això és una realitat que no podem esquivar. En aquest context ja comencem també a veure diversos noms sobre la taula i un dels que més mal faria que marxés és el de Rafinha. El brasiler, per cartell, mercat i valor econòmic, podria ser una de les operacions que ajudessin a quadrar comptes, però segons el meu punt de vista, Rafinha ha de tenir l'etiqueta d'intransferible. És cert que aquesta temporada les lesions li han impedit tenir la continuïtat necessària per mostrar la seva millor versió. També és veritat que això ha provocat que el seu impacte no hagi estat tan determinant com el curs passat, però reduir la seva aportació a aquestes circumstàncies també seria un error de lectura majúscul. Parlem d'un futbolista diferencial, amb desequilibri, compromís, sacrifici defensiu i capacitat per decidir partits. Sobretot això, Rafinha és una peça clau dins l'estructura d'aquest Barça. La seva venda no seria cap solució real. Seria directament generar un nou problema, perquè si marxa Rafinha, el Barça també estaria obligat a trobar al mercat un relleu de primeríssim nivell. I això, avui, no seria ni fàcil ni tampoc barat.
2: Que n'aprenguin!
3: La Ronda, con Marc Vila.
4: Si los clubes de striptease están muy bien valorados, juega mal.
3: Y Toni Guinovart.
5: Este tipo de locales de ocio le atraen, le gustan, ¿no? Él no lo ha negado tampoco.
6: Rondaires, llegó vuestra hora, la hora de la pregunta del día, fenómenos. ¡Vamos!

0: 5 minuts per arribar a 2:15, moment de repassar la pregunta del dia, Toni. Quina és la d'avui?
1: Doncs considereu a Rafinha intransferible? Dues opcions, sí o no. I atenció, perquè una vegada més, uns van per un camí i els altres per un altre. I per què ho dic això? Doncs perquè, per exemple, a Twitter, un 46% ha votat que sí i un 60% ha votat que no. En canvi, a Instagram, un 68% ha votat que sí i un 32% que no. Res.
0: Tu què has votat? Tu què has votat, Toni?
1: Doncs, sense haver escoltat la teva editorial, que m'ha semblat exactament perfecta de l'A a la Z, he votat que sí, que no, que és intransferible.
0: Que sí o que no?
1: Que no.
0: Que no, val. Doncs, en aquest cas coincidim, veurem també com evoluciona el mercat en clau Rafinha, però a dia d'avui sembla més que complicat que pugui canviar d'aires ara. Ja sabem, insisteixo, que això del futbol també dona moltes voltes.
2: Este es un mensaje para todos los oyentes de Radio Marca. ¿Sabías que en España desde el año 2015 las deudas se pueden cancelar al 100% para empezar desde cero? Hazlo llamando a Área Jurídica Global. Abogados expertos en la cancelación de deudas. Miles de personas ya han logrado cancelar sus deudas y volver a empezar con Área Jurídica Global. Va.
3: Ponte en las mejores manos y protege tu patrimonio con los abogados de Área Jurídica Global. Expertos en la cancelación de deudas.
0: Eso es, si feu números i no arribeu a final de mes, si heu de fer front a pagaments i no podeu, o d'altra banda, us ha arribat la famosa i temuda inspecció d'Hisenda i no sabeu com afrontar-la, poseu-vos en contacte amb Àrea Jurídica Global 900 90 81 24 o visiteu la seva web areajuridicaglobal.com.
4: Estàs escuchando La Ronda.
5: Lo. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. ¡Vamos, Víctor Borsa! ¡Qué grande, coño!
6: Y ahora, las portadas, macho.

0: Dos minuts per arribar a dos quarts. Moment de repassar aquestes portades del dia. Va, Toni, per on comencem?
1: Doncs per Mundo Deportivo, que una foto ben gran de Mbappé ho encatsala tot i titula Polvorín Blanco. També a la part superior surt el nom de Gordon, que n'hem estat parlant, del nom d'Alexia, i també diu Fiebre por el Clásico. Avancem a l'esport.
0: Polvorín i... Blanco amb Mbappé, que no Polvorón Blanco, que això tampoc és el mateix, no ens confonguem.
1: Més coses a l'esport. Estàs catxondo, tu.
0: Sí, home, sí.
1: Más que un clàssico. I surt, doncs, el nou Camp Nou, doncs res, amb aquest mosaic. No sé si hi haurà mosaic i quin hi haurà aquest diumenge, però, doncs, amb ambient festiu. El Barça també ens explica que són el fitxatge de Gordon. Anem al diari OAS, anem a Madrid, i surt un Jano Black al túnel de vestidors de l'Arsenal, que posa Camino de la Glòria. I acabem amb el Marca, que... A la part superior, també fa referència al distanciamiento de Mbappé i després ja ben gran posa Destino Budapest. Aquesta nit, doncs, que los rojiblancos busquen en Londres su quarta final de Champions.
0: Anthony Gordon, que en aquest cas és protagonista perquè Deco es va reunir amb el seu agent a la Ciutat Esportiva, però bé, jo crec que per menys de 60 quilos i tiro cap avall, no el deixaria sortir al Newcastle i no sé fins a quin punt també m'encaixa amb l'estil Barça, eh? És un jugador molt, molt britànic, que sí que és cert que aquesta temporada ha fet molt bons números amb el Newcastle, però no sé si el veus tu a Can Barça, Toni.
1: No, i és el que dèiem. Recordem que ens va marcar... Clar, el Barça s'hi ha enfrontat ja aquest curs tres vegades, ens va marcar en el primer partit.
0: Aquest any, perdona, si sumem totes les competicions que ha disputat, són 46 partits, 17 gols, que són molt bons números, també és cert que és el llançador de penals del Newcastle, i 5 assistències, eh?
1: Sí, però, Marc, és que ho has explicat tu a l'editorial. Si hem de treure un jugador com Rafinha, perquè, clar, al final d'aquesta quantitat estàs parlant també de treure't una peça forta per portar aquest jugador. Jo no sé si ens val molt la pena. Que tu em dius per eliminar el tema Julián i portar Gordon. Bueno, és un jugador que sí que pot jugar bastant bé en les tres. És més polivalent, no? Diríem que Julián... No ho sé, jo el simple fet de que sigui anglès a mi em costa més d'encaixar en l'ecosistema del Barça. No és fàcil, quan surten de les illes.
0: Estic d'acord. Bé, en fi, doncs les portades repassades avui amb Anthony Gordon també com a nom propi i amants del bon futbol. Aquesta setmana ens arriba el clàssic i avui dimarts a partir de les 5 de la tarda l'ambaixador de la Lliga i exjugador del Barça, Jordi Alba, serà amb tots vosaltres a l'Espai Movistar de Plaça Catalunya. Podreu fer-vos fotos amb ell, participant als sorteig de samarretes oficials, aconseguir també minipilotes de la Lliga i gaudir de diversos jocs. I recorda que fins al dia 9 podeu gaudir del millor clàssic a l'Espai Movistar de Plaça Catalunya, on, per exemple, demà a la tarda, nosaltres també hi farem una super tertúlia molt especial.
2: La Ronda. Tots els dies de 6 a 8 del matí a Ràdio Marca.
3: Rebut, policia local, anem cap allà.

0: Seguim i no deixem encara el mercat blaugrana perquè l'Inter de Milà tornava a reconèixer ahir l'interès del Barça en Bastoni. Concretament, el seu president, Giuseppe Marotta, confirmava que al Barça li agrada el defensa italià, però que tot és molt superficial perquè no hi ha res en concret, ni oferta ni contactes. Marotta també afegia que Bastoni no els ha expressat la seva voluntat de sortir, que per això creu que seguirà com a nerazzurri. D'altra banda, també davant de la complexitat d'aquesta operació, des d'Itàlia es parla ara d'un altre nom propi que estaria seguint el Barça. Concretament, el central esquerrà de la Roma, Evan Ndicka. És de Costa d'Ivori, té 26 anys i aquest curs ha estat indocable al conjunt de la capital. Ndicka té contracte fins al 2028 i la seva sortida podria rondar els 40 milions d'euros. No sé si a mesura que van passant els dies, Toni, veus més difícil l'operació Bastoni.
1: Doncs sí, i més tenim present que l'Inter s'ha proclamat ja campió de la Sèrie A i no crec que es vulguin, vulguin perdre una de les seves peces claus de cara al pròxim curs i sobretot de cara al pròxim curs a la Champions, ja que no ha fet una bona competició europea l'equip italià. Jo veig complicat.
0: A Ndicka el tenies controlat?
1: Sí, de fet ja va sonar pel Barça fa 3 anys, home, no és que el controli cada cap de setmana, però ha fet una bona temporada. Ha marcat en totes les competicions 5 gols, ha jugat més de 35 partits, gairebé ratllant els 40, i el Barça el volia quan era gratuït. Bé, és una opció més low cost que podria encaixar.
0: Bé, a veure com evoluciona també el tema del central, una altra de les prioritats blaugranes aquest estiu. Canviem de registre. L'Arsenal i l'Atlético s'enfronten avui a les 9 de la nit a Londres en el partit de tornada de les semifinals de la Champions amb l'1-1 de la setmana passada al marcador. Els matalassers volen arribar a la seva quarta final de la màxima competició europea continental, mentre que pels Gunners tot just seria la segona. I en la prèvia d'aquest duel, cal recordar que Simeone apel·lava a la fe i el treball dels seus per aconseguir ser a la gran final de Budapest del proper 30 de maig. Arsenal i Atlético en busca de la seva primera Champions. Simeone, ¿com lo ve lo de esta noche?
2: Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, partido importante con el Arsenal, Inglaterra.
0: Sí, vital.
2: Es un rival fuerte, dinámico, estupendo, un buen entrenador. A mí que el Arteta me gusta, lo digo siempre, tiene un pelazo impecable, sin fisura. Ojalá su defensa tenga más fisura que su pelado. Nosotros partido a partido, competir y sufrir, y si hay que despeinarles un poco, por favor, lo intentamos, porque así me hará feliz doblemente, despeinar a Arteta. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos.
0: Bueno, molt bé. Toni, el partit d'aquesta nit, com el veus? Va, qui veus amb més números de passar?
1: Amb més números, l'Arsenal juga a casa i ahir a la nit es va treure la llosa de la seva vida. I és que ara ja enfoca amb alibi el partit d'aquesta nit, després de veure que el City doncs no... es despenjava una miqueta de la Premier. Jo crec que això els hi ha anat molt, molt bé i perjudica l'Atlético Madrid.
0: La teva porra, anava a dir, aviam allò, no? Quin tipus de partit t'esperes, tot plegat, però va, la porra d'aquesta nit.
1: Doncs serà ajustat, perquè no ho veig un partit que diguis com tants gols com els de la setmana passada entre el PSG i el Bayern, però 2-1, jo crec que per la mínima l'Arsenal s'endurà el partit i arribarà a la final del 30 de maig.
0: Doncs n'estarem atents i demà ja analitzarem què passi aquesta nit a l'Emirates. Torn pel Madrid. Ferland Mendy haurà de passar per quiròfan. Les proves realitzades al lateral francès, que es va lesionar al minut 10 del partit al camp de l'Espanyol, confirmaven que pateix una lesió al tendó del recte femoral de la seva cama dreta i que l'obligarà a passar per quiròfan, de manera que estarà a prop d'uns 5 mesos de baixa. Un autèntic calvari el que està vivint amb les lesions. No sé si té alguna mena de lògica allò de Mendy, Toni, o realment ja és allò, no? Jugador de vidre.
1: No, és que en el que porta de curs ha jugat només 9 partits i s'ha lesionat 5 vegades des de la passada final de Copa del Rei que van jugar Barça i Madrid. O sigui, la mala sort jo crec que s'està apropiant d'aquesta defensa.
0: Totalment. Bé, i ahir per cert el primer equip blanc realitzava una sessió de recuperació, avui gaudirà d'un dia de descans i demà tornarà a la feina per començar a preparar el clàssic de diumenge a l'Spotify Camp Nou, on ja podria ser-hi Courtois. En canvi, no s'espera que hi sigui encara Kylian Mbappé, qui també ha estat molt assenyalat pel madridisme després d'haver aprofitat la seva lesió per fer una escapada a Sardenya amb Ester Expósito i d'haver aterrat a la capital només 10 minuts abans que donés inici al transcendental del Madrid a Cornellà al Prat. Jo et diria que Mbappé ja és el més assenyalat d'aquesta plantilla ara mateix. No sé si ho veus també així, Toni.
1: I tant. I espera, perquè com no estigui per recolzar, ajudar el seu equip al Camp Nou, i com no torni a jugar amb la samarreta blanca en el que queda de curs, compte.
0: No, no, ha assenyalat no lo següent. Clar, té contracte fins al 2029. Veurem si l'acaba, però això també crec que li ha vingut bé a Vinícius, o no?
1: Home, després dels dos chicharros que dirien a Madrid que va fer el brasiler al camp de l'Espanyol i la situació d'Mbappé, Vinícius ara és el nou déu futbolístic blanc i Mbappé ara és el dimoni. Hombre, que se li ha anat bé. I a més ja saps que entre ells dos estan distanciats.
0: Sí, sí, també, també. Bé, en fi, mentrestant, també explicar-vos que hi tancava la jornada número 34 de primera el Sevilla 1, Real Societat 0. Gol d'Alexis Sánchez que va permetre als andalusos sortir del descens en detriment de l'Alavés. Aquest triomf també fa que el Girona es quedi a només 2 punts del descens i l'Espanyol Española 3, compta, ¿eh? Soria, enhorabuena por la victoria, que también se la merecían.
2: Sí, buenos días. Hombre, por favor, que el Sevilla Fútbol Club ha ganado. Nos agarramos al clavo ardiendo, como el Real de Madrid Arbeloa. Que aquí nadie se rinde, que seguimos vivos. Esto es el Sevilla, esto es sufrimiento, pero también alegría cuando toca. ¡Vamos, Sevilla, vamos!
0: Venga. Sí, el clavo ardiendo. Bé, aquesta victòria del Sevilla, com dèiem, permet als andalusos sortir del descens. Un Sevilla que serà el proper rival de l'Espanyol aquest dissabte. No sé fins a quin punt, Toni. Bé, l'Espanyol es queda 3 del descens, el Girona 2, però aquesta victòria no sé fins a quin punt també li ve bé o no a l'Espanyol de cara a aquesta final que jugarà dissabte al Pizjuán.
1: Jo crec que de cap manera li va bé, és a dir, és una...
0: Clar, si encara estigués a esprudir, perquè clar, estan en descens al Sevilla, s'ho hagués pres encara com més final, però també sé que sí. És això, un punt d'inflexió podria ser, no?
1: Exacte, i l'ambientàs que va acompanyar l'afició sevillista, el seu equip pel partit d'ahir va ser impressionant. Jo no vull imaginar-me el que seran aquests dies dels andalusos cap als seus jugadors i més després de veure que la cosa va funcionar.
0: Pràcticament qui guanyi, no?, ja tindrà la permanència sí. A tocar tant Sevilla o Espanyol. Bé, mentrestant ahir el Villarreal anunciava que Marcelino no serà l'entrenador del Submarí Groc el curs que ve després de classificar-los per segon any consecutiu per la Champions. No ha arribat a un acord per la renovació i un dels noms que sona també per ocupar el seu lloc és Andoni Iraola. És injusta la seva marxa, Toni?
1: Molt. Ha fet història aconseguint que el Villarreal per dues temporades consecutives assoleixi l'objectiu d'estar a la Champions. Molt injust. Només li han ofert un any de contracte i diu, doncs res, marxo.
0: El veus algun dia de seleccionador espanyol?
1: Sí, perquè és un perfil de seleccionador espanyol. Cau bé a la majoria de seguidors d'espanyols i crec que és un personatge amb un perfil molt interessant.
0: Bé, no és oficial, però sí oficiós. José Bordalás tampoc seguirà la banqueta del Getafe el curs que ve. Veurem si es confirma i qui podria ser el seu substitut. A Villarreal sona, per cert, Andoni Iraola. Mentrestant, en clau internacional, 3-3. El Manchester City salvava un empat amb un gol al 97 de Doku al camp de l'Everton, però ja no depèn d'ell mateix per ser campió de Lliga. La Premier torna a està en mans de l'Arsenal, eh? Els d'Arteta els queden 3 partits i els de Guardiola 4 més la final de la FA Cup en pecho friado. Torn pel bàsquet, el Real Madrid disputarà avui a les 6 de la tarda el tercer partit dels play-offs de l'Eurolliga a la pista de l'Apoel de Tel Aviv. Recordeu que els blancs estan a només una victòria de classificar-se per la Final Four d'Atenes i també avui, però a 3:15 del vespre, el Mónaco rebrà a l'Olympiacos amb un 2-0 en contra i el primer match ball també favorable als grecs. I per últim, el Barça confirmava ahir la baixa de Will Clyburn com a mínim per 4 setmanes per culpa d'un problema de salut que necessita un tractament farmacològic i seguiment mèdic, segons explicava el club.
3: Hola, rondaires. ¿Os gustan los Kia? Pues vuestro concesionario oficial Kia en Barcelona es Kia Quadis AR Motos, donde podrás conocer el nuevo Kia EV2 desde 19.699 euros. Kia EV2, tu primer Kia eléctrico. Ya está aquí, financiado por el Banco Cetelén. Kia Quadis AR Motors. Concesionarios en Mataró, Badalona, Barcelona, Hospitalet, Sant Just i Sant Boi. Más información en kia.com.
4: Estàs escoltant Ràdio Marca Barcelona, 89.1.
5: Hablemos del futuro. Sí, de todos nosotros. De las personas que un día acompañamos y las que vamos a acompañar. Esos nietos que ahora son padres. Esas personas que se quedaron muy cerca para llegar muy lejos. Después de 70 años, en Ebro, volvemos para seguir avanzando juntos. Porque el futuro siempre estuvo aquí.
6: Descubre nuestra nueva gama en Quadis Ebro Mataró. Vía Sergia 7.
7: El teu primer petó, el teu primer viatge sol, el teu primer... Això m'ho puc permetre. Kia EV2, des de 19.599 euros. El teu primer elèctric. El primer Kia EV2 és aquí. Finançat amb Banco CTLM. Condicions a kia.com. Kia. Movement that inspires.
8: Vine a conèixer Quadis R Motors, concessionari oficial Kia a Mataró, Badalona, Barcelona, l'Hospitalet Sant Just i Sant Boi o visita'ns a kia.com.
9: Hola, soy tu nueva aplicación de inteligencia artificial.
10: Quiero liquidar mis deudas. Ponme en contacto con los número uno en cancelación de deudas.
9: Área Jurídica Global.
11: Área Jurídica Global, 990-8124 o entra en areajuridicaglobal.com.
12: Que per què em vaig comprar un scooter SIM? Per la seva àmplia gamma. N'hi ha molts models per triar, perquè SIM em dona 5 anys de garantia de forma totalment gratuïta en tots els seus models de més de 50 centímetres cúbics. I per la seva excel·lent relació qualitat-preu i manteniment.
13: Moto SIM, la millor relació qualitat-preu-manteniment i 5 anys de garantia. Cerca el teu concessionari més proper al web sym.com.es.
14: Yo siempre compro en Ferroland por su atención personalizada, su profesionalidad y su buena relación calidad-precio. Por la variedad de producto, tienen mucho stock, lo eliges y te lo llevas. Amplia flota de transportes propios con grúa. Está muy bien, tanto para profesionales como para particulares.
15: Ferroland es la empresa líder en materiales para la construcción, la reforma y el bricolaje. Busca tu tienda o almacén más cercano en ferroland.com.
16: Pregunta en tu farmacia por Oxicol, tu protección diaria contra el colesterol elevado. Con monacolídaca y berberina, esta fórmula única te ayuda a mantener tus niveles de colesterol bajo control. Una cápsula al día es el camino hacia un corazón más saludable. Oxicol, porque cada latido cuenta. Y por supuesto, tenía que ser de Kern Pharma.
17: Y ahora van a ver cómo la inteligencia artificial nos recomienda una empresa de césped artificial. A ver, que sea césped de los mejores fabricantes, que tenga 8 años de garantía, que lo instalen profesionales y el resultado final es...
18: Césped Solución.
19: Más información en céspedsolución.es.
20: La Ronda. Tots els dies de 6 a 8 del matí a Ràdio Marca.
21: Bueno, vamos a jugar.
22: Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeros. Oye, nos plantamos en el 5 de mayo, fecha cargadita de historia y con bastante juego. Así que vamos con las efemérides de este 5 de mayo. En 1862 tiene lugar la Batalla de Puebla, donde México derrota al ejército francés. De ahí el famoso 5 de mayo, que hoy se celebra sobre todo en México y también en medio mundo con excusa festiva. En 1818 nace Karl Marx, uno de los pensadores más influyentes de la historia, un cerebro que se llama, lo que le hace falta al Real Madrid. En 1961 Alan Shepard se convierte en el primer estadounidense en viajar al espacio, un salto importante, sin bar ni fuera de juego. En 1988 nace Adel Tarabat, talento irregular pero con magias en las botas, un jugador de esos irregulares. En fútbol, el 5 de mayo de 2009, el Fútbol Club Barcelona elimina al Chelsea en semifinales de Champions con el mítico gol de Andrés Iniesta en Stamford Bridge, ese Iniestazo que se gritó en toda España. Menudo gol se marcó el gran jugador. En 2012, el Real Madrid cierra una liga histórica con 100 puntos bajo el mando de José Mourinho. ¿Por qué? También un 5 de mayo, esta vez de 2007, Rafa Nadal seguía arrasando en tierra batida, prácticamente invencible. Espectacular el tenista mallorquín. Hoy es también el Día Mundial de la Higiene de Manos, importante en la vida y más aún si eres portero. Y curiosamente también se celebra el Día Mundial de la Matrona, profesión fundamental donde las haya. Un 5 de mayo con historia, goles inolvidables y celebraciones por todo lo alto. Así que nada, compañeros, hasta aquí las efemérides de este 5 de mayo. Nada, hasta aquí las noticias y las efemérides de Telebrinco.
3: Hola, hola amigos, ¿cómo estáis? ¿Vuestro jardín parece una selva? Pues lo primero que hay que hacer es llamar a los número uno. Llama a Césped Solución. Son los líderes de la instalación de césped artificial de tipo residencial en Cataluña. Césped artificial de calidad, de los mejores fabricantes y con 8 años de garantía. Llámalos al 902-481-483 o visita su web cespedsolucion.es. ¡Va, va, va, va!
20: La Ronda. Tots els dies de 6 a 8 del matí a Ràdio Marca.
1: Si es campis i es rellis, que això no és que no és pas seriós, si som un xiste.

0: Doncs tornem a ser per aquí i és moment de parlar de futbol internacional amb Alejandro Calomarde, o no? Alejandro, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Perquè man. Abans et volem donar l'enhorabona a tu i a la teva futura esposa perquè sus casais, hermano.
1: Correcte, sí, molt contents, molt contents. I...
0: Enhorabona, escolta.
1: Sí, la vida és pels valents.
0: Exacte, això anava a dir, un bon pas endavant, sí. Una nova etapa i, ei, també disfrutar-la, que la gent diu que... et cases, home casat, burro espatllat, res. Deixa't estar.
1: Jo la vaig veure i vaig dir, aquesta sensació que només havia tingut amb el Barça de Guardiola,
0: ara,
1: això ha de ser algo especial.
0: Si te despierta la misma sensación que el 2-6 en el Bernabéu, és ahí,
1: és
0: hermano.
1: Ella, és la indicada.
0: Bueno, doncs enhorabona a tots dos, Alejandro, i ara sí, comencem a Itàlia, on també hi vam tenir celebració, en aquest cas, del títol de Lliga de l'Inter,
1: L'Inter de Chivo, que aconsegueix l'Scudetto després de guanyar el Parma per 2-0 amb gols de Thuram i Mkhitaryan. És l'Scudetto número 21 dels neoazzurros i és el segon equip que més en té, només superat pels 36 de la Juve. Mm-hmm. Déu-n'hi-do la Juve.
0: Sí. És la reina, en aquest cas.
1: El Milan en té 19... I és un molt bon primer any de Chivo, que va agafar l'equip al juny després que marxés Simone Inzaghi, i tot i l'eliminació a Champions amb el Bodo Glimt, ha guanyat Lliga i jugarà la final de Copa davant la Lazio. Té, per tant, la possibilitat de fer doblet i veurem fins on arriba la història del romanès a la banqueta d'un Inter, on com a jugador ja va estar del 2007 al 2014 i va aixecar 3 títols, entre altres, els 3 Scudettos i la Champions del 2010.
0: Exacte, el triplet del 2010 amb Mourinho. Sí. Bé, l'Inter diria que de moment, temporada salvada amb la Lliga, va fer, crec que el ridícul a Europa, sí, també amb el Bodo Glimt, però ja més enllà del que està aconseguint en aquest projecte, crec que també és un equip de futur, no? Veient sobretot com estan el Milan, el Nàpols, també molt irregulars. Tu els veus també amb hegemonia en els propers anys?
1: Sí, jo el veig un projecte que, sobretot per la decadència dels altres equips a Itàlia, crec que s'endurà poder 4 de les 7-8 properes lligues gairebé segur. La Juve està molt malament.
0: Sí, és que és això. És sensació de que per poc bé que ho segueixin fent, sí, seguiran guanyant. Bé, més coses. Vam tenir un duel bastant interessant amb el Nàpols i el Como.
1: Prometia ser el partit de la jornada, però va acabar 0-0. Va jugar millor l'equip de Cesc, que no va aconseguir reflexar-ho al marcador. La Juve rebia el Verona a casa i va empatar 1. Els visitants es van avançar a la primera meitat i a la segona Blachowicz va fer l'empat. Una Juve que no acaba tampoc d'arrencar.
0: No, la veritat.
1: Van fitxar Spalletti.
0: Què li falta?
1: Clar, és que aquesta Juve... Tu mires els jugadors de la Juve que va arribar a finals de Champions amb el Barça, amb aquells Chiellini, Barzagli, Tevez... Mires aquella plantilla i és molt fluixa. Molt fluixa.
0: Res a veure.
1: Falta un projecte contundent.
0: Ara, que soni Lewandowski per reforçar aquest projecte ja, amb 72 anys, potser tampoc seria el seu. Lo de la vecchia signora no anava per aquí, no?
1: Exacte.
0: Bé, el Milan, què?
1: Visitava el Sassuolo i va perdre 2-0. El minut 5, Berardi va fer el primer pel Sassuolo. El 35 van expulsar Tomori del Milan per doble groga. I el 37, Laurenti va fer el 2-0, que no de Laurentis.
0: No, que aquest és el president del Nàpols.
1: Correcte,
0: oi?
1: Important. Sí, sí. La Lazio va visitar ahir la Cremonese i va guanyar 1-2, i amb aquesta derrota la Cremonese se li complica molt la salvació. És l'equip on juga Jamie Vardy, recordem.
0: Cert.
1: I acabem amb el Genoa 0, Atalanta 0 i el Roma 4, Fiore 0, que es va disputar ahir.
0: Bé, una sèrie, com dèiem, ja decidida. L'Inter 82 punts, en té 12 més que el Nàpols, que és el segon. Tercera posició pel Milan amb 67. Quarta per l'Inter amb 60, per la Juve, perdoneu, amb 65. I la cinquena és per la Roma amb 64. El Como de Cesc, que es distancia ara 3 punts de la Champions, que és el 6è classificat, però ja està, Després ja hi tenim a l'Atalanta, que en té 55, vull dir que a plaça europea s'assegura el Como de Cesc. En descens, com dèiem també, Cremonese, Las Verona i Pisa. Dit això, a la Premier League que hi falta gent, Alejandro, perquè déu-n'hi-do també com hi tenim les coses a Anglaterra,
1: Sí, l'Arsenal...

0: La 10 a la Premier, de seguida el 83, Haaland va retallar distàncies, aquests aficionats van tornar, i el 97, a la darrera jugada del partit, Doku va fer el 3-3, amb un golaç, per cert, des de fora l'àrea.
1: Molt bon gol.
0: I la classificació, per tant, que deixa l'Arsenal a 5 punts del City amb un partit més, i per tant, depèn d'ell mateix per ser campió.
1: Creus que és definitiu aquest empat del City?
0: Crec que seria molt important el que passi avui a la Champions. Si l'Arsenal arriba a la final, amb l'embranzida i l'empenta, crec que s'endurà fàcil.
1: Fent val allò que el futbol també és un estat d'ànim, no?
0: 100%. I s'endurà els partits que queda de Premier i, per tant, és molt probable que acabi guanyant-la.
1: A la Premier League, al City li queden 4 partits. Brentford, Crystal Palace i Aston Villa a casa.
0: Sí.
1: I entremig, la final de l'FA Cup i el desplaçament sempre complicat al camp del Bournemouth. Sí. Mira el que et dic, que veig complicat que Guardiola pugui guanyar tots els partits que queden.
0: És que no són partits fàcils.
1: No, no, no. I a l'Arsenal n'hi queden 3, 2 a domicili i una a casa. Un al camp del West Ham aquest cap de setmana, un West Ham que s'està jugant la vida. Sí. Al camp del Burnley crec que pot fer perfectament els deures. I després visitarà el camp del Crystal Palace, que dius, bueno, és complicat, però és que el Crystal Palace segurament també tingui la final de la Conference League.
0: Sí, i que ja no s'estaria jugant res.
1: Clar. Final... Vull dir, per aquí també pot anar la cosa, no ho sé. I l'Atlético Arsenal d'avui a l'Emirates, a Londres, com el veus?
0: Veig força favorit a l'Arsenal, crec que és millor equip, i l'única possibilitat que li dono a l'Atlético és que sigui un partit d'aquells estil al de Múnich de fa uns anys, o l'eliminatòria també amb el Liverpool, que passen coses estranyes, que hi ha Black vestit de superheroi i hi apareix algun jugador més de l'Atlético, però ho veig complicat.
1: Més coses de la Premier League?
0: El Chelsea va rebre ahir el Nottingham Forest i va perdre 1-3. Va fer un doblet a Wonigi i un Igor Jesús, que m'agrada moltíssim.
1: Sí?
0: Sí, m'agrada molt Igor Jesús, la veritat. Em sembla un molt bon davanter.
1: El seguirem,
0: Chelsea,
1: doncs.
0: El seguirem, sí, sí. Pel Chelsea va marcar Joao Pedro.
1: Golàs, també.
0: Sí, aquí abans li van anul·lar un altre per fora de joc. Cole Palmer, per cert, va fallar un penal. I déu-n'hi-do el Chelsea, coi avall sense frens i al tanto, perquè ara mateix és fora de la competició europea, no entraria ni a Conference.
1: Em sembla surrealista.
0: Sí, sí, han canviat ja d'entrenador, per tant, tampoc els hi queda cap electroxoc d'aquests per fer, i hi havien, perquè quan hi ha situacions d'aquestes, sona, per exemple, Cucurella, que pot acabar al Barça, aviam si...
1: T'agradaria o no?
0: Sí, a mi m'agradaria.
1: Parlàvem d'una possible sortida de Balde, però, clar, has de buscar un relleu, i clar, Cucurella podria ser...
0: Sembla... força, vull dir, si marxa Balde i arriba Cucurella, crec que millores la plantilla.
1: Un upgrade, eh?
0: Sí.
1: Bé, a Old Trafford també hi van passar cosetes.
0: United 3, Liverpool 2, partides. El 14 el United ja guanyava 2-0, amb gols de Cunha i Sesco.
1: Cunha!
0: Només començar la segona meitat, el 47 i el 56. Szoboszlai i Gakpo van empatar el partit i finalment el 77, Maino donava la victòria als de Manchester, que al tanto, perquè en porten 3 de seguides,
1: ojo,
0: els dos primers partits,
1: ojo, cuidao,
0: són Sunderland fora i Nottingham fora a casa, pot arribar el moment on l'aficionat de les grenyes del United...
1: Sí, l'Estran United, no? Ja li toca, eh? Ja li toca, eh?
0: Home, li farien un favor,
1: sí,
0: la veritat.
1: Sí, sí, per calendari no ho té malament, eh? No, no ho té, no, malament, no, no ho té malament. Més coses?
0: Aston Villa 1, Tottenham 2, victòria importantíssima amb gols
1: doncs,
0: de
1: sí.
0: Gallagher i Richarlison, que fa que els Spurs surtin momentàniament de la zona de descens. Entren al seu lloc el West Ham, que va perdre 3-0 a casa del Brentford, i acabem amb el Bournemouth 3, Crystal Palace 0, el Newcastle 3, Brighton 1, i el Leeds 3, Burnley 1.
1: Agafa una mica d'aire al Tottenham, està a un punt ara al descens que tanca el West Ham, un West Ham que, com dèiem, rep aquest cap de setmana l'Arsenal.
0: Sí,
1: és també pràcticament una final per tots dos. Creus que s'acabarà salvant el Tottenham?
0: Ho veia molt negre, després d'aquesta victòria sóc més positiu, la veritat.
1: A la Bundesliga hi vam tenir la jornada número 32, una Bundesliga ja decidida.
0: Sí, el Bayern ja campió, va fer moltes rotacions i va empatar 3 a casa davant el Heidenheim. Va arribar a 0-2 amunt els visitants, un doblet de Goretzka va empatar el partit, es va tornar a avançar el Heidenheim i a l'última jugada del partit, Olise, va fer el 3-3 final.
1: El Heidenheim, que és el cué de la competició, ara,
0: sí.
1: Evidentment, la vista posada en el partidàs de demà contra el Paris Saint-Germain. Com ho veus? Hi haurà remuntada bavaresa?
0: Crec que hi haurà un moment del partit on el Bayern estarà classificat per la final i crec que al final s'acabarà classificant el PSG.
1: Jo també ho crec.
0: Perquè serà un molt bon partit.
1: Sí, sí, sí. Bé, tornarem a veure allò, una lliçó de futbol total, sí, per part de Kompany i Luis Enrique. De la Lliga Alemanya, alguna cosa més, Alejandro?
0: El Dortmund visitava el Gladbach i va perdre 1-0, va marcar el 88 Tabakovic, ja ho diuen, que és dolent el Tabakovic, important saber-ho. El Leverkusen rebia el Leipzig i es va imposar per 4-1, va fer un gol Tela i un hat-trick Patrick Schick. Hoffenheim i Stuttgart van empatar 3-1 partit on el Hoffenheim va arribar a 3-1 amunt, el gol de l'empat, per cert, el va fer amb un menys l'Stuttgart després de

0: L'expulsió de Cazor al 70 i acabem amb l'Unió Berlín 2, Colònia 2 i l'Eintracht de Frankfurt 1, Hamburg 2.
1: I acabem també a França, on s'hi va disputar la jornada número 32 de l'Alicant.
0: El PSG, també amb la vista posada a Champions, va empatar 2 a casa amb el Lorient, moltes rotacions a l'equip de Luis Enrique, van fer els gols Zaire Emery i Mbaye. Manté, tot i l'empat, a distància de 6 punts amb el Lens, que va empatar 1 a Niça. El Lió es va imposar per 4-2 a l'Estadi Reims amb gols de Yaremchuk, Tolisso, Moreira i Endriki. El Marsella va perdre 3-0 al camp del Nantes. El Mónaco va guanyar 1-2 a Metz amb gols de Balogun i Ansu Fati.
2: Ansu Fati!
0: Ens alegrem pel sí. L'exjugador blaugrana.
1: Creus que anirà al Mundial Ansu Fati o no? Perquè estava demanant-ho a crits al seu pare, però...
0: Em sobtaria molt.
1: També, la veritat.
0: Saps qui m'agradaria que anés al Mundial com a especialista? Carlos Espí.
1: Doncs no sé si es va lesionar aquest cap de setmana, però és un jugador interessant, eh?
0: És un rematador de cap brutal i per tenir alguna cosa diferent com quan anava Llorente a la selecció
1: espanyola. Correcte, un pla B, sí. El pla B directament.
0: Se't tanquen, has de posar pilotes.
1: Sí, estic d'acord, m'agradaria també, sí.
0: I acabem a França amb l'Estrasburg 1, Toulouse 2, l'Estrasburg rival del Rayo a la Conference, jugaran dijous a França. Exacte. L'anada va guanyar el Rayo 1-0.
1: A un pas de la Conference League, creus que de la final de la Conference League, creus que va aconseguir el Rayo?
0: Sí, crec que és l'any dels bucaneros.
1: Vamos mi rayito, vamos campeón.
0: Sí.
1: Molt bé, Alejandro Calomarde, doncs ho deixarem aquí i ja ens retrobem també la setmana vinent. Que
0: sí.
1: Tinguis bon clàssic, bones Champions, bé, Conference League, Europa League, setmana carregadeta.
0: Sí, sí.
1: Gràcies, Alejandro.
0: A vosaltres.
1: I atenció, rondaires, tenim molt bones notícies perquè Iveco Zetafas ara és Iveco Autodistribución, combinant experiència, equipament i servei per oferir-vos encara més. I per celebrar-ho, els pressupostos de vehicles nous que sol·liciteu al mes de maig rebran també una armilla gratuïta. Més informació a Iveco Autodistribución, al vostre concessionari Iveco a Barcelona, Girona i Tarragona o a iveco.autodistribución.com.
3: ¿Necesitas energía? Fosprint de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprint Classic Plus, Sport, Zero o Junior. De venta en herbolarios para farmacias y online. Fosprint, evolucionando desde 1989.

0: Hola, què tal? Molt bon dia de nou, rondaires. Són ja les 7 del matí d'aquest dimarts 5 de maig. Sigueu benvinguts a la segona hora d'avui, on us seguirem explicant que el Barça ha de fer caixa aquest estiu i probablement hi hagi alguna venda dolorosa. De seguida repassarem doncs, quins noms propis sonen per dur a terme aquesta operació. No passarem per alt tampoc la prèvia de l'Arsenal Atlético, que ens espera avui a l'Emirates, tornada de les semis de la Champions, o també que estem en setmana de clàssic i seguim amb informacions en tots dos bàndols que hem de destacar. A més, a la tertúlia avui tindrem a l'Alfredo Martínez i a l'Eloi Lecina, i no me n'oblido tampoc del Toni Guinovar. Hola, Toni, bon dia de nou.
1: Hola, què tal? Molt bon dia a tothom.
0: I al Santi Olivan, que és a les vies de so. Dit això, hem de repassar també un dia més com tenim l'estat del trànsit. I ho farem, com no, de la mà dels amics de Quadis Ebro Mataró.

0: Doncs vinga, bon dia i bona hora, rondaires. Com us dèiem, aquest estiu podria haver-hi alguna sortida dolorosa a Can Barça. La situació econòmica del club, la necessitat de fitxar i l'obligació de complir amb la normativa de l'UAU del Fair Play són els causants d'aquest debat que s'ha generat també a la Secretaria Tècnica Blaugrana. I el primer nom d'aquesta llista podria ser Alejandro Valde, que ha perdut protagonisme des de l'arribada de Cancelo i que aquest curs no ha ofert la seva millor versió, en part també per les lesions que ha patit. El lateral blaugrana de contracte fins al 2028 i el contempla com una peça de futur, però té bon cartell a la Premier i, tal com també explicàvem fa uns dies, l'Aston Villa d'Unai Emery podria estar disposat a pagar 55 milions d'euros per ell. 55 milions per un jugador fet a la Masia. Toni, no sé si acceptaries aquests 55 quilos per un Alejandro Valde, a qui això, no? Hem vist com ha anat a menys també aquesta temporada i en les darreres setmanes també l'hem vist força seriot.
1: Doncs, home, crec que aquesta xifra de 55 milions seria més que acceptable. És que ho ha remarcat, feta la Masia. Això què vol dir? Que gairebé, doncs, bé, que la inversió és mínima. Se l'ha vist seriós. Jo crec que està passant un mal moment des de l'arribada de Cancelo. Era un jugador que no tenia competència, que ve de fer una molt bona campanya en el curs passat, i aquesta temporada, doncs, amb l'arribada de Cancelo i les seves lesions, no ha disfrutat de... del que seria un bon curs futbolístic.
0: En quin punt diries que et fa mal la seva possible marxa, no? Si Valde marxés, seria una venda molt, molt, molt dolorosa?
1: Molt, molt, molt no, però sí que no m'agrada. Està fet a casa, és la quarta temporada del primer equip, té 22 anys, per tant, imagina't si Cancelo té 32 i ha estat titular indiscutible al lateral esquerre, imagina't la quantitat d'anys que pot tindre Valde en aquest costat esquerre del Barça.
0: I dels noms que sonen per suplir-lo, per reforçar aquesta banda esquerra, quin és el que t'agrada més, no? S'ha parlat de Cucurella i de Grimaldo, sobretot.
1: Bé, ara ho parlaves tu amb l'Alejandro. Home, Cucurella, no? Seria la bomba. Però, clar, veig un preu desorbitat el que podria demanar el Chelsea. Fins i tot tenim present que pot quedar fora de competicions europees. Tot el que sigui superior a 40 milions seria excessiu. Ara, Grimaldo m'encaixa pel que fa a realitat, qualitat, preu.
0: Bé, el següent a la llista de possibles sortides és Jules Koundé, amb contracte fins al 2030. El francès tampoc ha viscut una gran temporada i durant la seva absència per lesió, Eric García va complir amb escreix jugant de lateral dret. No va ser l'únic. Xavi Aspar i Araujo també van fer la feina en aquesta demarcació i Koundé segueix despertant l'interès del Liverpool tal i com avançava ahir el Daily Mail. Concretament, el mitjà anglès explica que els Reds estarien disposats a pagar 80 quilos pel futbolista francès, que n'hi va costar al Barça 50 més 10 en variables al 2022. No és la primera vegada més que s'ha vinculat a Koundé al Liverpool, que en els darrers temps també el conjunt red ha demostrat que si alguna cosa té és poder adquisitiu i que no escatimen fitxatges. Fins a quin punt, Toni, la marxa de Koundé faria més mal encara?
1: Faria mal pel que fa a que no hi ha lateral dret a Europa que pugui donar el mateix rendiment que Koundé. Quan hem de mirar el mercat de laterals drets, tant has d'anar a PSG per veure que hi hagi algú millor o jugadors que estan molt protegits a les seves actuals plantilles. Per tant, seria dolent. El que passa que, clar, sí, paguen 80 milions, és una venda, com diem, molt, molt, molt dolorosa, però que et dona joc i oportunitats en el mercat d'estiu.
0: Acceptaries 80 quilos per Koundé o no?
1: Jo sí, sí, sí. Tu ho deies, 50 més 10 va costar, ja porta 4 temporades i faria mal, però hauríem de buscar alternatives i no oblidem que també amb el recolzament d'Eric García, doncs la banda dreta podria més o menys anar tirant cap endavant.
0: I sense oblidar-nos també que Koundé va arribar per ser central, eh? Que això també diu molt de com ha estat la seva evolució. No sé fins a quin punt també o quina nota no li poses a aquestes 4 temporades de Koundé, on insistim, doncs el vas fitxar per ser central però ha acabat jugant de lateral dret.
1: Jo li poso, i no t'enganyo, sens dubte li posaria entre 7 i mig. Jo crec que ha donat un rendiment bo. El que passa que venim d'un curs de l'any passat perfecte, excel·lent, i aquesta temporada l'hem trobat a faltar, però no oblidem que juga al lateral de Lamine Yamal, que és un jugador que potser es desentén més de la zona, de la part defensiva, de la feina defensiva de l'equip, i després també hem perdut defensivament el lideratge d'Íñigo Martínez. Que vulguis o no, tot ha fet que defensivament el Barça anés una miqueta més esvolutat.
0: Bé, i a la llista de possibles vendes doloroses també s'hi ha sumat en els darrers dies Rafinha. Amb 29 anys, l'extrema esquerra va renovar amb el Barça fa menys d'un any, tot i que alguns mitjans han apuntat que des d'Aràbia hauria arribat una oferta propera als 90 milions d'euros per ell. De moment, ni Rafinha ni el Barça contemplen una sortida, però ja sabeu que això del futbol també dona moltes voltes. Això sí, una sortida del brasiler també obligaria el club blaugrana a portar una alternativa de primer nivell que ara no està en la llista de prioritats. Les diverses lesions d'aquest curs han jugat en contra d'un Rafinha que s'ha perdut un total de 19 partits, la majoria en moments i contra rivals determinants, tot i que el brasiler ha signat 19 gols i 8 assistències en els 31 duels que ha disputat. Clar, no sé fins a quin punt, Toni, té sentit plantejar-se la venda de Rafinha.
1: Per mi, cap sentit. I més si parlem de les quantitats que estaves explicant, 90 milions. Per favor, on vas amb aquests 90 milions? On vas? A qui vas a buscar?
0: No
1: és un dels líders dels equips. A més, estem parlant de que també hem de formar una plantilla al voltant per tenir, per anar fent créixer Lamine Yamal. Sí, dels jugadors més importants, no a nivell Barça, a nivell europeu o mundial, que com pot ser Rafinha, a tal treus, i mira, pocs partits, moltes lesions, però els números són bons, 19 gols, 8 assistències. Home, busca això a nivell europeu, busca-ho.
0: I allò que dèiem, no?, que tampoc... o sigui, que va més enllà de números, que tampoc ens quedem només amb els números que ha signat, sinó també en tot el que aporta a l'equip i que és una de les extensions de Hansi Flick sobre la gespa. Ara, si et dic que la sortida de Rafinha aproparia o portaria Julián al Barça, què?
1: Tampoc, jo sóc partidari que per portar Julián, si t'has de treure un dels teus estàndards, malament. Per tant, abans donaria mobilitat i faria que Rafinha fos polivalent i, per què no, també jugar de nou. Abans de vendre'l, sacrificar la seva figura per portar l'argentí.
0: I amb tot, Toni, les vendes continuen sent la signatura pendent del Barça aquest curs o al llarg dels cursos. Aquest any sí? Aquest any veurem un Barça que sigui capaç de fer bones vendes? Ho consideres així o no?
1: Jo crec que sí, més que res perquè crec que ara tant Laporta com Deco tenen entre sella i sella a fer el per fi el favor de donar el que demana Hansi Flick. No et dic amb l'excel·lència, ratllant l'excel·lència, però sí que les peces que demani a donar-li el plaer de tindre-les, que de moment, en tots els estius que porta, no s'ha aconseguit mai donar-li tot el que ha demanat.
0: Bé, doncs amb tot s'espera un estiu mogudet d'entrades i sortides a Can Barça, així que preparem-nos, que això serà llarg. El Barça afronta un estiu que un cop més estarà marcat per una paraula que ja forma part del dia a dia del club, el fair play financer. La realitat és tossuda. Per poder reforçar la plantilla, fer fitxatges de pes i sobretot inscriure'ls, complint amb la normativa de la Lliga, el club necessitarà generar ingressos a través de vendes que poden arribar a fer força mal. I aquesta és una realitat que no es pot esquivar. En aquest context ja comencen a aparèixer diversos noms sobre la taula, com hem repassat, i un dels que més mal faria crec que és el de Rafinha. El brasiler, per cartell, mercat i valor econòmic, podria ser una de les operacions que ajudessin a contracomptes. Però, segons el meu punt de vista, Rafinha ha de tenir aquesta etiqueta d'intransferible. És cert que aquesta temporada les lesions li han impedit tenir la continuïtat necessària per mostrar la seva millor versió. Però també és veritat que això ha provocat que el seu impacte no hagi estat tan determinant com el curs passat. Això sí, reduir la seva aportació a aquestes circumstàncies també seria un error greu de lectura. Perquè parlem d'un futbolista diferencial, amb desequilibri, compromís, sacrifici defensiu i també capacitat per decidir partits. Sobretot això, Rafinha també té gol i assistències. Rafinha és una peça clau dins l'estructura d'aquest Barça. La seva venda no seria pas una solució real, seria directament generar un nou problema, perquè si Rafinha marxa, el Barça estaria obligat a trobar en el mercat un relleu de primeríssim nivell, i això, a dia d'avui, no seria ni fàcil ni tampoc barat.
2: Que n'aprenguin!
3: Estàs escuchando La Ronda.
4: No digas eso, brother.
5: Rondaires, llegó vuestra hora, la hora de la pregunta del día, fenómenos.
6: ¡Vamos!

0: Passa un minut d'un quart de vuit del matí, moment de repassar aquesta pregunta del dia. Toni, que estem preguntant als nostres oients avui?
1: Us preguntem, considereu a Rafinha intransferible? Doncs bé, tant a Twitter com a Instagram, i ja us ho he anat dient al llarg del matí, uns van per un costat i els altres per un altre. A Twitter consideren intransferible, un 40% diu que sí, que el considera intransferible a Rafinha, i un 60% diu que no. En canvi, a Instagram, un 64% diu que sí, que el considera intransferible, i el 36% restant diu que no.
0: Tu què has votat, Toni?
1: Doncs bé, compte que la pregunta pot ser una miqueta liosa. Jo el considero intransferible, és a dir, no el vendria, no el venc i el considero intransferible.
0: Jo també. Em sembla que anem en aquesta mateixa línia tots dos, però també entenc que generi aquest debat amb el futbolista brasiler. Així que bé, podeu seguir votant a les nostres xarxes i després també en parlarem a la tertúlia d'avui amb l'Alfredo Martínez i l'Eloi Lecina.
2: Buenos días. Acá el Cholo Simeone para hacerles una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha sufrido o conoce a alguien que haya sufrido un accidente de tráfico? Pues entren ya en calculatuindemnización.es y olvídense del papeleo.
3: En Calcula tu Indemnización podrás calcular en pocos minutos tu indemnización y reclamarla de una manera fácil, rápida y 100% online.
0: Són de gran ajuda en els moments més complicats. Coneix les probabilitats d'èxit de la teva reclamació i fes-ho amb la millor de les garanties a calculatuindemnización.es. Calculatuindemnización.es.
4: La Ronda, con Marc Vila i Toni Guinovart.
5: Porno codificado.

0: directe Marca Catalunya, repartint joc dirigit i presentat per Fèlix Monclús.
1: Und zwei und drei und

0: Bon dia, molt bon dia, benvinguts a la Directa Marca Catalunya, benvinguts al Repartint Joc d'avui dimarts, dia 5 de maig de 2026, dia de la Lliga de Campions. Avui semifinal tornada, en aquest cas, doncs, a l'Emirate, a Londres, entre l'Arsenal i l'Atlético de Madrid. No volíem començar sense tenir aquí amb nosaltres, el tenim aquí, el director, editor i presentador de Marcador Internacional, que com bé sabeu és el Raúl Fuentes. Raúl, bon dia, benvingut.
1: Què tal, Fèlix? Bon
0: dia. Com estàs, Raúl?
1: Molt bé.
0: Déu-n'hi-do quins dos partits se veïna, eh? Avui sí. L'Emirate, demà el Munchen Arena, espectacular.
1: Sí, sí. Mira, no, és que estava aquí repassant, sí. Abans de parlar dels partits avui de demà de la Champions, deixa'm que et digui una notícia de darrera hora, perquè també té a veure una mica amb futbol internacional, en aquest cas perquè l'Atlètic Club de Bilbao ha confirmat qui serà el seu entrenador la temporada vinent, ho acaba de fer ara mateix, serà Edin Terzic. Ja sonava l'ex-entrenador del Borussia Dortmund, que va arribar a una final de la Lliga de Campions davant del Real Madrid a Wembley fa un parell d'anys. Doncs Terzic, seguint una mica la línia, jo crec, que la que va seguir en el seu dia el Barça amb Flick i salvant distàncies, però similar a la de la Real Societat amb Pellegrino Matarazzo, doncs ha confirmat que Terzic, una mica, no sé si antinatural, però bé, serà l'entrenador de l'Atlètic Club de cara a la temporada vinent.
0: Molt bé, doncs que tinguin molta sort, tant el míster com el propi club, no? I ara estem una mica a l'espera també de que ens indiqui el senyor Roig, no?, qui serà en aquest cas el míster del Villarreal, perquè Marcelino García Toral marxa.
1: Sí, es parla d'Íñigo Pérez, sí. L'entrenador del Rayo, però vaja, s'haurà d'esperar, sí.
0: Molt bé, Raúl, tot i que jo tenia un petit aperitiu, una prèvia abans d'entrar amb el partit avui de l'Emirates, i és lògicament el partit que vam viure ahir, un partit espectacular a Liverpool entre l'Everton i el Manchester City, no? Amb uns últims 25 minuts que van ser impressionants, que van passar del 0-1 al 3-3.
1: Sí, sí, sí, la veritat és que bé, es va precipitar tot en el darrer tram del partit. Semblava que el City, que havia començat molt bé, va trobar el gol de Doku, ho portava bé per sumar una victòria. Una victòria que jo entenc que era curta pel tema de l'average. Cal recordar que si hi ha un empat a punts entre el City i l'Arsenal es decideix per un tema de gols, i evidentment, doncs, ja després de l'empat d'ahir, el tema de l'average ha passat a ser una mica secundari, sí. En el sentit de que a l'Arsenal hauria de punxar els tres partits que li manquen i al City guanyar-los per tornar a igualar la diferència, no? El fet és que el City, que per mi ha millorat en aquest darrer tram de la temporada, però continua sent un equip no gaire fiable, va cometre una errada a Marguerí amb una sessió al seu porter, la pilota es va quedar curta, la va aprofitar a Tierno Barri per, mira, ex del Villarreal, per empatar, després a pilota aturada el 2-1, el 3-1 a la contra, i va haver-hi una imatge com aficionats del City marxaven del camp amb el 3-1 en el moment que Haaland marca el 3-2 i van tornar enrere,
0: van tornar,
1: no?
0: Sí,
1: van
0: sí.
1: Tornar per veure que... I bé, i després, doncs, a la darrera jugada del partit, el golaç que s'inventa Doku, que és un mal menor, però no deixa de ser un mal resultat pel Manchester City, perquè ara mateix ja sí que no depèn de si mateix.
0: La veritat, però, és que això insufla una energia especial, potser no esperada fins i tot a l'Arsenal per al partit d'aquesta nit, això està clar. Hem de dir en aquest moment, amics oïdors, que el City segueix amb un partit menys, però a 3 punts, a 5 punts en aquest cas de l'Arsenal, no? Perquè la cosa estava amb 6 punts, ahir va puntuar un puntet, doncs 5 punts està en aquest moment a l'Arsenal a sobre, com a molt amb la victòria que té més o menys ja sumada, perquè entenc que els aficionats del City l'havien sumat a Londres davant el Crystal Palace, que és el que li queda pendent en el City.
1: Però crec que és a l'Etihad, si no m'erro.
0: Vols dir que no és el Crystal Palace a Londres?
1: Ara em fas dubtar. Jo tinc entès que el City Palace és a City, a l'Etihad, i el Palace Arsenal de la darrera jornada al camp del Palace.
0: No, sí, però jo et parlo del partit del City, eh?
1: Sí,
0: que
1: per això.
0: El partit... o sigui, que el partit és...
1: Al camp del...
0: del Manchester.
1: Sí, però ara m'has fet dubtar. Jo entenc que sí. Però...
0: Qui juga a Londres és a l'Arsenal, segur que és a l'últim partit de la Premier.
1: Sí, correcte.
0: Sí. I a l'Arsenal té a Londres també el West Ham, no? Sí. Que és el proper partit.
1: Diumenge,
0: i després...
1: de fet, al cap de setmana hi ha un Manchester City-Brentford, que és dissabte a la tarda,
0: sí.
1: I diumenge a 4:15 de 6 a la tarda hi ha aquest West Ham Arsenal, que evidentment doncs es juga al camp del West Ham. Sí, és City Palace, l'Etihad.
0: És l'Etihad, eh? Molt bé.
1: El 13 de maig.
0: Que és una puntuació, en principi, que ja li donàvem al City, per això la gent de l'Arsenal això ho veiem una mica més complicat, però clar, s'ha obert un panorama força diferent en aquest moment, no? Perquè l'Arsenal té això, té aquesta visita al camp del West Ham, després rep el Burnley i a l'últim partit juga amb el Crystal Palace. O sigui que, vull dir, ho té tot a la mà.
1: Sí, a veure, jo crec que la clau és aquest cap de setmana. Entenc que l'Arsenal davant del Burnley traurà el partit, entenc que davant del Palace també, a més el Palace, ara dubto per dies, però no sé si, com que dic jo que es classificarà per la final de la Conference, però haurà jugat o haurà de jugar al cap de 3 dies la final, per tant jo entenc que per l'Arsenal el partit clau és diumenge, perquè a part és un derbi londinenc, es tenen ganes West Ham-Arsenal, Arsenal-West Ham, el West Ham ara mateix està en descens, vull dir que haurà d'anar mort per intentar sumar algun punt o la victòria davant de l'Arsenal, i l'Arsenal també vull veure com gestiona el partit de diumenge després del partit d'aquesta nit, ja sigui en clau negativa o en clau positiva. Per tant, crec que una mica la Premier sí que es podria decidir o mig decidir aquest cap de setmana.
0: Jo crec que aquí hi pot haver fins i tot una concatenació de megajulios, ja que ahir parlàvem de la Fórmula 1, que és com es mou amb aquest sistema d'energia elèctrica a la Fórmula 1 en aquest moment, i això és una cosa que li pot insuflar energia a l'Arsenal, el resultat d'ahir del City, en aquest cas a Liverpool, davant a l'Everton. Després, si avui l'Arsenal passés a la final de la Lliga de Campions, doncs l'insufla també més energia per acabar bé la Premier, no? Vull dir, o sigui que malgrat haver davallat últimament en aquests temps, com ja hem vist altres temporades, pot arribar al cim.
1: Sí, sí, sí.
0: Pot ser, es pot donar, eh?
1: Bueno, veurem. És una setmana molt, molt, molt diferencial, aquesta, la de l'Arsenal. Entre avui i diumenge, home, no et diré que jugui tota la temporada, però vaja, gran part de la temporada, sí.
0: I tant que sí. Quina expectativa tens? Quin pàlpit tens avui, Raül?
1: Doncs mira, jo sóc de l'opinió, no sé per què, però a mi em dona el nas... O sigui, crec que l'Arsenal és favorit, però em dona el nas que passa l'Atlètic de Madrid.
0: Sí?
1: Sí, no em
0: jo
1: preguntis...
0: Jo el temo el teu nas, eh? Quan et dona el nas
1: no,
0: el temo jo.
1: No, tampoc encerto tant, eh? Però sí, no sé, és a dir, jo m'imagino avui el guió del partit que evidentment la pilota i la possessió serà de l'Arsenal, que és un equip que li costa jugar amb pilota, perquè està habituat a dominar l'ABP, no? La pilota aturada. Per tant, entenc que en els primers minuts l'Arsenal, que estarà doncs amb la grada, no? Jugant com a local, és cert que amb l'1-1 tampoc és que tingui una obligació absoluta d'anar des del minut 1 per al partit, però vulguis o no, jo crec que l'ambient i el propi Atlètic de Madrid, no? T'obrirà la porta i et dirà, mira, tens la pilota i ja pots anar venint.
0: Et dona en tot moment la pilota i en cap moment un espai.
1: Sí, i per tant, entre que li donaran la pilota, entre que l'Atlètic de Madrid jo crec que es trobarà còmode així, i que l'Arsenal darrerament està tenint problemes per manegar el joc, diguéssim, crec que l'Atlètic té el partit i l'eliminatòria on vol. I l'Atlético de Madrid és un equip que a la contra és perillós, vull dir, pot utilitzar la velocitat de Lookman, la intel·ligència en el joc perquè l'entén com ningú d'Antoine Griezmann, també veurem com estan Julián i Juliano. Deien aquest matí que Juliano està acabant la temporada ja no al 100%, que també, però se'l veu fatigat, cansat, clar, l'ha espremut massa el Xolo, per tant, potser...
0: I ell s'exprimeix molt a si mateix, també.
1: Sí, sí.
0: Que és un nano que ho dona tot durant tots els minuts que està en joc.
1: És un jugador molt amb molta energia, i si no juga Juliano, doncs veurem a veure què fa el Xolo, no? Perquè l'altre dia al descans el va treure i va posar amb el 0-1 un defensa, va entrar Robin Lenormand per ja em sortirà, per Juliano, i si avui no pot jugar Juliano, doncs potser fa el mateix, vull dir, fica Lenormand a l'eix de la defensa
0: i Llorente davant,
1: amb Pubill al lateral dret, que també ho fa bé el noi, i Llorente davant. Una altra opció és
0: Baena,
1: bueno,
0: a la zona ampla.
1: Baena, o a mi és una opció que em semblaria molt a Marrategui, però tampoc la descarto, una espècie de doble lateral, Nahuel Molina, Marcos Llorente.
0: Ja.
1: Però vaja, són, bueno, hipòtesis a aquesta hora del matí.
0: Amb això de que el Nas et dona que passa l'Atlético de Madrid a la final, escolta, hem de dir una cosa, amics oïdors, i en aquest cas, si m'ho permeteu, tiro una mica del refranero espanyol que diu que el mejor escribano echa un borrón. Per tant, et pots equivocar.
1: Oh, i tant.
0: Et pots equivocar.
1: Sí, tant.
0: Que és el que desitjo en aquest moment.
1: Sí, no, clar. A mi et dic, a mi, mira, jo veuré el partit aquesta nit amb total tranquil·litat, perquè no...
0: Nit va, nit bé, no?
1: No tinc una... Vull dir, dormiré igual aquesta nit.
0: Ja.
1: Tant passi l'Arsenal com l'Atlètic de Madrid. Vull dir... així com demà, també et dic que jo crec que... soc del pare que crec que passa el Bayern... que també em dona igual, vull dir, si guanya el Paris Saint-Germain demà 0-8, vull dir, també dormiré igual de tranquil.
0: Jo voldria que passés el Bayern.
1: Però vaja, és una intuïció que tinc tant per avui com per demà, però evidentment
0: demà ja en parlarem, Raül, però jo m'agradaria apostar per al Bayern, entre altres coses, i ahir ho explicava, perquè no sóc partidari d'aquests equips estat, no? Aquests equips estat que tenen tots els diners del món, no tenen els diners per càstig, però tenen tots els diners del món, i que d'alguna manera, doncs, molts estan amb una sèrie de sancions pendents de si, no sé, prescriuen aquestes sancions o no, eh? Parlo del Paris Saint-Germain, parlo del Manchester City, de tots aquests equips, no? I el Bayern de Munic és un equip de futbol, doncs, dels de sempre, com tots, no? No té aquest poder econòmic que té el Paris Saint-Germain, que és propietat de l'emir de Qatar. Clar, aquest tipus de coses fa que jo sigui una mica contrari a aquests equips, però vaja, i avui no tinc res en absolut en contra de l'Atlético de Madrid, de veritat, eh? Però sí tinc moltes coses a favor de l'Arsenal, que, com l'audiència sap, és un altre equip meu, no? De les meves preferències. Per tant, per això defenso tant a l'Arsenal, i el defenso després de la crítica, no és que s'hagi criticat a l'Arsenal, sinó de la gran apologia que s'ha fet de l'Atlético de Madrid en aquesta eliminatòria, que semblava abans del partit del Metropolitano que era el gran favorit per tirar endavant, això des de Madrid, eh? I que posteriorment, doncs, que, home, un 1-1 al Simeone per la seva forma de jugar ja li va bé i tal i que qual, bé, però, bueno, li pot anar bé, però no hem de descartar que el resultat bo al Metropolitano el va treure l'Arsenal, no l'Atlético de Madrid, això està clar.
1: Sí, no, està clar, vull dir, tens un 1-1, jugues a local, a més l'Arsenal a l'Emirates és un equip molt, molt fort, vull dir, de fet, l'Atlètic de Madrid el mes d'octubre va anar a l'Emirates i va perdre 4-0. I he estat repassant números, en aquest 2026, any natural, l'Arsenal només ha perdut dos partits, contra el United 2-3, i no fa gaire contra el Bournemouth 1-2, que semblava que aquí havíem...
0: Fa tres partits.
1: Sí, se li escapava la Premier, però és un equip que acostuma a guanyar, no a golejar, però a guanyar i... perdó, sense encaixar cap gol. Per tant, home, és un equip, diríem... relativament fiable a l'Arsenal. El que passa és que tu ho coneixes millor, arriba amb una etiqueta a l'Arsenal d'equip una mica com l'Atlètic de Madrid aquí, no? Que se'l coneix com el Pupas. Doncs l'Arsenal una mica el mateix, no?
0: Per la falta de fiabilitat, sobretot aquestes últimes temporades.
1: Quan arriba la primavera, doncs, no? Se li encongeix el peu.
0: Una mica mal d'alçada.
1: Mal d'alçada, loser, digue-li com vulguis, però, vaja, estem amb una eliminatòria realment curiosa perquè, és a dir, qui perdi... els seus crítics amb el perdedor poden, no, treure pit de...
0: Multiplicaran, sí.
1: Si per l'Atlético, el Pupa, tal, no sé què, mai tindrà una oportunitat una altra vegada com aquesta de presentar-se a una a una final de la Champions, si perd l'Arsenal tres quarts del mateix, l'Arsenal doncs evidentment intueix molt però a l'hora de la veritat res, perquè la temporada passada també va arribar a la semifinal i res, vull dir...
0: Com la Premier, que l'última Premier de l'Arsenal fa 22 anys, va ser el 2004.
1: Sí, bé, de fet, mira, estem a la darrera Premier de l'Arsenal 2004 i la darrera vegada que l'Arsenal juga, bueno, la darrera i l'única que l'Arsenal juga una final de la Champions va ser ara fa 20 anys, de fet ara fa d'aquí pocs dies es complirà el 20è aniversari de la Champions del Barça a París, la de Rijkaard, Ronaldinho i companyia, i va ser davant de l'Arsenal.
0: Sí, sí. Sí,
1: doncs
0: sí.
1: Aquell any va ser l'únic any que l'Arsenal va arribar a una final de la Lliga de Campions.
0: El que va fer que el gran capità Thierry Henry, que ja venia al Futbol Club Barcelona, decidís quedar-se un any més a l'Arsenal, no? Per allò de dir, escolta'm, aquí hem perdut tots, tots hem de, d'alguna manera, reconduir la situació, no? Va estar molt bé per part de Thierry Henry allò, perquè es va comprometre amb el Barça que només seria un any, passés el que passés, i al cap d'un any va venir aquí, eh?
1: Sí, pues, el seu primer any aquí no va ser del tot bo, i després ja sí que amb la segona temporada seva, la primera de Guardiola com a tècnic, doncs...
0: Espectacular.
1: On va explotar.
0: Molt bé. Doncs ja veurem què passa avui. Serà un partit complicat, difícil, amics oïdors, per en dos conjunts, això està clar, però envers a l'Arsenal, a l'Atlético de Madrid el tenim més apamat perquè tenim més informació que no pas de l'Arsenal, però sí que podem dir que l'Arsenal, per exemple, recupera Calafiori, que l'altre dia ja va jugar, davant el Fulham, i va fer una bona trompada cap a porteria, que va tocar, no sé si vas veure el reportatge, entenc que sí, al cap del porter i va anar al travesser.
1: Sí.
0: Però si no, la pilota anava dintre.
1: Sí.
0: Calafiori és un bon reforç, sí, per aquest Arsenal.
1: Tot i que jo entenc que avui jugarà Incapié, altra vegada. El dubte que tinc és al lateral dret. Ben White
0: és que l'Equatorià ho està fent molt bé, eh?
1: Sí,
0: Incapié,
1: sí, sí.
0: Ho està fent
1: Incapié,
0: molt bé.
1: Incapié és bon jugador, de fet, el veurem al Mundial d'aquí un mes i poc amb Ecuador. Crec que Incapié se li va amagar allà, és a l'eix de la defensa. El dubte que tinc és White o Mosquera al lateral dret. L'altre dia va jugar White, que va fer el penal, no? El que li va donar la pilota amb la mà. Mosquera va jugar els darrers minuts del partit del Metropolitano. Entenc que ja amb Efe recuperat, Efe, Zubimendi i Declan Rice al centre del camp, i a la davantera ahir Arteta va confirmar que Saka està ja al 100% per jugar d'inici. Entenc que Bukayo Saka, Jokeres i Madueke, tot i que té opcions també amb Martinelli, amb Trossard, està Kai Havertz, però entenc que sortirà des de la banqueta. En qualsevol cas és un 11 de garanties.
0: L'últim que he consultat ha estat aquest matí, i al costat d'Odegaard encara posava Ninjuri, que és una lesió de genoll.
1: O sigui... Ahir Arteta va dir que estan tots, vull dir que tant Odegaard com Saka com Havertz, que estan tots bé.
0: Molt bé, doncs aquesta lesió d'aquest knee injury, aquesta lesió de genoll, no l'han tret encara, diríem, del jugador Odegaard, no? Que és un jugador que és fonamental en partits com aquest, no? O sigui que molt bé, queda fora Havertz, no?
1: Tot i que estarà a la banqueta.
0: I estarà a la banqueta, i Miquel Merino, lògicament, que és una lesió,
1: sí,
0: de llarga durada.
1: I
0: no?
1: Jarry en Timber, al lateral dret.
0: Molt bé, ja ho veurem. I a l'equip de l'Atlético de Madrid, què presumeixes?
1: Bé, amb el dubte aquest de Juliano, però vaja, si juga Juliano, jo entenc que Oblak a la porteria, amb Llorente, Pubill, Hansko i Ruggeri, amb Coque i Cardoso, bueno, o Coque i Llorente, en aquest cas, clar, és el dubte, Juliano per una banda i Lookman per l'altra, i Griezmann i Julián. Aquí jo crec que una mica tot depèn de Juliano, no? Si no juga Juliano, doncs a lo millor a la banda Llorente i al centre del camp amb Coque, Johnny Cardoso, o la possibilitat aquesta de ficar Lenormand al darrere i Pubill al lateral dret, i que jugar amb Llorente, diguéssim, a la banda.
0: I en aquest cas Sorlot està també amb la possibilitat d'entrar, doncs, com fa moltes vegades, no? Els últims 20-25 minuts, eh?
1: Sí, tot i que l'altre dia no va jugar per unes molèsties, però sí, sembla que està bé, i també pendents de Julián, que ahir es va exercitar una mica en solitari, però sembla que està bé, i jo et diria que Julián, home, tot i tenir el Mundial aquí a la cantonada amb Argentina, que no estarà al 100%, però un partit d'aquestes característiques dic jo que no se'l voldrà perdre.
0: Ja no Black a la porteria?
1: Sí.
0: No Musso, eh?
1: O Black.
0: Molt bé, perfecte. Hem d'afegir alguna cosa més, Raül?
1: No, res més, que és un bon partit, així que a partir de les 9 estarem pendents.
0: Un partit a disfrutar, amics oïdors, no ens el podem perdre a les 9 a l'Emirates, aquest Arsenal Atlético de Madrid, la tornada d'aquesta segona semifinal, perquè aquesta és l'anomenada segona semifinal, perquè va començar el dimecres de la setmana passada, en el dimarts, és la que té el tram curt, i en aquest cas, doncs, és un partit que nosaltres des d'aquí sempre, evidentment, aconsellarem. Raül, moltes gràcies, que disfrutis.
1: Bon
0: dia. Demà parlem del partit de Munic.
1: Perfecte.
0: Perquè he de dir una cosa, perquè em sembla que la vaig dir, no sé quan la vaig dir, però una cosa que t'agraïa que diguessis Bayern, com cal dir-ho, perquè a vegades escoltes programes de ràdio, programes de televisió, hi ha molta gent que diu Bayern, però és que, a més, l'altre dia un company, no cal dir el nom, deia, bueno, era en català, ah, clar, parlant del partit Futbol Club Barcelona Bayern de Munic, en aquest cas de futbol femení, per anar a la final, no? Que deia, bé, sempre els hi queden les aspirines. Jo vaig pensar, no, home, no, si estàs narrant un partit de futbol, les aspirines és el Bayer Leverkusen, que és una marca comercial.
1: Bayern
0: vol dir Baviera, en aquest cas, en alemany, és Baviera, i està, doncs, situat a Munic, per això es diu Bayern Munic. És això, home, el de les aspirines és el Bayer Leverkusen, nano,
1: sempre.
0: Que estàs parlant per milers de persones i estàs fent una narració per televisió, home, vull dir, ens hem de tocar el crostó mútuament nosaltres també, perquè acabem d'espavilar del tot, si no, no espavilarem mai, Raül.
1: Bueno,
0: és
1: sí.
0: Així o no?
1: Tens raó, Àlex.
0: Gràcies, Raül.
1: Bon dia.
0: Una abraçada, bon dia.

0: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
1: ¡Valorado!
0: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
1: 100% asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: ¿Necesitas un impulso para tu negocio? Dáselo con Maxus, tu aliado 100% fiable. Furgonetas eléctricas o diésel, con diferentes longitudes, alturas y versiones. Tecnología avanzada, seguridad y máxima eficiencia al mejor precio. Furgonetas Maxus Deliver, la solución perfecta para cada profesional. Maxus, impulsa lo que te mueve.
3: Estem en aquest moment, amics i oïdors, en el punt horari de 12:15. Us recordo les colònies de Reebok, de Tailored, que tenim pràcticament a totes les grans superfícies i botigues especialitzades, no? D'alguna manera, amb noms anglesos, per allò d'arribar arreu, no? Perquè les colònies de Tailored, de Reebok, arriben arreu del món, no? El Move Your Spirit, el Cool Your Body, l'Inspire Your Mind, l'Activate Your Senses i el Reveal Your Potential, no? O sigui, són aquestes colònies, d'alguna manera, que són amb flascó masculí, flascó femení, una fragància masculina, una fragància femenina, és a dir, s'adapta abans, durant i després de l'esport. Recordeu, a l'hora de fer un regal, un present, recordeu sobretot a la gent esportista i qui no ho és també, perquè les fragàncies són espectaculars, doncs regalar colònies. Recordeu, les colònies de Tailored, les colònies de Reebok, a totes les grans superfícies i botigues especialitzades.
4: A Ràdio Marca Catalunya, cada dia, Fèlix Monclús repartint jocs.

0: Dos minuts en aquest moment per damunt de dos quarts d'una. Ha arribat el dia, eh? Avui és dia 5 de maig. 5 de maig de 2026. Allò que us hem dit aquests dies, doncs, que si us agrada el futbol, si us agrada molt el futbol, arriba a Barcelona el clàssic, lògicament, el diumenge a les 9 del vespre, un clàssic que, doncs, pot decidir ja la Liga, no? I avui, precisament, dia 5 de maig, a les 17:05 PM, a l'ambaixador de la Liga i exjugador del Futbol Club Barcelona, Jordi Alba, estaran a l'espai Movistar de la plaça de Catalunya. En el número 16. Podreu fer-vos fotos amb el Jordi, amb ell, no? Participar en un sorteig de samarretes oficials, aconseguir minipilotes de la Liga i gaudir força de jocs futbolers. És l'estadi Movistar La Liga. És futbol en estat pur. Futbol en estat pur és el que tenim avui a Londres, a l'Emirates, amb aquest partit entre l'Arsenal i l'Atlético de Madrid. Recordem una vegada més el Metropolitano, empat 1-1, un empat que afavoreix, doncs, a l'equip local d'avui, a l'Arsenal, i avui un partidàs que no ens podem perdre. Aquí amb nosaltres el Josep i el Marc. El Marc i el Josep, bon dia, benvinguts.
1: Bon dia, Fèlix, què tal?
2: Bon dia, Fèlix.
0: No sé amb quin equip aneu, perquè els dos aneu vestits igual, eh? Els dos aneu amb el cos negre, no sé, això no indica res. De moment, qui defensa l'equip local, l'Arsenal?
1: Jo.
0: Tu, Josep, tu defenses... Sí, per tant, l'Atlético de Madrid.
2: Sí.
0: Us escoltem amb molta atenció.
2: Començo jo, que l'Atlético de Madrid serà la visitant a l'Emirates. Serà un partit molt diferent al que vam veure al Riad Metropolitano, un partit on penso que l'Arsenal sortirà a apretar, perquè, evidentment, jugar a casa i el factor camp serà molt important en aquesta eliminatòria. Ho vam veure a l'anada. Uns 10-15 minuts que l'Arsenal sometrà a l'Atlético de Madrid, però si l'Atlético de Madrid aguanta bé amb la seva línia defensiva, fet que està acostumat a fer-ho i que normalment ho fa d'una correcta manera, pot tenir les seves oportunitats, sobretot a la primera part, en aquella segona part de la primera part, que es diu, no? Una vegada quan l'Arsenal pugui baixar aquell ritme, no? Que és difícil que passi, pot passar o no, però l'Atlético de Madrid ha d'aprofitar aquell moment de que l'Arsenal pugui baixar el seu ritme i aprofitar aquell moment per poder marcar gol.
1: Sí, parles del factor camp, evidentment serà molt important. A l'anada potser va ser important, però no tant, sobretot perquè, i aquí es veurà molt més clar perquè l'Arsenal és un equip que Champions no ha perdut a casa encara, que només ha perdut dos partits de Lliga jugant com a local, per lo que entenem que tindrà una fortalesa afegida jugant al seu estadi. Els partits que va perdre van ser contra els rivals complicats, l'Aston Villa i el Manchester City, és a dir, que entenem que contra un rival de la talla de l'Atlètic de Madrid donaran un bon paper. Arteta ha construït un equip d'autor, ha fet un equip que sap molt bé com ha de ser el seu futbol i que està donant resultats, encara no traduït en una Premier o en una Champions, però sí que està ja sempre lluitant per estar ja fins al darrer moment. Penso que serà molt clau el PP que pugui donar tant Rice com Saka, que per mi són els dos jugadors diferencials d'aquest equip, sobretot perquè parles molt bé de la línia de l'Atlètic de Madrid. Sé que és un jugador que romp línies en aquest sentit, que és un jugador molt de desbord, de jugar per banda, d'intentar ser el factor més explosiu de l'Arsenal, i Rice és un jugador que l'havíem vist jugar de central i de pivot sobretot al West Ham, i que ara s'ha convertit en un box-to-box que s'incorpora molt bé en l'atac i que acaba molt en posicions que podrien ser dins de la zona que juga Brecht.
2: Sí, a més, crec que són dos equips que els agrada jugar molt a transicions, així que s'han partit amb molt de ritme, i m'agradaria destacar això. Estem en uns moments de la temporada on la fatiga física és molt alta, i el fet de que, per exemple, en el cas de l'Atlètic de Madrid, a la Lliga ja no es juga res, té pràcticament assegurada la seva plaça a Champions la temporada que ve, i aquests partits de Lliga, doncs, està donant molt de descans als seus jugadors referents. Ho vam tornar a veure aquest cap de setmana una altra vegada contra el València, i en el cas de l'Arsenal és tot el contrari. Està ficat en ple a la lluita per la Premier League, no pot donar descans als seus jugadors estrelles, no? Així que això crec que és un factor que pot ser determinant en aquest tipus de partit, on, torno a dir, crec que hi haurà molt, molt de ritme i serà molt físic.
1: L'Atlètic ha aprofitat molt la situació en la que es troba, que ja no juga res a Lliga, que és molt, que quasi improbable que el Betis acabi ocupant la quarta plaça que ara mateix ocupa, i ho està aprofitant. I l'Arsenal està pecant molt d'això, de poder haver tancat la Premier abans i ara s'ha deixat punts importants en un moment tan crític de la temporada. El que més peca també l'Arsenal és no tenir un delanter tan diferencial. S'esperava que Gyökeres arribés i segués un jugador que et fes 20-25 gols en la temporada. S'està adaptant encara al jugador que va venir de l'Sporting de Portugal, però s'ha pogut explotar molt bé altres factors com són els corners i les jugades aturades, gràcies a tenir jugadors amb molta planta com són Saliba o com són Gabriel Magalhães. S'ha pogut fer molta gala d'un bon joc en la pissarra, que es diu, a més també de saber repartir molt la quota de golejadors que té l'Arsenal. Hi ha jugadors amb manco 4 gols, que són Zubimendi, Rice, Mikel Merino, Eze i Trossard, més allà de, evidentment, el ja mencionat Gyökeres, que porta 14 gols aquest curs. Ens ha pogut molt repartir aquesta tasca, que jo penso que el que ha fet ha estat no dependre tant d'un jugador que sepis que per exemple, un cas com el de Muriqui al Mallorca, que saps que t'haurà de fer un carro de gols per poder arribar a l'objectiu. Ens ha pogut distribuir molt les feines, i que és un dels factors perquè estigui l'Arsenal en aquesta posició ara mateix.
2: Jo crec que has parlat de Gyökeres, jo crec que és un dels factors clau també del partit, el fet de que l'Atlètic de Madrid jugui, l'Arsenal jugui amb un davanter nou fix, un davanter, un killer d'àrea, crec que és un factor clau perquè això fa que els centrals d'Atlètic de Madrid hagin de fixar un davanter i siguin molt importants en aquest partit les segones jugades. Crec que al mig del camp, en el cas de l'Atlètic de Madrid, ha de ser molt important, segurament jugarà Coque i Marcos Llorente, ja que Barrios no s'ha recuperat a temps per poder seriar el partit, així que crec que aquestes segones jugades han de ser guanyadores per part de Llorente i Coque per poder contrarrestar aquestes ocasions ofensives que, com tu havies comentat abans, uns jugadors com Declan Rice, que els agrada també tocar àrea encara sent ni pivot, crec que és molt important el factor, com he dit, de Coque i Llorente per poder guanyar aquestes segones jugades.
1: Sí, sense tenir si juguem amb un delanter diferencial com Gyökeres, potser si haguessin optat en ficar un delanter com Havertz, que li agrada més baixar a recollir la pilota, podria ser un partit diferent, però és evidentment que Hanko Pubill o qualsevol dels centrals que té l'Atlètic de Madrid, que a més són centrals molt físics, fan una bona tasca amb Gyökeres. Destaques molt la defensa de l'Atlètic de Madrid, i la de l'Arsenal no es queda curta tampoc.
2: No.
1: El que ha aconseguit Arteta és fer una línia de 4 defenses i reconvertir laterals a jugadors centrals, a més amb bastant de físic, com són Ben White i Calafiori, que són els dos titulars, però també quan en el moment estava Tomiyasu, o si ha hagut de jugar també Jurrien Timber, que també és un central diguem, criat com a central, que també l'ha tirat cap a la banda. És l'equip que menys gols ha rebut a la Premier, 26, 11 menys que els que porta l'Atlètic de Madrid a la Lliga Espanyola, en aquest cas. No crec que l'Arsenal sigui un equip que deixi moltes jugades, moltes segones jugades, com tu bé parles,
2: no.
1: Que serien jugades que podria aprofitar qualsevol jugador, encara que en cas, si jugués Nico González, per exemple, que és un jugador que pot entrar si juga per l'altre costat. No serà el cas, però penso que l'Arsenal no té res a envejar, i si hagués de dir un resultat, jo diré 2-0 a favor de l'Arsenal.
0: 2-0, i tu,
2: sí, també,
0: Marc?
2: Crec que s'han perdut de pocs gols, ja que són dos equips molt igualats, sobretot en la zona defensiva, i diré que l'Atlètic de Madrid s'emporta el partit amb un 0-1.
0: Molt bé, dit això, tu classifiques a la final, Marc, a l'Atlètic de Madrid, en aquest cas doncs el Josep defensant els colors de l'Arsenal a l'Arsenal. M'ha agradat molt la tertúlia que heu fet, el debat que heu fet, vaja, en qualsevol cas he vist que l'heu preparat força bé, però sí que he d'esmenar una cosa que has dit tu, Josep, entre altres coses, perquè el Raül i jo n'hem dit una altra abans, i vull dir, la nostra audiència pensaria quina és la que d'allò, no?
1: Claro.
0: Tu has dit els dos partits que ha perdut a l'Arsenal a la casa, en l'Emirates,
1: sí.
0: Que són?
1: Aston Villa i Manchester City, tinc apuntat jo.
0: No, és Manchester United, que va ser 2-3, el United, per regla general, té bona mà a Londres davant a l'Arsenal, i l'altre va ser fa 3 partits davant el Bournemouth, que en aquest raig final doncs, va tenir una mica mal d'alçada, en aquest cas el d'allò, que és una cosa que ja havíem dit abans el Raül i jo, aquests dos únics partits que ha perdut com a local, en aquest cas l'Arsenal, que és el que necessitaria avui l'Atlético de Madrid, no? Que l'Arsenal perdés el partit que té davant d'ells, no? Que no, per no confondre l'audiència, no m'agrada esmenar-te la plana ni rectificar-te en viu, però en qualsevol cas, vull dir, ens dediquem i ens devem a la nostra audiència, està clar. Gràcies, Josep, gràcies, Marc, bon dia.
2: Gràcies, Josep.
3: Estàs escoltant Ràdio Marca Barcelona, 89.1. Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
4: Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
5: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
4: Vente a la Mutua y todos contentos.
5: Condiciones en Mutua.es.

0: Estem en aquest moment a 2:45 en el directe a Marca Catalunya repartint joc. Avui és dimarts, obrim una petita escletxa, si us sembla, per fer una miqueta de micròfon obert, per fer una mica de micròfon obert al telèfon habitual, que és el 93-217-10-10, 93-217-10-10, 93-217-10-10, per saber qui, com a representant de l'audiència, per exemple, seguirà i vol comentar aquests partits de la semifinal tornada de la Lliga de Campions. Avui, en aquest cas, a Londres, a l'Emirates, entre l'Arsenal i l'Atlético de Madrid, i demà a Munic, al München Arena, entre el Bayern de Munic i el Paris Saint-Germain. Són dos partits espectaculars. Les comunicacions al telèfon habitual, 93-217-10-10, 93-217-10-10, 93-217-10-10. Parlem una miqueta dels amics de Coalfi, aquesta fantàstica empresa espectacular que ja domineu a la perfecció, doncs, el que són les plataformes lavadores i tot allò que ens poden ajudar per qualsevol tipus de cosa que necessitem a la comunitat, doncs, a la casa, a la segona vivenda, a l'empresa, el que sigui. I recordeu, 3-Coalfi.es. Ràpidament parlarem de Coalfi, però ho recordo, al telèfon 93-217-10-10 per al micròfon obert. Álvaro García, amics lluïdors, el CEO i fundador de Coalfi, sempre ens diu que ell i la seva gent, el seu grup humà, working hard, treballant dur, sempre en benefici de la seva clientela. Recordeu, lloguer de plataformes elevadores i maquinària per obra i indústria, lloguer de manipuladors giratoris de 21, 23 i 25 metres, amb delegacions a Barcelona, Girona, Madrid i Olot. Feu confiança, recordeu la web, www.coalfi.es, www.coalfi.es. I anem en aquest moment, amics lluïdors del directe Marca Catalunya, repartint joc amb la primera comunicació en aquest micròfon obert. Saludem el nostre amic oient. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com et dius, sisplau?
1: Manel.
0: Manel, des d'on truques, Manel?
1: Pues mira, ara mateix és del recinte de Vall d'Hebron.
0: Molt bé, perfecte. De quin equip ets?
1: Del Barça.
0: Del Barça. Vols fer algun comentari, Manel?
1: Bueno,
0: que és que, broma, és broma, podem... Manel, és broma això,
1: Podem estar contents en la temporada.
0: Bueno, però t'estic fent una broma. Si vols fer un comentari és en el concurs, allò de dir, tenim temps per fer un comentari. Si has trucat, evidentment, és perquè vols fer força comentaris. Estàs content, Manel, amb el Barça, sí, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí. Hem de valorar el que hem aconseguit i el que tenim avui dia.
0: Molt bé. Sí, sí. Tu quina edat tens, Manel?
1: Jo ara mateix en tinc 29.
0: 29. Només has vist el Barça guanyar, Manel.
1: Sí, sí.
0: I és un goig i una alegria. No, no, de veritat t'ho dic. No, no, de veritat. Tens una curta edat, diríem en aquest cas. Ets una persona adulta, però tens una curta edat, 29 anys, perquè si mirem 29 anys enrere i quan tu vas començar a viure el futbol, que potser tenia 5 o 6 anyets, no? En fa 23, 24, aprox, doncs tot el que has vist del Barça és recollir, Manel.
1: Pues sí, la veritat és que sí, encara que els últims anys hem patit força, però bueno, ja tornem a fer-ho.
0: Manel, perdona, tu no saps el que és patir, Manel. Futbolísticament parlant, futbolísticament parlant, jo entenc, per exemple, que acostumat a l'excel·lència hi ha hagut un moment que has dit, què passa, que això trontolla, no? Però vaja, no has viscut cap travessia en el desert, La gent que tenim més edat sí l'hem viscut, Manel?
1: Sí, la veritat, he tingut sort de moment, he tingut sort.
0: Molt bé, i a més et diré una cosa, a la família són culers també?
1: Sí, sí, per part de mare sí que és veritat que n'hi ha molta banda merengue.
0: Sí.
1: Però bueno, todo controlado.
0: Molt bé, perfecte, no? Doncs el pare ja t'haurà explicat el que són algunes travessies en el desert d'aquestes, no? Ja, clar.
1: Sí, sí, a part mon pare té 59 ara, em sembla, si no m'equivoco.
0: Ja les ha viscut, doncs, ja les ha viscut.
1: Sí, sí, ja les ha patit força.
0: Molt bé, Manel. I amb el tema de la Champions, Manel, què esperes avui i demà?
1: Pues jo, sincerament, a mi l'Arsenal és un... Bueno, de fet, jo sóc gunner a nivell equip anglès.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: M'agrada, des de sempre, des de ben petit, sempre he sigut molt gunner.
0: Ah, molt bé.
1: Però sí que crec que l'Atlético... competeix tan bé i és un equip tan problemàtic, i ja no només per la semi sinó també per la final. Jo, per mi, és que no, aquest any jo crec que és el seu, si no s'ha
0: de
1: complicar força.
0: Ah?
1: Sí, jo crec que sí. I mira,
0: no, està
1: que
0: bé, està bé.
1: Atlético,
0: Una opinió respectable, però, i tant.
1: Però sí que crec que és un equip que, encara que el PSG i el Bayern li meten miedo al miedo,
0: sí.
1: Però jo crec que l'Atlético està en el seu any. A part, se'ls hi veu. O sigui, se'ls hi veu. La segona part de l'Atlético Madrid l'altre dia, jo pensava, dic, a poc que fiquin dos, allà a l'Emirates, mare de Déu, senyor.
0: Ja, però de tota manera veuràs un partit amb molts aspectes força diferent al que vas veure al Metropolitano, eh?
1: Sí, ja m'ho imagino. Però és que tampoc, o sigui, no ho entenc. O sigui, ho puc entendre, però és que no ho entenc, perquè l'Atlético, quan va cap endavant, és que juga molt millor. O sigui, és un altre equip, però bueno, no, és que no ho acabo d'entendre, però bueno, cada uno...
0: Sí, bueno, el que passa que Simeone ja sabem com és, no? Simeone ho ha de tenir molt clar, si no ho té massa clar se li activa el trànsit intestinal. Ha passat sempre amb el Simeone i va cap al seu sistema refugi. Vull dir, i és, jo tinc amics matalassers que n'estan molt farts del Simeone, no? Altres que no, evidentment, perquè el Simeone ha donat, doncs, potser del millor que li hem vist al llarg de la història a l'Atlético de Madrid, no? Però... En qualsevol cas, doncs, és així, és peruc.
1: Sí, no, cadascun, però ja et dic, o sigui, jo he vist l'Atlético de Madrid la segona part de l'altre dia, amb la meravella, o per exemple, quan vam jugar contra ells a la Copa del Rei a l'anada, és que aquell Atlético de Madrid és una animalada, a part que l'equip Atlético de Madrid, fora bromes, és un equiparro, eh?
0: Sí, no, té molt boníssima plantilla, línia, evidentment, sí.
1: Línia per línia té una plantilla que és una bogeria.
0: Sí.
1: Pero bueno, el perfil bajo hay muchas veces que dices, bueno, hasta cierto punto, ¿no? Pero bueno, y a nivel de Bayern-PSG, a mí me agradaría que pases al Bayern.
0: Sí.
1: No para res, sino para que le tenga un poco de gato al mosquito.
0: Ya.
1: Y tampoco es un equipo que yo le tenga más aprecio al PSG, aparte también...
0: No nos hemos portado nunca más a ver, ¿eh? Ni ellos con nosotros, ni nosotros con ellos, ¿eh?
1: La verdad es que no, siempre ha sido un poco duelo.
0: Sí,
1: pero,
0: sí.
1: Pero la verdad es que al PSG ni agua.
0: Sí. Tens un minutet encara, Manel, si el vols aprofitar.
1: I res, soc molt de motor, soc molt de motos.
0: Ah, molt bé.
1: I de Fórmula 1. Amb la Fórmula 1 aquest cap de setmana, pues, encara que Carlos Sainz, pues mira, va ser algo divertida, va fer un nové, però els espanyols pobrets, no damos una.
0: Sí, això és un binomi, això és un binomi sempre, com bé saps, Manel. Si el cotxe no funciona, el pilot, per molt bo que sigui, i a l'inrevés igual. Tot i que et destacaré una cosa, sempre et destacaré, que pilots són tots boníssims, perquè malgrat tingui un 19 anys, l'altre 20, l'altre 21, i l'altre en tingui més, és igual. Però malgrat aquestes edats tan jovenalles, encara, hem de dir una cosa, han demostrat molt ja al llarg de la seva vida, començant per cars i després per fórmules inferiors, diríem. Però que més aviat del binomi, el que més o menys sempre està en forma és el pilot. El que sol fallar moltes vegades és l'escuderia, el cotxe. Que és el cas de Sainz una miqueta i molt de Fernando Alonso.
1: Pues sí, a part també l'era moderna dels vehicles, dels cotxes i tal, tenen més importància, jo crec. No deixen lluir tampoc el pilot.
0: Uh-huh. Molt bé, Marc, ara sí que hem exhaurit el temps. Deixa'm fer-te una pregunta només. MotoGP s'ho emporta a Aprilia enguany o què? Com ho veus?
1: A nivell d'escuderia, jo de fàbrica jo et diria que sí, però perquè Jorge Martín em sembla que farà un mundial molt bo i, de fet, jo crec que serà millor mundial que no pas Bezzecchi,
0: sí.
1: Que és el que et dic.
0: Sí. Uh-huh.
1: Però jo crec que el Marc Márquez, o sigui, encara que està allà baix i no acaba de fer bonet tota la història, és jo crec que ho acabarà, no crec que sigui igual de folgat que l'any passat, però ho competirà fins al final. Jo crec que se l'emportarà. S'ho emportarà, o sigui, en un 98% jo et dic que se l'emporta.
0: Molt bé, Manel, ens ha agradat saber la teva opinió envers aquest tema, tot i que hem de dir una cosa, el que dius del Marc Márquez, que em sembla molt correcte, però espavilar aviat, perquè de cop i volta quan et posen un grup de punts i tu estàs per sota, després si els que han marxat amb el tema de la classificació, la puntuació, van fent segones, terceres, quartes posicions, amb això en tenen prou, eh?
1: Sí, el problema és que ha caigut tres diumenges, em sembla, que és quan estan a la bossa de punts gros, llavors, clar, aquí tipoteca molt, però bueno, que al final queda molta temporada i al final estarà, 100% que estarà.
0: Tant de bo sigui així. Gràcies, Manel, ha estat un plaer parlar amb tu.
1: Bon cap de setmana.
0: Adéu-siau, gràcies, igualment, adéu. Anem amb una altra participació, en podem fer una altra. Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia, Fèlix.
0: Bon dia, com et dius, sisplau?
2: Sergio.
0: Sergio, des d'on truques?
2: Truco d'aquí, de Nou Barris.
0: Molt bé, de quin equip ets?
2: Del Barça.
0: Del Barça. T'escoltem, Sergio.
2: Pues nada, esperando el partido del domingo, a ver si ya nos proclamamos campeones aquí en el Spotify Camp Nou y nada, muy contentos.
0: ¿Cómo el veus al Clàssic?
2: Pues nada, fantástico, jugar en casa como una final con 11 puntos de ventaja, pues perfecto.
0: Això no passa mai, ¿eh, Sergio?
2: Claro, ahora ya el Madrid que venga el domingo y ahí a ganar la Liga en casa. Con toda la afición ahí eufórica.
0: ¿Tú prefereixes que sigui així i no que s'hagués solucionat ja el darrer cap de setmana?
2: Hombre, yo creo que ganarla en el campo, jugando contra el Madrid y en tu estadio, oye, ¿qué más queremos?
0: No, claro.
2: Es una fiesta, ¿no?
0: Sí, sí, es escenario ideal, pero vaya, hay quien lo prefería... Claro. Haver tancat ja el que és la temporada i campionar doncs, el darrer cap de setmana, no? Per veure allò del passadís, no passadís, vull dir, allò que la gent li ha donat ara per generar una morbositat al voltant del tema del passadís sí, passadís no, que no sé, pues venga, ja està.
2: El passadís, si hubiese pasado, pues bien, pero si el Madrid ganó, pues ahora nosotros tenemos que ganar aquí.
0: No, sí, casa, sabemos, ya sabemos cómo va esto, sí. Pero que pedía tu opinión, Sergio.
2: No, yo te digo la verdad, me gusta más ganarlo jugando.
0: Muy bien.
2: Con todas las ventajas, oye, con el empate nos vale, ¿no? ¿O qué?
0: Sí, sí.

Us recordo en aquell moment les dues adreces amics oïdors de la Casa de Color, un dels negocis de l'Albert Bertolín. És a Sant Boi, a la Ronda Sant Ramon número 80, a la Casa de Color, i a Sabadell, a l'Avinguda.

0: de Barberà, número 1. Recordeu que això és per tothom, per professionals, per fer una reparació domèstica, si un se la vol fer a casa seva. Però recordeu, reformistes, interioristes, serveis especials per a professionals és el que tenen a la Casa de Color, un estoc permanent i assessorament tècnic especialitzat. És a dir, si us voleu fer vosaltres mateixos, per exemple, us expliquen pas a pas com aconseguir un acabat perfecte. Feu confiança a la Casa de Color. Recordeu, Deco Expert, al vostre costat sempre. A Sant Boi de Llobregat, Sant Ramon, Ronda Sant Ramon, número 80, i a Sabadell, Avinguda Barberà, número 1, la Casa de Color.
1: Xavi, falta molt poc pel teu casament.
2: Xaviot.
1: I encara no t'has mirat el tratge de nuvi.
2: Xaviot.
1: I la resta dels homes no s'han mirat res tampoc.
2: Xaviot, mare. Xaviot. Ja he demanat hora. Estan al centre de Sabadell, amb un equip d'assessors que ens vestiran fins l'últim detall.
1: Bé, ja estic més tranquil·la.
3: Xaviot, vestim a nuvis i acompanyants. Passeig Manresa 32, a Sabadell. Reserves al 93 748 4249. 93 748 4249.
4: Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con viajes seleccionados para que solo te preocupes de disfrutar. Y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
0: Quin dia és avui? 5 de maig, no? Sí, clar, avui és dia 5 de maig. Recordeu el que us dèiem abans, ja, si us agrada el futbol, si us agrada molt el futbol, avui dia 5 de maig, arriba a Barcelona el clàssic ja que decidirà la Liga. No és que jugui avui el Barça-Real Madrid, es jugarà diumenge a partir de les 9 del vespre, però avui a les 5 de la tarda teniu a l'ambaixador de la Liga, ex jugador del Futbol Club Barcelona i de, com bé sabeu, de l'Inter de Miami, Jordi Alba, estaran a l'espai Movistar de la plaça de Catalunya, número 16. Allà us podreu fer fotos amb ell, participar en el sorteig de samarretes oficials, aconseguir mini pilotes de la Liga i gaudir dels jocs molt futbolers que tenen preparats per a vosaltres. És l'estadi Movistar La Liga. És futbol en estar pur. Anem a parlar en aquest moment de l'entorn del Futbol Club Barcelona amb el bon amic Lluís Canut.
3: Assistència Mèdica Col·legial presenta l'assistència del dia.
0: Bon dia, Lluís.
5: Bon dia, Fèlix. Aquesta tarda tenim cita amb Jordi Alba, no?
0: Sí, Jordi Alba, avui, com m'explicava ara, a la plaça de Catalunya, el número 16, ell és l'ambaixador de la Liga, i doncs hi haurà l'estadi Movistar La Liga en allà perquè la gent pugui disfrutar una miqueta del que s'aveïna. Lluís, a mi m'agradaria comentar-te una cosa que m'ha arribat per 9 o 10 llocs diferents, eh? 9 o 10 llocs
5: sí.
0: Diferents, i que t'he d'agrair.
5: Ja són llocs. Ah, ja m'imagino el què? Un article de La Vanguardia d'ahir.
0: Exacte, un article de La Vanguardia d'ahir que vas escriure tu, un molt bon article, com tots els teus, sempre, i que fas menció a una frase molt meva, que és allò que aquests partits, com el clàssic, tenen vida pròpia i m'anomenes, cosa que t'agraeixo. Ja et dic que no menys de 9 o 10 vegades m'ha arribat per diferents amics, no? Per WhatsApp, per correu electrònic i tal. Mira, i m'han enviat també l'article en si, que a mi se'm va passar perquè no estic revisant articles o diaris cada dia, no? Però cosa que t'agraeixo, Lluís, i que sí que saps que és una cosa encunyada per mi fa molt temps ja. Sí.
5: Gràcies. Sempre que sempre en aquesta professió s'ha de respectar el copyright i en aquest cas el pensament i la frase de que els clàssics tenen vida pròpia és una frase molt teva i per tant doncs adjudicar-li els drets d'autor a qui li correspon i en aquest cas et correspon a tu, no?
0: Gràcies, Lluís, gràcies. Quina és l'assistència d'avui, Lluís? Si vols que comencem amb assistència o vols entrar en comentari directament?
5: Bueno, jo crec que l'assistència és el resultat d'ahir a la Premier de l'empat a última hora del Manchester City al camp de l'Everton, que despenja l'equip de Pep Guardiola en aquesta lluita aferrissada que manté amb l'Arsenal per la conquesta del títol, sobretot en la vigília del partit decisiu perquè l'Arsenal pugui aconseguir la classificació per la final de la Lliga de Campions contra l'Atlético de Madrid en el partit d'aquesta nit al camp de l'Emirates, al camp de l'Arsenal. Jo crec que és un aire, una injecció de moral per l'equip d'Arteta aquest empat del conjunt de Guardiola, i això doncs li donarà molta moral de cara al partit d'aquesta nit contra el conjunt de l'Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que si malgrat doncs no va acabar aconseguir un resultat del tot positiu en el partit d'anada disputat la setmana passada del Metropolitano, sí que és cert que molts són els que creuen que l'Atlético de Madrid doncs avui serà capaç de treure un resultat positiu de la seva visita en aquesta tornada i a classificar-se per la final, doncs per la que seria la seva quarta final de la Copa Europa. Bé, el cert és que jo crec que per mi és favorit pel factor camp, sobretot l'Arsenal, que amb aquest resultat, amb aquesta situació de tornar-se a sentir líder i aspirant número 1 a guanyar la Premier, doncs reforça les seves opcions de cara a classificar-se per la final.
0: Veu una miqueta d'aigua, Lluís, no preocupis, escura una mica, veu una miqueta d'aigua, tranquil, que això ens passa tot. A vegades ja hem començat ara una miqueta amb el tema de les refrigeracions, no? Amb les temperatures que tenim, i això a vegades sí que encarcara una mica. Una cosa que et volia preguntar, Lluís, ja que has parlat del partit que es va disputar ahir a Liverpool, entre l'Everton i el Manchester City, vas veure el partit?
5: No, el vaig veure, però...
0: Si pots recuperar els últims 25 minuts, que és el que va, de, en aquest cas, del 0-1 del City al 3-3, espectaculars.
5: Sí, en 25 minuts van fer pràcticament...
0: 5 gols.
5: 5 gols.
0: Sí, sí.
5: I a més, a 10 minuts guanyava per 3-1 a l'Everton.
0: Sí, sí.
5: I no va ser fins al minut 97 que l'equip de Guardiola va aconseguir, com a mal menor, doncs, aquest empat, que encara doncs pot ser que el mantingui viu en la lluita pel títol, però és un pas enrere de cara doncs a aquest duel amb l'Arsenal, que jo insisteixo, crec que avui per l'equip londinenc és una injecció de moral importantíssima a l'hora de sortir a afrontar el partit contra l'Atlético de Madrid. Sí que és veritat que l'escenari de l'eliminatòria doncs no és gens advers per l'Atlético, que és un equip acostumat a jugar amb marcador adversos i a jugar al contraatac cedint la iniciativa a l'equip rival, i per tant doncs fins a un escenari que no és absolutament impossible per l'Atlético, malgrat que crec que, insisteixo, per mi en aquests moments en una proporció d'un 55 a 45 o un 60-40, per mi el favorit, si he d'apostar per qui es classificarà per la final, crec que serà l'Arsenal de Londres.
0: Jo, que estava en l'eliminatòria amb un 60-40, avui la pujo a un 70-30, Després d'haver vist l'Arsenal davant el Fulham, després de saber que recupera efectius, després de veure la forma de Bukayo Saka l'altre dia davant el Fulham amb un gol i una assistència, que el vam veure una estoneta, Bukayo Saka, que és la gran figura de l'Arsenal actualment, a part d'Odegaard al mig del camp i altres futbolistes com Declan Rice i tal, però Bukayo Saka és el que seria, per exemple, doncs el Lamine Yamal al Futbol Club Barcelona, no? I ell el vam veure...
5: O l'Olise del Bayern.
0: O l'Olise del Bayern, per exemple, no? O el Dembélé del Paris Saint-Germain. No sé... Jo la cosa la veig molt millor, per això passo el 60-40 al 70-30, millor diríem per l'equip local, no? Per l'Arsenal. I amb el tema de Bukayo Saka, per acabar amb això, el vam veure al Metropolitano, sortia d'una lesió d'un mes i mig i va sortir més atemorit que no pas una altra cosa. Avui veurem, entenc, un jugador molt diferent, molt més el que és aquest futbolista. I a l'Atlético de Madrid, doncs, que lògicament també té les seves credencials perquè té una plantilla espectacular, pot ser un gran partit que tant de bo que el disfrutem. Lluís, triem el factor energia del dia?
5: Doncs el futur d'Alexia Putellas.
3: Factor energia patrocina la notícia amb energia del dia.
5: Doncs no està gens clar el futur de la capitana, de la gran capitana del Barça femení, de cara a la pròxima temporada i si continuarà o no en el Futbol Club Barcelona. Tot sembla i apunta que no, que Alexia doncs, ha cobert el seu cicle com a jugadora del Barça, ha complert ja 32 anys i aspira a fer un últim gran contracte, que té una oferta del Londres City, que està molt interessat en fer-li un contracte de llarga durada per 3 anys que el Barça no està disposat a afrontar, i això faria doncs que Alexia doncs tanqués la seva brillant etapa en el Futbol Club Barcelona. El cert és que no podria fer-ho de millor manera que guanyant un nou títol de la Champions, la que seria la quarta Champions pel Barça en aquesta final del 23 de maig a Oslo, i per tant des d'aquí desitjar-li tota la sort del món al seu futur, Alexia Putellas, que tot apunta que té més el seu futur fora de Can Barça que no pas continuant a l'entitat blaugrana. Des d'aquí, una abraçada i tots els desitjos positius per a l'Alexia amb tota l'energia del món.
3: Factor Energia ha patrocinat la notícia amb energia del dia.
0: La veritat, Lluís, és que aquells ulls humits a l'hora del canvi l'altre dia a l'estadi deien molt, doncs, en direcció al que comentes, eh?
5: Sí, sens dubte, els ulls humits, les ganes de plorar i sobretot les abraçades amb el seu entrenador i les seves companyes.
0: Sí, sí. Molt bé, Lluís, doncs escolta'm, a disfrutar del partit avui a l'Emirates, el partit de Londres entre l'Arsenal i l'Atlético de Madrid, i ja demà en parlem una miqueta i aixequem expectatives envers el partit de Múnich.
5: Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Adéu, Fèlix, una abraçada ben forta.
0: Cuida't, una abraçada, bon dia.
5: Adéu-siau.
3: Assistència Mèdica Col·legial us ha ofert l'assistència del dia.
6: A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
7: Som persones tenint cura de persones.
6: Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
7: La dels metges.
0: Ara, en aquest moment, anem a parlar dels amics de Letamendi. A Letamendi, que els tenim al centre de Barcelona, comentem una mica d'ells i, doncs, ja pràcticament estem en el punt horari de començar la tertúlia d'avui. Bona tertúlia, la que tenim avui, com és habitual cada dia al Repartint Joc. Tot sota la batuta de l'amic Esteban Tomàs. En allà teniu, recordeu, el carrer València 170-177, València entre Montaner i Aribau, teniu Letamendi i Letamendi. Manteniment amb preu tancat de totes les marques, i les marques són Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra. Recordeu que tenen servei pre-ITB i ITB, carrosseria, reparació de totes les marques, cotxes d'ocasió, seminous, direcció, ampli estoc amb lliurament immediat, finançament de reparacions, acollida a domicili i lliurament a domicili també. És en el centre de Barcelona, com us deia, València entre Aribau i Montaner, amb recepció 24 hores, ampli horari, treballen els dissabtes també, només al taller, però, fins a la 1 de la tarda. Feu confiança als amics de Letamendi i Letamendi. La web www.letamendi.com, www.letamendi, la part elèctrica.com.
8: Cambia tú también de tele con el renove de MediaMarkt y ahorra 300 euros en un QNET LG de 75 pulgadas con tecnología mini LED por 899 euros.
9: ¿Hazte un renove?
8: MediaMarkt.
10: ¿Eres fan, pero que muy fan del fútbol? Llega a Barcelona el clásico que decidirá la Liga. Este 5 de mayo a las 5 de la tarde, el embajador de la Liga y exjugador del FC Barcelona, Jordi Alba, estará en Espai Movistar de Plaza Cataluña 16. Podrás hacerte fotos con él, participar en el sorteo de camisetas oficiales, conseguir minibalones de la Liga y disfrutar de juegos muy futboleros. Estadio Movistar La Liga. Esto sí que es fútbol.

0: 15 minuts en aquest moment, amics i dos, per damunt de la una de la tarda. Tenim aquí a dos bons amics, que tenim el Xavi i el Toni. El Toni i el Xavi estaven parlant els tres aquí, però escolta'm, no gastem talent, perquè vull dir, tot el que s'hagi de dir, diem-ho doncs en aquest cas amb els micròfons oberts, no? Toni, Xavi, esteu d'acord, no?
1: Totalment.
0: Perquè clar, estem aquí ja entrant en matèria nosaltres i això no pot ser. Dit això, amics i dos, comencem. Sintonia de tertúlia, perquè ja hi som. Fem la tertúlia, com és habitual, cada dilluns, dimarts, dimecres i divendres, a vegades dijous, si hem de recordar o hem de recuperar, un dia festiu entre setmana, com per exemple la propera setmana teníem el Dia del Treballador, l'1 de maig, que era divendres, i vam passar la tertúlia el dijous, no? O sigui que vam mantenir les 4 tertúlies per setmana, que és justament el que farem avui. Demà passat, dijous, tindrem Calaix de Sastre, farem una mica més de micròfon obert, concurs per donar premis i tal, però la tertúlia toca avui dimarts, com demà dimecres, lògicament, que tenim una altra semifinal de la Lliga de Campions, i el divendres, que serà dos dies abans del clàssic del Barça-Real Madrid, que poden decantar definitivament ja la Lliga cap aquí. O si no, esperar una mica més. Bé, en qualsevol cas, el partit s'haurà de jugar. Dit això, sempre la tertúlia amb els amics d'Herbal Internacional, aquests fantàstics amics que tenim aquí a casa nostra, que fan les colònies del Barça, del Real Madrid, per les senyores, les de Woman's Secret, per la canalla, les de Disney, i que estan sempre en forma, perquè constantment estan amb les seves fragàncies, amb les noves gammes premium i tal, doncs perquè cada vegada nosaltres sortim una mica més perfumats de casa. Feu confiança, recordeu la web www.herbal.com www.herbal.com. Ja més o menys presentats, però aquí amb nosaltres la Xavi Morlans i el Toni Cotado. Xavi, bon dia, benvingut.
1: Bon dia, Fèlix.
0: Toni, bon dia, benvingut.
2: Bon dia, Fèlix.
0: Gràcies per estar aquí. Bueno, estàvem tenint una mica de comentari envers el partit que es va jugar ahir a Liverpool, no? Entre l'Everton i el Manchester City, no? Que un partit que es va disfrutar.
1: Alguns més que altres, sí, segur.
0: Sí.
1: Clar, tu que ets de l'Arsenal ho vas gaudir moltíssim.
0: Vas disfrutar força.
1: Jo que sóc del City ja fa anys, doncs no, era un... És el que comentàvem ara, jo quan el City s'avança 0-1 amb un Everton, que és cert que està, té una mínima possibilitat d'arribar entre Europa i això, jo vaig pensar, mira, amb el 0-1 ja està, el partit s'acabarà, el City ara controlarà, però no, va acabar amb un 3-3, l'Everton es va arribar a posar 3-1,
0: sí.
1: És a dir, el City va haver de remuntar en els últims minuts per rascar
0: el
1: puntet.
0: A 9 o 10 minuts del final, eh?
1: Sí, sí, el City, de fet, l'últim gol el marca el 98, Doku, sí. El 97, és a dir, el City va rescatar un punt i... No sé si sentència la Premier, però pràcticament...
0: Però aquest punt és molt important, Xavi.
1: Sí, perquè només
0: que... Aquest rescat que dius tu del punt és molt important, perquè en aquest cas una derrota...
1: Li dona al City...
0: Li dona a l'Arsenal la possibilitat d'un empat i aquí no passa res,
1: sí.
0: Perquè segueix un davant. Clar, ara un empat s'aniria i algo a la vera general.
1: Sí, sí, sí, és a dir... Però bé, jo m'esperava que això doncs anés directament al gol general, no m'esperava que ni City ni Arsenal punxessin d'aquí al final de temporada, però és que també ho hem comentat, al final al Goodison Park l'Everton a casa és molt, molt, molt difícil de guanyar-hi. Al City últimament se li havia donat bé, justament, però és un estadi ja d'aquests mítics anglesos que sempre que hi vas saps que et tocarà treballar-t'ho, i ahir Guardiola ho va viure en primera persona.
0: Et puc fer una petita esmena, Xavi?
1: Sí.
0: I tu ets una persona a la que no s'ha d'esmenar mai perquè ho tens tot claríssim, no? Ja no és el Goodison Park. El Goodison Park juga a l'Everton femení.
1: Sí.
0: A l'Everton femení, no el masculí, que juga en aquest cas al Everton Stadium.
1: Everton Stadium, és veritat. Jo és que amb els noms dels estadis encara em guio pels antics.
0: Gràcies per permetre'm aquesta esmena públicament. Eh? Molt bé, Toni.
2: Té el nom d'una firma d'advocats, no sé què, de gent que... d'inversors. No me'n recordo ara mateix, el Gil no sé què. O sigui, és encara no me l'he acabat d'aprendre.
0: Sí, però en qualsevol
2: cas... nou estadi
0: cas,
2: de l'Everton.
0: Sí. Per ells és Everton Stadium.
2: Sí, Everton Stadium. Sí,
0: ja
2: sí, igual que el del Tottenham, tot.
0: Sí, exacte.
2: Bé, molt bé, molt bé. Podia haver estat amb mi amb el cas contrari del Xavi, o sigui, a mi, als meus amics del costat blau de la ciutat de Liverpool, doncs, van estar a punt de donar-me una gran alegria, ja me la van donar, i amb el fet de l'empat podia haver estat molt millor, perquè, com bé deia el Xavi, el City va empatar al minut 98, I bé, jo, com sabeu, sempre contra els equips estat, i per tant, i amb l'Arsenal, evidentment, amb aquesta Premier, I també lamentar, que és el que comentàvem fa un moment, que està molt bé el 3-0 al Fulham, però quan penses que la mitja part de l'Arsenal, perdó, de l'Arsenal Fulham d'aquesta mateixa jornada, però quan penses que la mitja part ja anava en 3-0, queda una mica allò, però vaja, en qualsevol cas és un excel·lent resultat. És un excel·lent cap de setmana per a l'Arsenal, que pot tenir continuïtat avui o no, ja ho veurem.
0: Bé, en qualsevol cas, jo com Gunner, ja t'he dit abans, microfon tancat, que a mi un 3-0 ja m'estava bé, ja m'estava bé, perquè això deixava partits dos menys, en aquest cas del City, però ho deixava amb un més 4 que després de l'empat ahir es manté,
2: sí.
0: I ha d'anar, en aquest cas, doncs, a Crystal Palace, ha d'anar a Manchester a jugar amb el City.
2: Sí.
0: Ja veurem què passa, però vaja, de tota manera jo estic ufollo content. I hi ha una cosa que em deixa molt satisfet, amics oïdors, que m'agradaria comentar-vos-la, i a vosaltres també, Xavi, Toni, que és una cosa que, bé, que no sé si casualitats, coincidències, o mira, o que alguna vegada que una altra generes una empatia especial, i m'arriben comunicats a través de xarxes socials, a través de correus electrònics i tal, de molta gent que em diuen que d'alguna manera els hi ha fet estimar l'Arsenal, vull dir que d'alguna manera encantats de copiar-me, i jo encantat de que ho facin, no sé, generar una mica d'empatia i de simpatia cap a l'Arsenal, un club al que molts em diuen jo mai havia posat al cap el fet de poder seguir a l'Arsenal o no, i ja fa unes temporades que gràcies als teus comentaris el segueixo. Doncs gràcies per aquests comentaris que han arribat a mi, gràcies per l'empatia que genereu cap a mi, i bé, i en qualsevol cas, doncs, aviam avui què és el que fem, i aviam a la Premier què és el que fem, però d'alguna manera es pot tancar un any històric.
2: En qualsevol cas, l'Arsenal és un històric, evidentment és un històric, no cal dir-ho, és òbvio que és així. L'únic que li manca a l'Arsenal a nivell de club és una mica més de finestra internacional, no? O sigui, quan dic finestra vull dir, evidentment, títol.
0: Que
2: no?
0: Sí, que sí, una sí, final sí, de Champions. Hi ha una final de Champions que la va perdre davant el Barça.
2: Sí,
0: aquell dia, evidentment, jo era del Barça, només faltaria. El Barça és el meu equip.
2: Té una recopa i una Europa League, un club sí. Amb tanta història i amb èpoques tan fantàstiques al llarg de tota la seva història, una història que naturalment, com amb la majoria dels equips anglesos, parteix del segle XIX, evidentment l'Arsenal diguéssim que estaria cridat a tenir una mica més de presència internacional, que ho pot solucionar aquest any, Fèlix, o sigui, podeu guanyar
0: sí,
2: la Champions.
0: Sí, sí, entre altres coses també el tema de la Premier ja és molt important, perquè sempre
2: per
0: és molt important la Premier a Anglaterra, això ja ho sabem, però clar, l'última Premier de l'Arsenal és el 2004, sí. Fa 22 anys,
2: sí, sí.
0: És que ha plogut molt, eh? O sigui, ha plogut molt. I no és perquè no hagi estat en allà festejant amb el cel de la classificació, que en moltes temporades ha estat festejant en el cel de la classificació. Però vaja, quan a Anglaterra tens el que tens, el Big Six, que no sé si ara queden Big Five, no?, per allò de que el Tottenham està com està, però...
1: Sí, s'estava parlant ja feia setmanes
2: de
1: si s'havia de treure o no el Tottenham d'aquesta equació, veurem, sí, veurem la final de temporada.
2: Si era el Big Five, no?
1: Sí, clar,
2: si baixa...
1: Clar, si baixa segur, si es queda clar per múscul econòmic, el Tottenham és d'aquells equips que en un estiu pràcticament pot refer la plantilla. Llavors, si es aconsegueix la salvació aquest any i l'any que ve aconsegueix, ja no queda entre els 5-6 primers, però enganxar-se una mica aquesta lluita per Europa, potser el Tottenham pot salvar una mica aquest estatus que té, però si baixa com ha apuntat durant molt tram de la temporada... automàticament queda fora d'aquests 6 equips anglesos.
0: Hi ha un tio amb molts calés, però amb molts calés, que és el propietari del Newcastle, que d'alguna manera una de les seves il·lusions és entrar en el Big Six.
1: Correcte.
0: I en el moment que pot baixar una mica el Tottenham, des de saber si el Newcastle no li agafa la plaça.
2: Que tampoc ha fet una temporada com
0: per tirar coets.
2: El que sí està clar és que aquest any a la Premier, a part de baixar el que ja estan sentent Burnley i Wolverhampton ja fa temps, baixarà un històric.
1: Sí,
2: baixarà un històric, és a dir, perquè el Tottenham és un
0: o
2: històric,
0: un altre.
2: Però el West Ham també és un històric,
0: sí, sí,
2: és
0: això.
2: A dir, que un o un altre, en aquest moment ho té pitjor el West Ham després de la derrota d'aquest cap de setmana, però baixarà un històric segur. Sí,
1: mm-hmm.
2: Sí.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, el partit d'avui, quines expectatives teniu?
1: Doncs per mi segueix sent favorit l'Arsenal. Vaig dir ja la setmana passada quan estava aquí que per mi era una eliminatòria molt més equilibrada del que per es podia llegir a xarxes o a diaris, que semblava que l'Arsenal era, vamos, quasi un passeig.
0: I vaig no dir pas que... a Madrid, però?
1: No, a Madrid no.
0: Perquè a Madrid venia amb la història
1: correcte,
0: una mica al contrari.
1: Perquè per mi l'Atlético del Cholo ha demostrat que en eliminatòries és un equip dificilíssim de guanyar. Després aconseguirà guanyar els títols o no els aconseguirà guanyar, però en eliminatòries de doble partit, ja sigui amb la tornada a casa o a fora, l'Atlético del Cholo és un equip duríssim, i per això vaig dir que jo veia una eliminatòria molt igualada com per mi va ser el partit d'anada. És a dir, és complicat també valorar el partit perquè el dia abans havíem viscut potser un dels millors partits de la història, no sé si del futbol, però com a mínim de la història moderna del futbol segur, amb aquell 5-4 entre PSG i Bayern de Munic. Però després l'Arsenal-Atlético en aquest cas va ser un partit igualadíssim. És a dir, dos equips que se senten molt còmodes defensant, però que atacant tampoc tenen problemes. És a dir, vam veure que van haver-hi ocasions. Es parlava de veure si no hi havia un xut en tot el partit, evidentment van haver-hi. És cert que els dos gols van ser de penal, però va ser un partit per mi més entretingut del que potser en un primer moment molts ens podríem haver imaginat, però que li pot fer mal la comparació amb el partit del dia abans. Però per això jo ho afronto una mica com dues eliminatòries totalment diferents. Una és entre dos equips que els encanta atacar i que els és igual deixar al darrere un 1-1, com poden ser Bayern de Munic i PSG, i l'altre són dos equips molt més compactes, que els agrada tenir el partit molt més controlat, però que també és un altre futbol. És a dir, al final, quin és millor? Doncs el que et faci guanyar. Si acaba guanyant la Champions un d'aquests dos equips, doncs aquesta temporada li haurà sortit millor a ells el joc. Llavors, moltes ganes de la tornada.
0: Toni.
2: Moltes ganes i molta incertesa, no? És a dir, bueno, tant amb un partit com l'altre, òbviament, no? És a dir,
0: sí, que més en el
2: que a més a més és lo maco d'unes semifinals de Champions. És a dir, el maco d'una semifinal de Champions és que arribem a aquestes alçades esperant els partits de tornada i diguem, ostres, a veure
0: eliminatòries obertes.
2: Totalment, pot passar qualsevol dels quatre que les estan jugant. Jo la setmana passada donava una lleugera avantatge amb el meu pronòstic amb l'Atlético de Madrid i s'ha igualat una miqueta, però s'ha igualat una miqueta amb el, sota el meu punt de vista, més que per al resultat de Madrid, que és evidentment és millor en principi per l'Arsenal que per l'Atlético de Madrid, això no hi ha cap dubte, no? Jo crec que la injecció de moral que l'Arsenal té des d'ahir, jo crec que això li farà volar una miqueta més, eh? O sigui, aquesta, l'Atlético de Madrid, evidentment, s'ha oblidat fa molt de temps de la Lliga, o sigui, que està tot ho té centrat amb la Champions i ho tenia centrat també a la Copa, que finalment va perdre, però l'Arsenal, que està amb aquesta dicotomia de Premier Champions, que naturalment ha d'atendre a tots dos fronts, aquest resultat d'ahir del City a Liverpool contra l'Everton, jo crec que això a l'Arsenal li pot suposar una injecció de moral molt important. És com una... també treure-li una mica de pressió al fet de dir, ostres, mira, que si ara ho donem tot aquí i el diumenge tenim un partit complicat precisament amb el West Ham, i bueno, d'alguna manera l'ha alliberat una miqueta de cara amb aquest partit, i això pot ser molt important, a part de que m'imagino que l'Arsenal...
0: Segur que sí. Però a més això té continuïtat, Toni.
2: Clar.
0: Jo vull utilitzar fins i tot doncs aquesta mesura que té la Fórmula 1 en aquest moment, que és el Mega Julios, no? Que és un milió de Julios, és una força, és una energia que d'alguna manera se li insufla a l'Arsenal al partit d'ahir de Liverpool.
2: Però és que a més,
0: si l'Arsenal avui aconsegueix el passi a la final de la Lliga de Campions, és un altre punx d'energia per la Premier.
2: Per la Premier, clar.
0: Per això et dic que té continuïtat.
2: Per al partit de l'Estadi Olímpic del proper cap de
0: setmana. I després, si està classificat per la final i acaba tancant la Premier i campionant, insufla més energia
2: cap
0: a la final.
2: Això és una cadena.
0: És que és veritat, vull dir, això pot ser un...
2: No, i el que volia dir és que és la quarta semifinal en tota la història de l'Arsenal a Champions, i clar, què vol dir? Vol dir que els aficionats Gunners no han vist normal, així com a aficionats del Barça, del Madrid o inclús del Liverpool, de molts històrics sí que més o menys, pues, arriben, bueno, uns més que altres, més de manera continuada en una semifinal de Champions, no estan tan acostumats als Gunners, als aficionats de l'Arsenal, de veure una semifinal de Champions a casa. Això ha de suposar, això és fantàstic.
0: Han aixecat el braç i amb la mà han tocat el cel,
2: sí,
0: en aquest,
2: sí,
0: moment.
2: Sí, sí, o sigui, que amb aquest, així, l'ambient jo m'imagino que serà immillorable per l'Arsenal, no? O sigui, una oportunitat d'or, realment és una oportunitat fantàstica. Per això que jo s'han equilibrat...
0: El partit avui a Londres, saps a quina hora es comença a jugar, no? Entre 4 i 5 de la tarda.
2: Sí, sí, sí.
0: Entre 4 i 5 de la tarda.
2: Bueno,
0: hi ha els pubs i tal, vull dir, la litúrgia seguirà al màxim.
2: Està tot ple. Avui des dels pubs, vamos, totalment. Bueno, això ja passa a la Lliga, imagina't amb un partit d'aquests. Sí, sí.
0: De tota manera, és un partit, amics oïdors, que és molt important. És una eliminatòria oberta, com més la de demà. I dintre d'aquesta eliminatòria oberta, per exemple, jo no sé si encara el Toni, amb el que deies abans, vol dir que manté tens el 55-45 per l'Atlético de Madrid?
2: No, jo l'igualo al 50-50. Jo, vale, en aquest moment no em veig en cor de dir favorit aquest o favorit. Sí que abans d'aquest partit, clar, si hagués guanyat el City o hi hagués guanyat per una diferència de gols, diguéssim de 2 gols, ja no diem més, això moralment a l'Arsenal li podria haver afectat. Però bueno, jo crec que ara repeteixo que aquest cop de moral per a l'Arsenal és importantíssim. Jo crec que li pot influir i li ha d'influir molt positivament. Per altra banda, a l'Atlético de Madrid, ja sabem el que és l'Atlético de Madrid, com juga les tornades, si ha de jugar fora o a casa li dona exactament igual, i per això no canviarà el seu esquema de partit. El pot canviar, naturalment, depenent del marcador, i té pocs punts fluixos a l'Atlético de Madrid, o sigui, ho té pràcticament tot, menys Jiménez, o sigui, ho té, i Nico González, però bueno, són jugadors que tampoc eren titulars, a part de Barrios, naturalment, que és la gran baixa, i l'Arsenal ha recuperat gent, té pràcticament tota la gent disponible, i no sé, a mi, el dubte per mi de l'Arsenal és el lateral dret, o sigui, lateral, a mi Ben White, he de confessar que és un jugador que no m'agrada en absolut.
0: T'agrada millor Mosquera en aquella demarcació?
2: Més Mosquera.
0: O sigui, sí, avui
2: més
0: que farà
2: Mosquera.
0: Miquel Arteta.
2: Parlem amb l'Arteta. I...
0: De tota manera, jo he pujat la meva aposta, que era 60-40 al començament de l'eliminatòria. Ara he passat, lògicament, a 70-30, perquè no crec gens, per exemple, en una de les últimes coses que he escoltat a les tertúlies que arriben des de Madrid, no? El fet de dir que un periodista, bon periodista, no?, i que fa per regla general bons anàlisi, però que no estic d'acord amb ell, el fet de dir no, és que precisament el Cholo Simeone té el partit allà on vol, és que té l'eliminatòria allà on vol, 1-1, no, és que no crec que volgués això el Cholo Simeone. No, sí, el Cholo Simeone, quan d'alguna manera amb una eliminatòria el que juga com a local el que ha de fer és guanyar el seu partit, és allà on ha de fer la feina, i a l'altre ja la farà el següent partit, quan jugui a casa seva amb la seva gent, has de treure el teu partit en el teu estadi amb la teva gent amb victòria. No crec que sigui el Diego Pablo Simeone el lloc on vulgui aquesta eliminatòria, amb un 1-1.
1: Sí, bé, és cert que les dues vegades que l'Atlético ha arribat a una final amb el Cholo, les dues vegades va ser amb la tornada de semis a fora, que recordo a la 13-14 va ser contra el Chelsea, que justament l'anada l'antic Vicente Calderón empaten a 0 i després sí que l'Atlético aconsegueix guanyar 1-3 al camp del Chelsea, i a la 15-16 en els dos casos també eliminen el Barça a quarts, és a dir, la casuística per l'Atlético doncs està seguint amb el mateix camí, i a semis d'aquella 15-16 guanya un 1-0 al Bayern de Munic a casa, i després rasquen un 2-1 a l'Allianz, recordem que en aquella època encara hi havia el valor doble dels gols,
0: sí.
1: Llavors també es parla d'això, no?, una mica, que l'Atlético està seguint aquest camí d'eliminar el Barça quarts.
0: Recordes, però, com va jugar el Bayern,
1: sí,
0: aquell partit?
1: Sí, sí, molt millor que l'Atlético.
0: Les oportunitats que va
1: tenir, sí.
0: Va ser un miracle per l'Atlético mantenir aquell.
1: Correcte, però per mi és això una mica, l'Atlético... que la tornada sigui fora, és cert que evidentment l'ambient al camp de l'Arsenal afectarà, però tampoc ho veig com un punt decisiu pel fet d'això, que les dues vegades que el Cholo Simeone ha portat l'Atlético a una final de Champions, és cert que després va perdre les dues, i justament contra el Madrid, que segurament és l'escenari més dolorós per qualsevol aficionat de l'Atlètic de Madrid.
0: Segur que sí.
1: Però les dues va ser amb la tornada fora, i a dos camps complicats com és el del Chelsea i el del Bayern de Munic. Per tant, que segurament l'Atlético, bueno, segurament no, segur que li hagués agradat més guanyar el partit a casa, i si pot ser 5-0 i així l'eliminatòria està resolta. Però tampoc crec que sigui un escenari que acabi de desagradar. Evidentment, per mi, al Xolo és el que hem dit, li hagués encantat guanyar.
0: És el millor dels pitjors resultats.
1: Correcte, un
0: empat.
1: Però
0: el millor dels pitjors.
1: Sí, sí, tot perquè, el que hagués clar, estat guanyar a casa hagués estat infinitament millor que empatar.
0: Evidentment.
1: Perquè vas allà amb, una, amb cert avantatge, l'Atlético, que defensar el resultat se li dona extraordinàriament bé, però tampoc veig que sigui una eliminatòria definida o que l'Arsenal hagi guanyat moltíssim avantatge per haver rascat aquest, bueno, haver rascat, haver tret aquest empat del camp de l'Atlético. Per mi segueix sent una mica com el Toni, un 50-50, bàsicament perquè veig dos equips que de certa forma poden jugar igual, que els dos se senten molt bé defensant, però que els dos tenen jugadors de tres quarts cap endavant amb una qualitat espectacular, és a dir, una davantera que tens Griezmann i Julián, sí, potser no toquen molta pilota per partit, però això sí, com en toquin 4 o 5 bé, és que fàcilment poden ser dos o tres gols, sí. I el mateix passa amb l'Arsenal. Llavors crec que pot ser una eliminatòria molt xula i que depèn de com arribi als minuts finals, si es trenca el partit davant de dos equips que normalment no mai se'ls hi trenquen els partits perquè segueixen un pla molt ordenat, pot ser interessant veure com es desenvolupa.
0: Deixeu-me fer un comentari per puntualitzar una miqueta, amics oïdors, ja sabeu que de tant en tant m'agrada fer-ho, el que és els percentatges, o sigui, el percentatge, per exemple, perquè algú, si avui, per exemple, passés a la final l'Atlético de Madrid, algú podria dir, mira, i el Félix deia 70-30, sí, però vull dir, jo vull puntualitzar el que és 70-30, o sigui, 70-30 en percentatge no és una altra cosa que de 10 vegades que jugués aquest partit, de 10 vegades, 3 se l'emportaria a l'Atlético de Madrid i 7 a l'Arsenal. Això vol dir el 70-30.
1: Sí,
0: o sigui,
1: sí,
0: no vol dir que l'Atlético de Madrid no tingui res a fer. No, no,
1: no, no,
0: no,
1: ni molt
0: sinó
1: menys.
0: Sinó que de cada 10 vegades que un equip que juga com a forani se'n pogués emportar 3 i està força bé.
1: I
0: o sigui,
1: tant.
0: Que no és, vull dir, ara, que obertament aposto a fora de l'Arsenal, sí, perquè entenc que de 10 partits que jugués, 7 els guanyaria l'Arsenal i només 3 l'Atlético de Madrid. Això vol dir el 70-30.
2: Sí, sí, o sigui, és a més és el que parlem de el que parlaves de les semifinals aquelles, sí. Les dues semifinals de l'Atlético,
1: el Chelsea i del Bayern,
2: a diferència d'aquelles, no té la guàrdia pretoriana, evidentment, ja. El Xolo, perquè ha canviat el sistema, perquè ha canviat el futbol i no té aquell, però jo crec que davant té una sèrie de gent que, com bé, parlaves de Griezmann i parlaves evidentment de Julián Álvarez. Quan parlava de Ben White, que és un central reconvertit a lateral dret des de fa anys per Arteta i que no ha estat titular últimament ni la temporada passada tampoc en general, parlo de Lookman.
1: Sí,
2: i clar,
1: sí,
2: jo l'enfrontament aquest directe Lookman-Ben White em fa una mica de por.
0: Per això preferies Mosquera.
2: Clar,
0: i jo,
2: clar,
0: també.
2: Clar,
0: sí,
2: clar,
0: sí,
2: clar.
0: Jo també.
2: És que jo crec que és molt millor com a defensa Mosquera, que, i a lo millor Ben White com a central en el seu dia, però no com a lateral. Jo crec
0: Mosquera
2: que
0: em fa patir una mica la facilitat que té de que li treguin targetes grogues.
2: Sí.
0: Perquè
2: sí,
0: és impetuós.
2: Sí, això sí. Jo crec que, a més, és una eliminatòria molt maca, perquè, com parlàvem l'altre dia, el que arribi a la final té l'oportunitat de guanyar la seva primera Champions. Són dos equips que no han guanyat la Champions. Són dos entrenadors que no han guanyat la Champions. És a dir, que tot el que arribi tindrà la primera oportunitat. O sigui, la seva gran oportunitat. L'Atlético seria la quarta final, l'Arsenal la segona. Però en qualsevol cas, seria una grandíssima oportunitat per tots dos de dir, bueno, tornem a intentar-ho, no? I tornem a intentar-ho i a veure si d'una vegada per totes ho aconseguim, no? I aquesta és la part maca, la part realment maca d'aquesta, la part maca són moltes, però diguéssim que històricament parlant, en quant al palmarès de la Champions, és un equip que pot estrenar palmarès, com deien l'altre dia, és l'edició número 70 i l'han guanyat 24 equips, seria l'equip número 25 en guanyar una Champions. Ja veurem, però en qualsevol cas és un atractiu més. Jo diria que és un atractiu més de cara a aquest partit.
0: I que també podríem buscar algun tipus de diferències, no?, d'alguna manera, per treure-li més partit al comentari que ha fet el Xavi. Amics jugadors, amb el tema aquell 1-3 Stamford Bridge de l'Atlético de Madrid, també tinc una cosa. Era bastant més fàcil marcar-li gols en aquell Chelsea d'aquella temporada que l'Arsenal d'avui en dia,
2: que és una mica...
0: L'Arsenal sigui un dels millors, si no el millor equip defensant que tenim en aquest moment a Europa.
1: I que és el que comentava també el Toni, que la defensa d'aquell Atlètic de Madrid que guanya 1-3 al camp del Chelsea és que era potser una de les millors defenses que hi ha hagut els últims anys, amb un Juanfran, amb un Godín, amb un Miranda, amb un Felipe Luis, en porteria hi havia Courtois. És a dir, era un Atlètic de Madrid que se sentia molt més còmode defensant i que aconseguia que li marquessin molts menys gols que el que té aquest Atlètic de Madrid, que és cert que per mi llavors aquest Atlètic de Madrid, per contraposició una mica, té més facilitat per marcar, sí, que la que tenia aquell Atlético, que si ho recordem, Diego Costa fa un any totalment extraordinari, que li val després per anar-se al Chelsea i tot, però si no hi havia Diego Costa, cert que hi havia un David Villa, però ja a l'etapa final de la seva carrera, però fa un bon any, però l'Atlético aquell del 2013-2014 li costava molt més marcar, de fet, era molt més resultat de 1-0, 0-1. En canvi, aquest Atlético sí que és cert que pateix molt més defensant, per mi, però el que comentàvem, si tens un Lookman, tens un Julián, tens un Griezmann, tens un Marcos Llorente, tens un Sorloth de revulsiu, tens un Baena, doncs et generen una facilitat per marcar que potser aquell Atlético és una mica el que li faltava.
0: I per quedar una mica més esgarrifats del que és Diego Simeone, Diego Pablo Simeone i el seu llibre d'estil, has parlat d'aquell fantàstic eix defensiu que era, sí, Miranda, Godín, Godín, Miranda, no? Pues que a més, quan calia fins i tot enmig dels dos el Cholo Simeone i encabia Raúl García.
1: Sí, sí.
0: Tens recordes? O sigui que, yeah, era, jugava, yeah, a vegades amb dobles laterals i amb aquests tres tios en l'eix central.
1: Sí, sí. Era
2: sí, sí, Augusto, i Augusto Fernández, o sigui, el que després també sí, jugava, sí, al mig centre que jugava al mig, s'encastava exactament allà entre tots dos i bueno, allò era...
0: I Augusto, que en una època victoriosa també per l'Atlètic, sí, de Madrid, sí, va jugar, sí, amb Gavi a un costat i amb, bueno, Thiago amb un altre.
2: Clar,
0: imagina't, quin mig del camp. Allà ningú construïa, però destruir, destruïen tots.
2: I destruïen, eh?
1: Art d'aturant. Tenia un art d'aturant allà.
0: Jo no parlava d'ossos, ara. Parlava,
2: bueno,
0: parlava de futbol.
2: Destruïen una mica tot.
0: Sí.
1: Era, sí, aquell Atlético jo el recordo molt, també perquè era dels primers Atléticos que jo recordo, que bàsicament era art d'aturant. Era una, sí, mica la mítica frase de pilotes al 10, doncs l'atac de l'Atlètic de Madrid, clar, era pilotes a art d'aturant, que després va passar per aquí Can Barça, i que després Diego Costa dels espavilés una mica, però bé, li va valdre per guanyar la Lliga aquí al Camp Nou, justament, i arribar a dues finals de Lliga de Campions, que és cert que perds les dues, però té molt mèrit també d'en tres anys arribar a dues Champions, a dues finals.
0: I a l'Atlético de Madrid i aquell centre del camp, amics suïdors, li va fer un gran favor a Zinedine Zidane quan va arribar el Zinedine Zidane al Real Madrid, no? Perquè en aquell moment hi havia Rafa Benítez com a entrenador del Real Madrid. Rafa Benítez volia jugar amb Casemiro perquè entenia que el que representa en un estadi de futbol, en un equip de futbol, Casemiro és una cosa total i absolutament, si no imprescindible, altament indispensable, i es va encarregar Rafa Benítez perquè que era tanto Casemiro, perquè a més el lobby mediàtic del Real Madrid li havia fotut castanya a Casemiro per tot arreu. I va arribar Zinedine Zidane, sabedor d'això, i va haver al Santiago Bernabéu un partit davant l'Atlético de Madrid, que evidentment el Real Madrid ja amb Zinedine Zidane no va jugar amb Casemiro, i a l'Atlético de Madrid jugava amb Gavi, amb Thiago i amb Augusto, i a l'Atlético de Madrid es va menjar al mig del camp del Real Madrid i va guanyant allà. A partir d'aquell moment Zinedine Zidane va dir, no, jo estic en la línia de Rafa Benítez, clar, malgrat també l'hagin fotut fora.
1: Sí, sí.
0: Aquesta figura, que en el seu moment i jugant jo va representar Klo Makelele, aquesta figura és imprescindible en el futbol.
2: Sí, sí,
0: i va,
2: sí,
0: jugar,
2: sí,
0: amb Casemiro, també, i va començar a formar un dels millors mig del camp que hi ha hagut a la història, que eren Casemiro, Toni Kroos i Luka Modric.
2: I Luka Modric, evidentment. No, Casemiro, sí, que... era el típic jugador que quan el tens amb un altre equip pots arribar a odiar-los, una paraula molt forta, no, odiar-los futbolísticament, però amb el teu equip és absolutament...
0: I una peça,
2: no el tocaries mai.
0: Una peça com Casemiro, sí, com, sí, Makelele en el seu,
2: sí,
0: moment,
2: sí,
0: les de tenir,
2: sí,
0: sempre,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Les de tenir,
2: sí,
0: sempre. No tres, però, com tenia, bueno, el Diego, no, Simeone.
1: Era la feina bruta. La feina bruta, tot el que no feien Kroos i Modric, era Casemiro l'encarregat. Jo recordo aquí Can Barça que patien per els marcatges de Casemiro a Messi, marcatges de Casemiro a Iniesta, que sempre sabies que Casemiro anava al límit,
0: sí, sí,
1: límit de la legalitat permesa. Però sí, al final, quan un mig del camp guanya, que van ser tres Champions seguides i tot, què li has de dir?
0: I és que a més hi ha una cosa que tu no la vas viure perquè tu ets molt jove, Xavi, que és a l'època de Klo Makelele, no?
1: La, sí,
0: Klo, o sigui, hi havia els Galàctics en el Real Madrid, no? I en allà hi havia gent que deia, amb una simfònica o amb una filarmònica tan afinada com aquesta, què fa un tio com el Casemiro? Doncs, bueno, pues un tio com el Casemiro, bueno, perquè és altament indispensable o quasi imprescindible, és per portar els instruments.
1: Sí, sí, sí,
0: perquè,
1: sí,
0: el piano l'ha de portar algú, el violoncel, sí, sí, l'ha de portar algú, el violí, sí, sí, l'ha de portar, sí, sí, algú.
2: Makelele vols dir el Makelele.
0: Què he dit?
2: No, Casemiro, bueno, és igual.
0: Ah, no, perdó.
2: Era l'antecessor,
0: sí, sí. En aquella època era Makelele. Makelele, o sigui, no, este tio no és un primer músic, és igual, no el pots posar. No, sí que el pots posar, perquè algú ha de portar els instruments que els altres toquen, no?
2: I Casemiro, a més, era un jugador molt intel·ligent, o és un jugador molt intel·ligent, perquè quan va arribar a Anglaterra, quan va arribar al United, amb la primera temporada, sense acabar la temporada, el van expulsar 3 cops.
0: Sí.
2: I ja no l'han tornat a expulsar.
0: Sí, sí.
2: O sigui, ell va dir, ostres,
0: a saber reconduir-se.
2: Això que feia a Espanya, que m'ho permetien, aquí a Anglaterra no m'ho permeten, i aleshores, doncs, va ser lo suficient, prou llest com per dir, no? I s'han acabat. I continua, marxa aquest any, però continua sent un jugador molt estimat, malgrat que no porta tants anys per la parròquia, o sigui, per les aficionats del United. Sí, sí.
0: És una peça, una demarcació, amics jugadors, que s'ha de filar molt prim, no? Aquí durant molt temps hem tingut... Hem tingut el plaer de tenir un futbolista que ha fet molt bé aquí a Can Barça, ha fet molt bé aquesta funció, de tota manera siguent bastant més elegant i bastant menys contundent en quant al que és els cops en els rivals, que ha estat Sergio Busquets, que ha sigut el millor centre defensiu durant molts anys que hi ha hagut en el món, però molt més fi que aquests migcentres defensius, doncs, que hem comentat fins ara, o molts que hi ha, no? Que també els havíem tingut aquí.
2: Sí, el Barça també els havíem tingut aquí, no?
0: O sigui que...
1: Sí, Busquets és que és...
0: És que va ser imperial, Busquets.
1: Busquets era perquè jugava de pivot, recuperava pilotes, però després una elegància per treure la pilota, és a dir, potser el gran problema de Casemiro és que si no li posaves un cross o un Modric al costat, el Madrid era incapaç de treure la pilota jugada.
0: No sabia com moure-la.
1: Busquets sol era capaç de fer la feina defensiva i d'ordenar-te l'equip en atac. És a dir, era una combinació de dos perfils que molt poques vegades casen al futbol, o si més no en el futbol antic, no era habitual trobar un pivot que fos a la vegada de recuperador i a la vegada constructor. Totalment. I el Barça, no sé si sort o l'habilitat per Guardiola agafar-lo en el Barça B i dir-li tu faràs això, això i això, i després que Busquets ho portés al camp, és que no...
0: I a més Xavi deia en aquella època, deia, aviam, aquí vosaltres parleu molt de que juguem al primer toc, sí, juguem al primer toc, però hi ha un tio que juga al mig toc, sí, que és el Sergio.
1: Sí.
2: Un jugador totalment atípic, inclús estèticament.
1: Sí.
2: És a dir, tu veies jugar a Busquets...
0: Ostres, quin era davanter centre, eh?
2: Quin tarannà, sí, clar, no? Clar, no, no, clar, i a les divisions inferiors va començar com davanter, clar, era un home alt, era un... Però després és impressionant, lo de Sergi Busquets. Estaria, la veritat és que és un home que ho ha guanyat tot amb el seu... A vegades el veies jugar i deies, bueno, aquest tio no es pot cansar, el ritme que porta, sí, aquest, sí, home, sí, no es pot cansar. Perquè dius, no, bueno, és un trote així molt, molt Busquets i tal, i dius, no... Però carai...
0: És que d'alguna manera és una peça possiblement molt del millor mig del camp que hi ha hagut a la història del futbol, almenys home, per mi. Perquè estem parlant de Xavi, d'Iniesta i de Busquets, clar. I quan algú els ajudava era Messi afegint-se en...
2: No era una mala ajuda. No.
0: Qui se t'afegeix en aquest cas és Lionel Messi, i els veus els quatre tocant. Per això avui en dia encara amb xarxes socials, Instagram, sobretot YouTube, es mouen aquests vídeos de jugades del Futbol Club Barcelona, que és que era una cosa brutal, no? I com corria enrere la pilota o l'ombra de la pilota els jugadors rivals.
2: Fantàstic.
1: I moltes vegades el gran infravalorat, Busquets, perquè sí que és cert que moltes vegades Xavi, Iniesta, l'hem vist a podis de la pilota d'or, és cert que cap dels dos va arribar a guanyar-ho, però Busquets per mi sempre ha estat potser el gran infravalorat, que és cert que aquí a Barcelona se l'ha tingut sempre en la consideració que se l'havia de tenir, que era al final el millor pivot del món, i no sé si de la història o no, però un dels millors sense cap mena de dubte, però és com que a l'estranger a vegades ha costat, o fins i tot dins d'Espanya ha costat, que se li doni el reconeixement a Sergio Busquets, que és que aquest Barça de Guardiola, aquest Barça després de Luis Enrique, la peça que tots els... El mateix Vicente del Bosque deia que si ell pogués tornar a ser un futbolista seria Busquets. Llavors, és una mica d'aquests futbolistes que aquí hem tingut la gran sort de gaudir-lo moltíssim i durant molts anys, però que des de fora, com que no se l'ha vist en el dia a dia, s'ha passat una mica més desapercebut, que al final no s'entén aquest mig del camp sense Busquets. És a dir, Xavi i Iniesta eren extraordinàriament bons, però no arriba a haver-hi Busquets i aquest mig del camp no funciona com ha funcionat.
0: I el meu aplaudiment, Xavi, a Vicente del Bosque, el meu aplaudiment, perquè l'únic títol mundial que té de seleccions la selecció espanyola, que ja és molt tenir, perquè té títols europeus i d'allò i tal, i Anglaterra, per exemple, una de les favorites de sempre, només té un mundial, i els que van jugar a casa, i amb gol fantasma. Però bé, Dit això, en el moment aquell que Espanya debuta a Sud-Àfrica, perd davant Suïssa. A partir d'aquell moment, hòsties de dojo, Sergio Busquets, i Vicente del Bosque diu: mi selección es Sergio Busquets y 10 más.
1: Sí, punt. Sí.
2: Del Bosque, que tu no clar, evidentment, per qüestions d'edat no el vas
1: veure jugar,
2: però tenia una certa similitud, sense arribar a ser, evidentment, Busquets, però es tenia amb el posat, amb el camp, també una mica desgarbat, així,
0: sí,
2: tenia
0: no
2: un cert posat.
0: Presses, no,
2: tenia,
0: no,
2: sí, no era molt ràpid, no era, sí, era un jugador bastant cerebral i tal, era, tenia una certa similitud amb Busquets, suposo que per això li...
0: El que passa que li faltava l'elasticitat, la flexibilitat,
2: evidentment, però sí, tenia un cert
0: posat. La passa ampla de Busquets, sí. I tal, però sí que és veritat. Sí,
2: i
0: no.
2: És que, a més, a mi quan em parlen de mig centres és un lloc, és una posició amb la que jo em fixo moltíssim per la meva manera de veure el futbol. Per això jo, el meu jugador en aquest moment preferit, sabeu que és Vitinha, però no perquè jo tingui una simpatia especial a Vitinha, no, sinó perquè és que crec que és extraordinari amb aquesta posició que jo considero tan...
0: Perquè s'ha guanyat la teva admiració.
2: Sí, tan vital. Exactament,
0: jugar, sí.
2: Exactament. Bé, aquesta posició que considero tan vital... Ja veurem demà a veure què passa al Munchen Arena, no?
0: Què creieu que passarà?
2: Uf, doncs pues mira, si...
0: No, toquem si una mica el partit demà.
2: Sí. Si parlem de que no hi ha pronòstic avui, imagina't demà, no? Imagina't demà. Jo continuo pensant que és lleugerament favorit el PSG. Jo crec que el PSG té una baixa molt, molt, molt important, que és la de Hakimi. Suposo que posarà amb el lateral dret a Zaire Merí i a Fabián al mig camp. Suposo que serà el canvi que farà. Suposo, clar, naturalment no estic amb el cap de Luis Enrique.
0: No, però estaria bé el que has dit.
2: És el més adient, no?
0: I Emery dona, amb qualsevol demarcació, dona un notable molt alt, eh?
2: Efectivament. Sí, sí. I a partir d'aquí el Bayern, doncs, bueno, el Bayern, clar, té tota la gent disponible, vull dir, té, bueno, menys Gnabry, que ja ho sabien, i, bueno, un partit que, si ens fixem en el partit d'anada, que molts han qualificat del millor de la història, i...
0: Bueno, almenys del millor de la temporada,
2: jo és que és una terminologia que no utilitzo mai, o sigui, jo mai parlo del millor o del pitjor de la història, sempre dic el millor o el pitjor que jo he vist. Però de la història no, perquè la història del futbol comença el 1869, no? O sigui que, però sí que, evidentment, va ser un partit extraordinari, sobretot si el teu tarannà veient el partit des de casa teva, des del sofà i tal, era absolutament, o sigui, no anaves amb ningú, no jugava el teu equip, aleshores, etc.
0: Anaves una mica més amb el Bayern. Perquè et passa una cosa que em passa a mi també.
2: Però jo anava una mica més amb el Bayern...
0: Per allò que l'altre és un equip estat.
2: Exactament.
0: Jo anava
2: una mica més amb el Bayern, però el Bayern és un equip que a mi mai m'ha caigut bé.
0: Ja.
2: Mai m'ha caigut bé, perquè jo sóc molt rencorós, futbolísticament parlant, i jo tinc el record de la final del 75, imagina't, del 75 a París, entre el Bayern i el Leeds United, que va ser el robatori més gran que jo he vist en una final qualsevol, de Mundial, d'Eurocopa, de Champions. En aquell moment Copa d'Europa va ser increïble com van atracar aquella final al Leeds United, no? Aleshores era el Leeds United de Lorimer, de Lenclar, aquella gent, o sigui, un Leeds United
0: que estava consolidat a la Premier,
2: absolutament extraordinari. I bueno, jo per això el Bayern tampoc és un equip, el que passa és que l'altre és un equip estat, i és, ja abans he dit que els equips estat, malgrat que Luis Enrique...
0: No, em passa això.
2: Malgrat que Luis Enrique és un, a mi és un home que em cau bé, Luis Enrique.
0: Sí, això és,
2: malgrat les seves botacs, no?
0: Sí, sí.
2: Però em cau bé, sí, sí.
1: I per mi, abans de que jugués el partit d'anada, potser veia més favorit el PSG del que el veig ara. És a dir, jo creia que en un intercanvi de cops, com va ser el partit d'anada, veia el PSG fent-li molt més mal, és a dir, li va marcar 5 gols, però veia el PSG aconseguint una distància més gran de la que va aconseguir, que al final és de tan sols un gol. Llavors, per mi, potser sí que el PSG segueix sent favorit, però lleugerament, potser dono un 45-55, perquè bàsicament això, jo esperava un PSG que sí que el veia capaç de marcar 4-5 gols davant d'un Bayern que defensivament doncs s'atrevís a anar a buscar dalt al PSG, perquè al final amb la davantera que té el Paris Saint-Germain, si tu te la jugues deixant encara que sigui un 3-3 o un 3-4, estàs mort. I per mi és molt, molt encertat el que té el Toni de la baixa de Hakimi, perquè al final el PSG té el gran avantatge de que té dos laterals que són capaços de desbordar com si fossin extrems i que són capaços de fer des de 70 metres de la porteria.
0: I tapar bé darrere.
1: I tapar bé. Correcte. I llavors, si perds una d'aquestes dues armes, doncs sí, segueix tenint moltíssima metralla, el PSG en atac, però perds una de les teves armes que més li ha agradat utilitzar a Luis Enrique, com són Nuno Mendes i Hakimi, que en atac els dona completa llibertat per anar per dins, per anar per fora, per arrencar des del mig del camp, per arrencar com si fossin un extrem. I llavors veurem com ho soluciona. I dit això, el Bayern, és que també si mires la plantilla del Bayern, tot i que en defensa per mi potser no està encara al nivell top d'Europa com pot ser la defensa de l'Arsenal, però és que en atac Luis Díaz està en un moment esplèndid, Harry Kane, si no s'ha guanyat el reconeixement de pilota d'or aquest estiu, poc li falta, veurem què fa el Mundial amb Anglaterra, i un Olise que també, vamos, està en un nivell doncs igual que Kane, que depèn del que faci aquest estiu en el Mundial, doncs es pot guanyar perfectament el dret a ser un dels candidats per la pilota d'or. Llavors, quan dos equips han tan bon atac, veig molt difícil que tornin a haver-hi 9 gols en el partit, perquè al final, si mires les estadístiques, el PSG va fer 5 xuts a porteria, 5 gols.
0: I l'altre 5-4.
1: Estem parlant d'una excel·lència que és molt difícil que es repeteixi, però que serà animada, jo no tinc cap dubte, perquè tant Kompany com Luis Enrique han demostrat que ells els agrada atacar i que això de defensar ja si fa falta en els últims minuts, però entretingudíssim.
0: I en percentatge com ho feu això? Si voleu em mullo jo primer, jo faig 60-40 pel Bayern.
1: Uf, jo faig 45-55 pel PSG.
2: Jo exactament igual que el Xavi, 55-45 PSG.
0: Molt bé, sí, doncs ja ho veurem.
2: El que és segur és que els dos porters d'aquesta semifinal d'avui són molt millors que els dos porters de la semifinal de demà.
0: Sí, és que els dos porters d'avui és que David Raya i Jan Oblak...
2: És que el Neuer no va parar ni una sola pilota al partit d'anada, ni una.

0: Aquest any la Lliga Escocesa la guanya un equip que no és ni el Celtic ni el Rangers.
1: Sí, sí, sí.
0: Fantàstic, és fantàstic, sí, sí. Això.
1: Que també serà bo pel futbol escocès,
0: el Hearts d'Edimburg. Sí,
1: sí, sí, sí.
2: Sí, bàsicament perquè si parlem d'alternança, de que aquí en el futbol espanyol o en l'anglès en els últims anys no hi ha gaire alternança, si ens fixem en altres divisions europees, veiem com l'alternança és mínima o zero.
1: I a més, un reconeixement al nostre departament de producció que un dia amb un concurs em parlen d'un equip, és l'FC Thun de Suïssa. Jo dic, però com podeu fer aquesta pregunta?
2: Que han pujat de divisió.
1: Si vosaltres us aixequeu avui aquest matí, us parlen del Thun, d'on d'allò i tal. Clar, a l'hora de fer concurs, quan tens documentació, és fàcil posar la pregunta.
2: En un català, l'equip.
1: Però no la poseu tan complicada, d'un nivell de dificultat tan alt, no? I l'altre dia em diuen, ei, han guanyat la Lliga, el Thun.
0: Ha fet un Nottingham Forest, sí. Pujar i guanyar la Lliga el primer any.
2: Ara ha pujat a primera i amb un català a l'equip, que és Janis Montolio, que està allà jugant.
1: També domines el Thun?
2: Bueno, això és perquè estem fent un projecte de documental amb uns amics i hem anat allà.
1: Perquè Xavi ja, o sigui,
0: fantàstic.
1: Ja al final acabaríem fent talonada quan entres a l'estudi.
0: Fantàstic.
1: Gràcies, Xavi. Gràcies, Toni.
0: A tu,
1: Fer. Bé, amics, i posem punt final, tot recordant, evidentment, aquest partit avui a Londres, a l'Emirates, Arsenal, Atlético de Madrid, el resultat del partit de l'anada al Metropolitano 1-1. Aviam què passa avui. Disfruteu del futbol. Tornem demà, 89.1 de la freqüència modulada com un clau aquí a les 12 del migdia. Fins aleshores, molt bona tarda i bon futbol. Gràcies. Adéu-siau.

0: molt bona tarda, benvinguts i benvingudes a la sintonia més esportiva, la de Ràdio Marca Barcelona, el 89.1 de la freqüència modulada. Avui, benvinguts al Pericos a Ràdio Marca, dia 5 de maig del 2026, un dia en què l'Espanyol es troba més a prop que mai al descens. A 3 punts, el conjunt perico es troba a 3 punts del perill, només a 3, la 18a posició de la taula de la classificació la marca el Deportivo Alavés amb 36 punts, un equip que té el gol average favorable contra els pericos. Tot això després de la victòria ahir a la nit del Sevilla Futbol Club contra la Reial Societat, que els deixa a l'equip de Nervión amb 37 punts i l'opció, qui ho diria, de superar els blancs i blaus en cas de guanyar dissabte, amb la qual cosa aquest dissabte, com deia, és una autèntica final, un duel, aquest Sevilla-Real Societat, que de fet va deixar clars alguns detalls molt interessants. Primer de tot, que el partit que l'espera l'Espanyol a Nervión dissabte vinent serà duríssim. La intensitat que va proposar l'equip de Luis García Plaza va ser realment enorme i sobretot ajudada per un estadi Ramon Sánchez Pizjuán que en aquest tipus de fites mai falla. És un ambient brutal. Un calderó, el que hauria de veure el conjunt blanc i blau en aquest cap de setmana i sobretot aquest equip de Manolo González que arriba en hores baixes i molt tocat mentalment. En segon lloc, que si els de Manolo González no igualen el ritme del partit i tampoc proposen futbol, se les veuran molt magres. Més enllà de la importància de l'aspecte mental, que és el gran de paller d'aquest equip, l'Espanyol ha d'intentar aconseguir la victòria amb el joc. Actitud més joc, actitud més joc és la fórmula per no enforçar-se dissabte que ve a Nervión. I tot això en un clima, o sota un clima d'ingovernabilitat a la direcció esportiva, com complica tot encara més, amb un director esportiu, en Frank Garza, encara de baixa, tot i que, com ja sabeu, continua exercint tasques a la parcel·la esportiva i en la qual la propietat sembla que busca substituts. Amb la qual cosa, avui al Pericos a Ràdio Marca tractarem tots aquests temes i parlarem amb l'exjugador Àngel Martínez. A més, connectarem amb la ciutat esportiva Dani Jarque per parlar de la temporada del juvenil A, el juvenil A que ha fet una grandíssima temporada, i ho farem amb el seu entrenador, amb el Marxala. I en temps de tertúlia, la Marta Soriano aquí als estudis centrals de Ràdio Marca Barcelona i també per via telefònica al Ricard López. I recorda, perico, perica, oient del Pericos Marca, que pots enviar la teva opinió en format de nota de veu al telèfon del programa. Apunteu, 644-44-97-21. Envies la teva nota de veu al WhatsApp, t'escoltem aquí al programa i recorda, 644-44-97-21. Amb tot això i molt més, i amb Jordi Moreno a la direcció tècnica, comença el Pericos a Ràdio Marca i ara hem de passar per la pregunta del dia. Viatgem cap a Sòria Natural.
1: Fosprin Plus i Fosprin Sport de Sòria Natural patrocinen la notícia del dia.
2: Aquesta és la pregunta del dia.
0: Si necessites energia, has de provar Fosprin Plus de Sòria Natural perquè és més que una jalea. És rendiment, resistència, defenses, concentració amb jalea real, propòlio, NADH, vitamines, minerals, aminoàcids, una alineació de gala, de tot. Fosprin Classic Plus Sport, el 0 o el Junior. Pots escollir el que vulguis i el que més t'agradi. Fosprin de venda, recordeu, com sempre, en herbolaris, per a farmàcies i també online. Fosprin, evolucionant des de 1989. I avui la pregunta del dia no la faig jo, en Rubén Martí la fa a l'absència del José Manuel Oliván, que demà tant de bo estigui amb nosaltres, està tot bé, però que demà estarà aquí amb nosaltres al Pericos a Ràdio Marca. Josep, bon dia, pregunta del dia, molt bona tarda.
3: Bon dia, Rubén, què tal, tot bé?
0: Com estàs? Què preguntem avui al Pericos a la Pericada?
3: Pues mira, avui la pregunta del dia 5 de maig és al nostre Twitter: ¿cómo de cerca está la salvación del Español? Tiene cuatro opciones. La opción más votada, en un 39%, lejos, estamos en un lío. La segunda, en 38, bajamos, es decir, poco optimismo por parte de la pericada. La tercera, mínimo 3 puntos, en un 20%, y la cuarta, muy cerca, un empate, en un 3%. La verdad que opcions no gaire alentadores per part de la
0: bueno, la situació és la que és. Els comentaris?
3: Correcte. Passem als comentaris. José Guillermo ens diu que: vistes la intensidad del Sevilla ayer, el sábado va a ser muy difícil y como salgamos como últimamente nos meten un carro. El partido del sábado o salimos a morir o va a ser dramático el final de temporada. Si no se gana hay que hacer un cambio radical y pasa por Manolo. Pasem a Ander RCDE. en rueda de prensa habría que preguntar a Manolo si ve normal que un club como el Español lleve 6 puntos de 51 y 17 partidos sin ganar. Dani ens diu que no queden gaires oportunitats, ull al partit amb el Sevilla, que com l'equip es situï en descens no reacciona i aquesta jornada és clau, ja que hi ha rivals que ho tenen molt fàcil. I acabem amb Manolo Pastor, que directament ens diu: no veo a quién podemos ganar.
0: Marta Soriano, molt bona tarda, com estàs?
4: Bona tarda, podríem estar millor, no?
0: Home, podríem estar millor, després de 17 partits sense conèixer la victòria, sí. Una miqueta millor podríem estar.
4: Home, jo crec que ens hem ficat en un lío increïble i el problema és que cada vegada queda menys temps. I perquè, bueno, el desembre semblava una cosa impossible...
0: 18 punts, mira. Per sobre del descens va acabar la primera volta a l'Espanyol. 18 punts!
4: Sí.
0: I que curiosament el marcava el Girona. Ara mateix estan empatats amb 38 punts.
4: Sí.
0: El Girona que també li queda un no, el Girona té 38 i l'Espanyol 39, perdoneu. I el Girona que deia que li queda un calendari complicat. Per tant, finalíssima contra el Sevilla, Marta.
4: Sí, i el problema és que amb molts que estan per sota teu ho tens perdut. Perquè amb l'Alavés ho tens malament. Si no recordo malament... Amb...
0: Sevilla depèn, el temps guanya tu a 0, però depèn del que passi dissabte. Sí, en qualsevol cas el tema de Golabres és complicat. No sé què opines de la pregunta, si està prop, lluny, aquesta salvació del conjunt blanc i blau?
4: Jo, per mi, el partit és el del dissabte. Jo crec que segons com quedi el partit del dissabte, tindré clar què passa amb l'Espanyol o no.
0: Sí?
4: Sí. Perquè per mi és la final. Crec que ahir el Sevilla va tenir la sort... No va jugar gaire bé, tampoc. Jo vaig veure...
0: Bueno, més corazón que juego, no?
4: Bueno, però al final el cor també et porta molt lluny moltes vegades. Però també és veritat que bueno, no és el mateix que dos equips s'enfrontin amb la necessitat de tenir els tres punts que no com ahir, que segurament la Real Societat pues, tenia el cap a un altre lloc. Ell ha fet els deures, molta gent ha criticat la Real, però bueno, al final ells van fer el que havien de fer. Per tant, ara criticar-lo no té cap tipus de sentit quan tu portes quatre mesos doncs, fent les coses com s'estan fent. Llavors, bueno, crec que serà un partit molt complicat, moltíssim. De fet, jo al sortir de l'estadi amb ma mare ens vam comprar les entrades per anar... I
0: sí.
4: Estic una miqueta cagada.
0: 55 euros per Ica a Nervión.
4: Sí. Exacte.
0: Bueno, no està
4: però
0: malament.
4: Bueno, allà estarem.
0: Què fa aquí Félix Monclús?
5: Saludaus, adéu-siau, fins demà.
0: Que vagi bé, Félix. Gràcies. Que hem tingut visita especial, molt especial aquí a l'estudi. Vinga, passen 9 minuts de les 2 del migdia. Això és Pericos a Ràdio Marca. Anem amb els titulars. Abans, però, pausa publicitària.
1: Pericos en Radio Marca.
6: Nuevas superbebidas vegetales de avena de Soria Natural. Bebida rica en omega 3 que cuida tu colesterol y bebida con equinacia para fortalecer tus defensas. Con ingredientes ecológicos y sin azúcares añadidos. Superdrinks, salud y bienestar en un vaso.
7: Hola, soy tu nueva aplicación de inteligencia artificial.
8: Quiero liquidar mis deudas. Ponme en contacto con los número 1 en cancelación de deudas.
7: Área Jurídica Global.
9: Área Jurídica Global, 990-8124 o entra en areajuridicaglobal.com.
10: A Freedom hem recuperat les aromes que es perdien en treure l'alcohol i hem aconseguit encara més sabor. Nova Freedom, encara més sabor.
11: Calcula tu indemnización.
12: ¿Has sufrido un accidente? Entra ahora en calculatuindemnización.es. Calcula rápidamente tu indemnización y reclama. Fácil, rápido y 100% online. Luchamos por tus derechos, porque sabemos lo duro que es sufrir un accidente. Entra ya en calculatuindemnización.es.
13: El teu primer petó, el teu primer viatge sol, el teu primer... Això m'ho puc permetre. Kia EV2, des de 19.599 euros. El teu primer elèctric... El primer Kia EV2 és aquí. Finançat amb Banco Cetelem. Condicions a kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Vine a conèixer Quadis R Motors, concessionari oficial Kia a Mataró, Badalona, Barcelona, l'Hospitalet, Sant Just i Sant Boi o visita'ns a kia.com.

0: continuem aquí al Pericos a Radio Marca. És hora de la informació, dels titulars del dia, que avui la jornada és tranquil·la. És tranquil·la perquè el primer equip ha descansat i demà ja tornarà als entrenaments la Ciutat Esportiva, a la Dani Jarque, ja amb la ment posada, com tothom, com cada perico té amb la seva ment, amb aquesta finalíssima de dissabte. Recordeu, segur que ja ho sabeu, l'Espanyol visita el Ramon Sánchez Pizjuán per medir-se al Sevilla Futbol Club. El partit serà 4:15 de la tarda a Nervión. En principi, cap baixa amb clau blanc i blau, tot i que estarem a l'espera de Cyril Engonge. El futbolista belga va perdre el partit contra el Real Madrid per una contusió al genoll esquerre. Per tant, veurem si arriba o no. En cas de sancionats, no hi ha cap sancionat, però sí que n'hi ha 6 apercebuts. 6. Edu Expósito, Pol Lozano, Fernando Calero, Cyril Engonge, Carlos Romero i Tyris Dolan. Repeteixo perquè és llarg. Expósito, Lozano, Calero, Engonge, Romero i Dolan. Amb la qual cosa, que aquests jugadors, si veuen la targeta groga, es perdran, clar que sí, el partit contra l'Atlètic Club de Bilbao, que serà el proper dimecres 13 de maig a les 7 de la tarda a l'RCD Stadium. Horari molt dur, la veritat. Pel que fa al rival, el Sevilla hi ve de guanyar, com hem explicat abans, per la mínima la Reial Societat amb més cor que futbol, però 1-1-0 dels Luis García Plaza, que surten del descens i sumen 37 unitats a només una del conjunt blanc i blau. A banda del partit, anem a escoltar unes declaracions interessants de l'exentrenador blanc i blau, Diego Martínez.
1: Nosotros cometimos errores, los asumimos, los aceptamos, pero yo creo que el punto de partida era muy distante. Lo que nos plantearon de la realidad que nos encontramos y la realidad que se fue construyendo en cuanto a toma de decisiones. Ahí hubo un gap muy grande.
2: Bueno, el mercado fue
1: muy grande. Sí, sí. Entonces, ¿eso qué demanda? Hay que reajustar. Reajustar expectativas, reajustar recursos. Tampoco se hizo. Uh-huh. Es más, si a eso le añades que empieza la competición y en la competición te cuesta empezar, bueno, empezamos empatando en Vigo, tal, sí, pero fue un Esto. Inicio difícil, ganamos en Bilbao, pero perdimos los dos de casa contra el Real Madrid y contra el Rayo, un Rayo emergente. Al final, en los inicios de liga, como estáis viendo todos los años, son muy marcantes normalmente al cabo de la temporada. Entonces, claro, ya empezamos cojos en muchas cosas y empezó torcido. A mí me dio muchísima pena porque elegimos ir allí porque yo creo que el Español es un proyecto, perdón, es un club, los proyectos en fútbol, esa palabra no, es un club con un potencial tremendo, con un sentimiento de pertenencia tremendo.
0: Paraules Marta Soriano, que són estranyes, perquè pel que va fer Diego Martínez és estrany aquest discurs.
3: Sí, jo la veritat a més a Diego Martínez no li tinc gaire estima i crec que
0: pràcticament el 90% dels pericos no la tenen molt.
3: I no només els pericos, també molts jugadors que van compartir banquet amb ell, perquè només falta veure algunes declaracions d'alguns jugadors.
0: Les de Raúl de Tomàs són una barbaritat.
3: I a mi, ara que surt el nom de Diego Martínez, a mi el que em fa una miqueta por d'aquesta temporada és que potser ens passi, bueno, ara ja, per lo que queda, diem, bueno, és que queden 4 partits, però jo recordo que amb Diego Martínez es va esperar massa en fer canvis.
0: Sí, de fet va haver una aturada de seleccions.
3: Sí, i no es va aprofitar.
0: No va aprofitar. Partit contra el Girona, el partit que el Girona es fa és lamentable, i després sí que es fa el canvi d'entrenador. No sé, jo crec que és passat, però va molt bé recordar aquest tipus de situacions perquè l'Espanyol ara mateix es troba, ni molt menys, és igual, però sí que l'Espanyol està jugant amb foc per no baixar de categoria. A banda de titulars, avui també sabem que els Mossos d'Esquadra han donat un premi a l'Espanyol per 125 anys de història. També Ángel Rojas, el director d'IT, de la secció d'IT del club, ha rebut una distinció per la implicació de la digitalització de la unitat de control organitzatiu, la UCO, per tothom que ens entengui, de l'estadi de l'RCD Stadium. Tot plegat ha estat a la gala dels Mossos d'Esquadra celebrada en el dia d'ahir. I per acabar els titulars, Pol Puig, Hugo Oliva i Pol Sabadí han estat convocats per la selecció sub-15 espanyola, que aquests tres futbolistes de la 21 blanquiblaus disputaran 2 amistosos contra França. I per acabar els titulars, també tenim una notícia molt, molt important, perquè si se'ns escolten empresaris, si se'ns escolta autònoms, per exemple, i viuen amb aquesta por, no?, d'haver de tancar el negoci perquè no surten els números, de que no es veuen un final del túnel, doncs t'has de posar a les millors mans, perquè has de protegir el teu patrimoni amb els millors abogats, els d'Àrea Jurídica Global, experts en la cancel·lació de deute. Recorda, has de trucar al 900 900-91-24. 900-90-81-24. Àrea Jurídica Global. Advocats experts que t'ho faran tot molt més fàcil. 900-90-81-24. O visita la web d'àreajurídicaglobal.com. Bueno, i anem a fer els cedits, perquè com cada dimarts aquí és religió al Perigos a Ràdio Marca, fer un repàs del cap de setmana en quant als cedits a l'Espanyol. Tenim uns quants i ho farem amb en Josep Bondia. Amb qui comencem, Josep?
2: Podem començar amb el Marcos Martínez.
0: Fernández. Aquí. Martínez sóc jo.
2: Correcte.
0: Bueno, també sóc Fernández, sí. Però de segon cognom. Marcos Fernández.
2: Correcte, el davanter que està ara mateix cedit a l'Associació Deportiva Ceuta, 90 minuts que va disputar en la derrota... La victòria, perdó, per damunt de l'Sporting de Gijón. Va destacar molt pel seu treball i sobretot per la seva entrega. 12 gols que porta el davanter en aquesta temporada. Però
0: està molt bé. Amb
2: un
0: està
2: equip
0: molt
2: que
0: bé.
2: Sembla que es salvarà a segona
0: divisió. Sí, divisió. Sí. Un altre davanter és l'Omar Sadik, que una miqueta més irregular, però què va fer?
2: Sí, bueno, va jugar amb el Pau contra el Nancy, tot i la derrota va fer un bon partit i va ser titular en l'encontre.
0: I Javi Hernández, aquest és el millor jugador pràcticament cedit en aquesta mitja temporada, perquè està mitja temporada amb el Club Deportivo Mirandés, juntament amb Rafa Bauza.
2: Javi Hernández, que ha fet una actuació molt sòlida en el partit allà contra l'Almeria amb una derrota 4-2, com has dit, amb el Mirandés, va protagonitzar un gran duel per la banda dreta amb Àlex Muñoz i va jugar els 90 minuts.
0: I Hugo Pérez, que després de l'ascensió del seu company al Nàstic de Tarragona, sembla que a Palau Fort sí que li dona una miqueta més d'oportunitats.
2: Pues sí, titular i 90 minuts va disputar en una victòria agònica davant del Sevilla Atlético amb el gol d'Òscar Sanz al darrer minut, i on l'ambient de tensió que es viu a Tarragona es va veure reforçat en el seu rendiment, però bueno, van salvar la papeleta, que ja és molt per Tarragona.
0: Ja en Roger Hinojo, que depèn de la setmana va bé o no va tan bé, recordem, situació molt complicada, la Cultural i Deportiva Leonesa és el QE de la segona divisió.
2: Poca participació va tenir a l'empat a 2 enfront del Cádiz, va jugar 6 minuts només i va tenir molt poca influència al partit pel temps que va jugar.
0: I Pablo Ramón?
2: Pablo Ramón va ser titular 90 minuts a la victòria del líder contra el Huesca, que tot i que va protagonitzar una jugada no dolenta, però bueno, va ser un penal provocat que va suposar el 3-2 a favor de l'equip de Huesca.
0: I per acabar els cedits, Justin Smith.
2: El canadenc que va jugar tot el partit, però que va veure targeta groga al minut 69, resultat en contra pels asturians en un partit on no va brillar.
0: I José Grajera, que no va jugar una altra vegada. Sí que fa unes setmanes va jugar, però el Deportivo, que va aconseguir una victòria molt important, el protagonisme d'un exjugador blanc i blau com és Álvaro Ferjo, però que el José Grajera, el jugador en propietat de l'Espanyol, que veurem que probablement torni a les files blanc i blaves, no va jugar cap minut. Amb tot això, titulars, la informació del Pericos a Ràdio Marca, informació blanc i blau també amb els cedits, passant gairebé ja 20 minuts, fregant els 20 minuts, passant les dues del migdia. Això és Pericos a Ràdio Marca. Ara anem i fem una trucada a l'Àngel Martín. Abans, però, publicitat.
4: Pericos en Ràdio Marca.
5: ¿Haces números y no llegas? ¿Necesitas hacer frente a pagos y no puedes? Área Jurídica Global Abogados, expertos en la cancelación de deudas. ¿Te ha llegado una inspección de Hacienda y no sabes cómo contestar? Área Jurídica Global. Llámanos 900-908-124 o entra en la web areajuridicaglobal.com.

0: Ponte en manos de profesionales. Notarás la diferencia. Céspedsolución.es.
1: ¿Te has lesionado? ¿Tienes dolor de espalda, de rodilla o una lesión deportiva? Ven a Medisport Clinic en San Adrià del Besòs, junto a la ciudad deportiva Dani Jarque. Medicina deportiva, fisioterapia, ecografía, readaptación, todo en un mismo espacio. Nuestros especialistas poseen dilatada experiencia con deportistas profesionales. Más de 5.000 pacientes ya han confiado en nosotros. En Medisport Clinic tratamos tanto a personas activas como a deportistas. Más información en mediesport.es.
2: Que per què em vaig comprar un scooter SIM? Per la seva àmplia gamma. N'hi ha molts models per triar, perquè SIM em dona 5 anys de garantia de forma totalment gratuïta en tots els seus models de més de 50 centímetres cúbics. I per la seva excel·lent relació qualitat-preu i manteniment.
3: Moto SIM, la millor relació qualitat-preu-manteniment i 5 anys de garantia. Cerca el teu concessionari més proper al web sym.com.es.
4: ¿Te gustan los restaurantes japoneses? Apunta, Restaurante Yakisake, en Comte d'Urgell 272 junto a Plaza Francesc Macià. En Restaurante Yakisake te ofrecemos platos tradicionales japoneses, diferentes menús a diferentes precios, como los arroces salteados con nuestros nigiris y la barbacoa Yakisake, una barbacoa en cada mesa para que te hagas a tu gusto las carnes como el wagyu. Más información al 933-301-432 o en info@yakisake.com.
5: Pericus Marca, segueix-nos a X, Instagram i TikTok.
6: És hora d'analitzar la situació de l'Espanyol perquè no és gaire senzilla i per això tenim un convidat de luxe per via telefònica. Àngel Martínez, molt bona tarda, com estàs?
7: Molt bona tarda, què tal?
6: Situació complicada, ja són 17 partits sense aconseguir la victòria. Ahir el Sevilla va aconseguir també un triomf molt important contra la Reial Societat. Bueno, una Reial Societat que va fer un partit lamentable, molt dolent, i que l'última jornada ve la resista. Però bé, en qualsevol cas, ens hem de centrar la setmana a setmana, partit a partit, i aquest partit contra el Sevilla, Àngel, és una autèntica final.
7: Totalment. La veritat que si algú vota la situació és que ja saps per què lluitaràs, no? Parlàvem, ostres, aquesta ratxa tan negativa, com pot ser? És veritat que quan estàs en un tram on queda molt de camí per fer, on penses, no?, que, ostres, no et donarà per estar dalt, però veus la part de baix molt lluny, llavors estàs en terra de ningú i és complicat, no? I d'aquí, no?, que costi generar nous objectius i que aquesta situació, no, de l'equip, que bueno, vas perdent, vas mirant, bueno, no passa res, tinc molt de marge, i ara realment sí que tens un objectiu que és sobreviure directament, estàs a la lluita, estàs en el pastel i t'has de contrastar 100%. No pots, evidentment, ahir estàvem tots pendent del Sevilla, del Pizjuán, de la Real, aquest cap de setmana tindrem uns a tot arreu, però l'equip ha d'estar 100%, o sigui, no pots destinar cap percentatge, ni un 1% pensant en un altre partit o pensar que ningú farà els deures per tu, t'has de concentrar, arribar el dia del Pizjuán dissabte al màxim, amb tots els jugadors amb el màxim nivell i anar allà sabent que, com vam veure ahir, que te trobaràs un ambient elèctric, te trobaràs un Pizjuán pues, a bullir, on la pressió aquesta, l'àrbitre, el recoge pelotes, tothom juga el seu paper, llavors has d'estar preparat per un escenari molt hostil i on et jugues moltíssim, però és l'hora dels valents. Jo crec que a tothom, no, li agrada lluitar per alguna cosa. Evidentment, s'hagués agradat que en aquest tram final haguéssim estat en opcions de lluitar per Europa, però ara tens que lluitar per la teva vida i és igual de digne, així que toca armar-se, toca afilar les eines i anar a la batalla de dissabte contra el Sevilla, que ve de guanyar ahir un partit en extremis i que intentarà allargar aquesta ratxa.
6: Tu que has estat, Àngel, en un vestidor professional durant molts anys, com es gestiona aquest tipus de setmanes, no, en un partit tan important al cap de setmana? Ahir, per exemple, després del partit escoltava, no me'n recordo on, però Carmona deia, el jugador del Sevilla, que no sempre dorm abans i després d'esmorzar i també es fa la mitjada i ahir pels nervis i per la importància del partit no va poder dormir, havia d'estar sempre amb companys i intentant oblidar-se del que jugava per la nit. Com es gestiona, com es viu dins d'un vestidor que tu el coneixes bé, no en aquest cas de l'Espanyol, però a nivell general, que imagino que se sembrarà, encara que sigui una miqueta, als bastions i aquestes setmanes a nivell mental, perquè tots sabem que ja el problema de l'Espanyol, més enllà del futbolístic, ara entrarem en això, és mental.
7: Sí, evidentment no és un partit definitiu. Jo he jugat de partits de definitius i evidentment, com deia el jugador del Sevilla, no? Els dies anteriors no dorms, el dia del partit no dorms la migdiada perquè saps que és definitiu. Aquest no és definitiu, però clar, és clau per la salvació. Llavors, dins de la importància que tothom la sap, jo crec que tots els jugadors saben que tot el que juguen i ho noten, crec que s'ha de viure en certa normalitat, ¿vale? No fer coses fora de lo normal, perquè tendim, i molts de clubs i molts de... Jo l'he viscut també en situacions límit, bueno, mm-hmm. apareix entre setmana el típic coach o la típica teràpia de grup. Això pot venir bé com a teràpia, però sempre compta que el jugador ho capta com hi ha algo extraordinari, hi ha algo fora del comú. Llavors, jo viure la setmana, bueno, els dies, fer una miqueta el planning en certa normalitat, i el jugador ja sap perfectament què juga. Llavors, ara sí que toca, en aquest tram de 4 partits, pues, anar al límit, no? Si l'alimentació, pues, cuidar-se al màxim, no sortir, descansar bé, si has d'enviar, sona malament, però si el descans a casa teva, si has d'anar a dormir a un hotel perquè a casa no descanses bé, pues, vés a dormir a un hotel. Si has de fer el que sigui, si has d'anar a menjar a aquell lloc que et va donar bona sort, és hora de fer-ho tot i tenir, sobretot, aquella comoditat, no?, de que està tot controlat, evidentment, amb la intensitat i la responsabilitat que tens a sobre, però donar al màxim. Jo no et diré que estiguis 10 mesos al tope, donant-ho tot, perquè és difícil, però en un tram tan curt has d'anar al límit de tot, de suplementació, de l'alimentació, el descans, l'entrenament, tot, i evidentment ja forçar el que arribi una miqueta just, és hora d'arriscar-ho tot i que tothom sumi. És hora de remar, no pot haver ningú que estigui pensant més enllà després d'aquestes 4 setmanes, ni Mundial, ni estiu, ni la meva situació, ni que acabo contracte, ni no. Això és hora d'aparcar-ho tot i tothom a remar, perquè és l'única manera.
6: I a nivell futbolístic, Àngel, primer de tot, què creus que li està passant a aquest Espanyol, perquè és l'equip més golejat de la segona volta del 2026, però també a les últimes jornades són un gol a les últimes 5 jornades, i és aquesta sensació que potser arribes però no amb claredat, no? I els davanters no estan endollats, però qui li fa arribar les pilotes als davanters perquè tinguin opcions reals per marcar? Perquè no és el mateix xutar a la frontal amb 5 davanters, 5 defenses a sobre teu, que rematar el segon pal sol com feia Pere Millà la primera volta.
7: Sí, bueno, sí que s'ha notat una miqueta, no?, d'engarrotament de l'equip. I evidentment, quan vas agafant resultats, vas guanyant, aquest alliberament, aquest risc és més alt, no?, el risc que pots prendre de gent que arriba, com Romero, que arribava constantment a associacions de xut. I ara, bueno, evidentment, vos créixer des del darrere, com es creix sempre, no?, des d'intentar tenir la porteria zero, de ser una miqueta més contundent, i això priva una miqueta d'aquesta alliberació que teníem en el primer tram, que era brutal, no? Evidentment, perquè recollies els premis, perquè tenies aquesta corrent positiva, i ara, amb aquests dubtes, amb aquesta manca de confiança, amb aquest run-run, és complicat alliberar-se, però hem de seguir competint. Jo l'equip el veig sencer, hi ha molts partits que no hem guanyat o no hem tret res positiu per detallets, per decisions arbitrals, per un penal fallat, o sigui, sempre hem estat allà vius. Evidentment, l'altre dia contra el Madrid, ve un Madrid que no està al 100% o no juga al 100%, però clar, que té jugadors com Vinícius, com Bellingham, com Valverde, i és complicat aquesta impotència de voler, no?, de voler tirar cap endavant, però veies que no et donava. Llavors, el passat està passat, i tothom és conscient que portem 17 partits, que portem 5 partits sense marcar, que tu, i que estem nerviosos, perfecte, que estem malament, perfecte, però tot això hem de guanyar. O sigui, ja no val mirar cap enrere, ja no val res. O sigui, hi ha una línia d'aquí cap endavant en aquest tram final, amb aquests 4 partits, i ja està, o sigui, regenerar, armar-se i anar amb tot. El que està passat ja està passat, i ara toca buscar la manera d'arribar al Pijuan, de fer-li mal al Sevilla. Saps que trobaràs un Sevilla que té moltes alternatives, que té gent desequilibrant, que és contundent, però ha de trobar la manera de fer-li mal i sobretot de plantejar un bon partit, i no tinc cap dubte que serà una gran batalla, però tota aquesta negativitat, no, ara no pots fer allò de un anàlisi, una teràpia, no, tot positiu, no. Sabem que estem malament, sabem que ens juguem la vida, sabem que portem 17 partits sense guanyar, sabem que portem 5 partits sense marcar, en tot això hem d'anar a Sevilla i guanyar, no em val una altra cosa.
6: I esperes algun sacseig de l'arbre de Manolo González, a canvis radicals, o mantindries una línia continuista amb el que hem vist darrerament?
7: Sí, jo no em tornaria boig, en aquesta situació. Com t'he dit abans, no m'agrada aquestes setmanes de teràpies, de coses rares, de canviar coses, perquè això el jugador capta, no?, com una anomalia i sap precisament, ja de per si, no?, si llegeix la premsa, vull tenir xarxes socials, o sigui, tu ja saps que et jugues la vida, no cal que facis coses rares. Llavors jo, una línia continuista, i Manolo, jo tinc plena confiança de saber, sobretot en aquests moments, saber... localitzar o saber els jugadors que en aquest tipus de partits de màxima pressió rendeixen. O sigui, qui rendeix en aquest tipus de situació? Qui ni l'ho tremola les cames? A lo millor un jugador que no et dona les prestacions, però en situacions límits, situacions adverses, hòstia, però sí que rendeix. Ara és l'hora dels valents, o sigui, ho tinc claríssim. Jo quan m'he jugat la vida, quan hem estat en equips, has de tirar de jugadors que no li tremolin les cames. I llavors, plantejar un partit on les emocions estan allà i gent amb experiència, potser que et dona més rendiment que possiblement altres jugadors d'un altre perfil que tenen més prestacions, però que en aquests moments, per circumstàncies, perquè això l'ha d'identificar. Jo parlo des de sense saber dia a dia. Ni que entrena, però sí que és ara és l'hora d'identificar en el dia a dia o la intuïció de l'entrenador de plantejar o treure l'11 de... És l'hora de los guerreros, no queda una altra. És l'hora de los guerreros i has de posar el camp a la gent que sota pressió es motivi i et doni aquest rendiment.
6: L'hora dels valents i l'hora de los guerreros, eh? És una frase que jo crec que defineix molt bé la situació d'ara mateix de l'Espanyol. Marta, no sé què li vols dir transmetre al company i amic Àngel.
8: Hola, Àngel, què tal? Com estàs?
7: Molt bé, Marta, què tal?
8: Molt bé. Bueno, podríem estar millor, com dèiem al principi del programa. Doncs mira, sí que és veritat que ens centrem molt amb els jugadors, amb l'entrenador, òbviament, però jo també, ja com a exjugador espanyol, que saps el que significa aquest club i tots els problemes pel que passa temporada rere temporada, que jo és una cosa que no entenc, o sigui, em molesta que haguem d'estar acostumats a aquestes situacions quan crec que hauríem de poder mirar cap a altres objectius, però jo voldria dir-te a veure si podries enviar un missatge, sobretot a tots aquells aficionats, perquè jo sí que noto que en les últimes setmanes, sobretot després del partit de Vallecas i del partit contra el Llevant, noto que s'ha creat una miqueta de desunió, potser amb el que és l'afició i amb tot el que és l'equip com a tal. Quin missatge donaries a tots aquests aficionats que ara mateix senten que no es pot anar més enllà? O sigui, quin missatge enviaries de cara a aquestes quatre finals que queden per endavant?
7: Doncs que els jugadors venen i van, els entrenadors venen i van, però els que són sempre són ells, són el seu club i per tots els que estan, els que no estan, tot el recorregut històric que ha tingut el club, això no va d'aquesta temporada 2025-2026, sinó va de tot, no? De sentiment. Jo hi ha gent, jo vaig venir des de Girona amb la penya blanquilada de Girona i anava al Ducar ple i després del partit hi havia gent, dice Ángel, no lo entiendo, pero he comprado ya las entradas para Sevilla, o sea, no lo entiendo, estoy enfadado, estoy... Hòstia, estic cabizbajo, estic cabreado, però la gent hi és. O sigui, no tinc cap dubte. No? Jo que hem estat al club, hem estat allà, la gent hi és. És normal, no?, que acabis d'emprenyar, que tinguis dubtes, hòstia, sempre estem allà mateix, tal, però la gent hi és el teu equip i què més maco que lluitar. Evidentment, com parlava abans, clar, tots voldríem lluitar per algú guai, no?, d'aconseguir un títol, d'aconseguir una classificació europea, però, hòstia, lluitar per salvar-se... Cuidado, lluitar, si et dones una volta per un hospital, aquell que pot lluitar per la seva vida, i hòstia, i depèn de tu, i si tu guanyes, viuràs, hòstia, és motivador també. Llavors, que sí, que ens agradaria estar millor, però és la batalla que tenim per davant i l'hem de lluitar tots. I què més que sentir l'escut, els colors, aquesta samarreta i aquesta implicació, i tots lluitar, no hi ha una altra. I no tinc cap dubte, evidentment, que estem païnt encara la nova derrota contra el Madrid, va generar molta il·lusió, era un dia idoni, no?, per guanyar i, creure's una miqueta la polseguera, però què és avui? Dimarts? Estem a dimarts? Dimecres, dijous, la gent ja comença a ficar-se la samarreta i el dissabte anem a tope. Així que tothom a defensar el seu club perquè és seu, és seu. Els jugadors que han tingut el privilegi de jugar, pues bueno, avui estem, demà no estem, però el club és de l'afició i l'afició ho defensarà a mort sempre.
6: I per acabar, Àngel, amb aquesta final, a dos punts es troba l'Espanyol i el Sevilla de diferents, Espanyol 39, Sevilla 37, directe. Creus que l'Espanyol se salvarà aquesta temporada, evitarà el descens?
7: Mira, sortiré de la feta. Sevilla dissabte, no hi ha una altra. O sigui, i li recomano a la gent, i si algun jugador m'està escoltant, Sevilla. No hi ha res més. O sigui, no hi ha els altres partits, que si la cuenta de la lechera, que este ganarà este, que no, que això m'ho conec jo. No esperem res de ningú. Nosaltres, Sevilla. I després de Sevilla ja vindrà el següent. Però Sevilla, no pensem ni fent comptes, ni pensem a veure quants punts necessitem, ni la darrera jornada juguem contra... No, que això ja m'ho he trobat jo i te l'empasses. No esperis res de ningú. No facis comptes, no esperis que ningú guanyi perquè en teoria no. Guanyar dissabte a Sevilla, no hi ha una altra calculadora que aquesta.
6: Àngel Martínez, tant de bo amb els guerrers, amb els valents de Nervión, partit a partit, com bé deies, aquesta situació agiri i l'Espanyol, encara que sigui l'última jornada, sigui tranquil·la, club blanquil·la, que després d'aquesta temporada ja ens ho mereixem. Mil gràcies per estar aquí avui amb nosaltres, Àngel Martínez.
7: Gràcies a vosaltres, i ànim, va, que ho traurem endavant.
6: Clar que sí, nosaltres, pausa publicitària, escoltem els consells dels nostres amics i tornem amb Marc Xalà.
9: Pericos en Radio Marca.
2: Que per què em vaig comprar un scooter SIM? Per la seva àmplia gamma. N'hi ha molts models per triar, perquè SIM em dona 5 anys de garantia de forma totalment gratuïta en tots els seus models de més de 50 centímetres cúbics. I per la seva excel·lent relació qualitat-preu i manteniment.
3: Moto SIM, la millor relació qualitat-preu-manteniment i 5 anys de garantia. Cerca el teu concessionari més proper al web sym.com.es.
10: Calcula tu indemnización.
11: ¿Has sufrido un accidente? Olvídate del papeleo y no pierdas el tiempo. Entra ya en calculatuindemnización.es, la forma más fácil, rápida y segura de calcular tu indemnización. Calculatuindemnización.es. Reclamamos tus derechos.
12: Vuelve la Feria Anual del Vehículo de Ocasión de Mundiauto en su décima edición, del 6 al 10 de mayo. Vehículos de ocasión, seminuevos o kilómetro cero, de todas las gamas y marcas. Mundiauto, Feria Anual del Vehículo de Ocasión, del 6 al 10 de mayo en el Prat de Llobregat. Entrada gratuita. Mundiauto.com.
13: El teu primer petó, el teu primer viatge sol, el teu primer... Això m'ho puc permetre. Kia EV2, des de 19.599 euros. El teu primer elèctric. El primer Kia EV2 és aquí. Finançat amb Banco CTLM. Condicions a kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Vine a conèixer Quadis R Motors, concessionari oficial Kia a Mataró, Badalona, Barcelona, l'Hospitalet, Sant Just i Sant Boi, o visita'ns a kia.com.
9: Estàs escoltant Pericos a Radio Marca. Marca Pericos, amb José Manuel Oliván.
6: I després de parlar de la situació del primer equip de l'Espanyol, ens movem cap a la ciutat esportiva d'Ari Jarque per xerrar amb un home, amb un entrenador que està fent, o que ha fet, millor dit, ha tancat aquesta setmana, aquest cap de setmana, la temporada en segona posició. Mala sort en aquesta final de temporada. El Barça ha acabat la Lliga amb 73 punts i l'Espanyol amb 72 punts. Parlem del juvenil de Marc Xalà, que això és el que deia l'entrenador després del partit als jugadors.
16: No todo es un resultado, no todo es quedar primero siempre. Yo lo he hecho de puta madre, de principio a fin. Ya sabéis cómo empezó la temporada, que aquí nadie confiaba en vosotros, nadie confiaba en nosotros, y habéis demostrado ser el mejor juvenil de los últimos años con muchísima diferencia, pero con muchísima. Os espera un futuro brillante si seguís igual, con las mismas ganas, con la misma actitud y siendo igual de compañeros que sois. Ha sido un privilegio y ojalá tengamos mucho más tiempo juntos.
6: Marc Xalà, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
17: Hola, buena tarde. Tot molt bé, gràcies.
6: Com va la ressaca del cap de setmana i que, malgrat golejar el rival, no aconseguir aquest títol de Lliga després d'una gran temporada, una de les millors, de fet, dels darrers anys del juvenil A?
17: Doncs assimilant, no?, una miqueta com ha acabat tot. Crec que Encara no hem posat, no, en perspectiva el com ha finalitzat tot. T'has quedat molt a prop i per molt, no? Que et quedis amb com han evolucionat els jugadors, amb com ha anat l'any, en què ha sigut el millor juvenil dels últims 10 anys. Sempre et queda aquest regust, no? Agradols de dir, ostres, ens hem quedat molt a prop i per petits detalls se'ns ha escapat.
6: I com valores la temporada? No et demano una nota perquè és molt complicat, no? Però sí que si ens pots fer un balanç d'aquesta temporada, que clar, amb aquest regust una miqueta amarg del final, s'han de veure que aquest Espanyol ha fet 72 punts, només dues derrotes i amb un balanç de més 52, que és a nivell de diferència de gols, que és molt.
17: Sí, crec que hem de posar les coses en context aquest any, com bé sabeu, no? Els va crear la figura del Vilassar de Mar, no? com a Espanyol C, això va fer, no? que doncs el procés de molts jugadors en etapa juvenil s'acceleressin, no? I estiguessin jugant doncs durant tota la temporada tant el Vilassar com el filial, no? És un total de 16 juvenils, no em puc comptar amb ells perquè estaven amb aquest procés accelerat. Llavors, s'ha de posar les coses en context. Això implica que l'equip és molt més jove, no?, que qualsevol juvenil dels últims anys i va costar arrencar perquè quan tens un equip jove o amb moltes cares noves, doncs s'han d'encaixar totes les peces, no?, perquè tot pugui funcionar i, ostres, la veritat que els nanos van tenir una predisposició molt alta des del primer dia i així s'ha vist, no?, amb la seva evolució i que la majoria d'ells, no?, podran seguir donant passos dins de la nostra estructura.
6: I Marc, a mi m'agradaria saber si tens alguna recepta particular. Per què vas tenir èxit al Mercantil, primer pujant a Divisió d'Honor i després té una bona temporada també a la Divisió d'Honor, la temporada passada molt complicada amb el Juvenil B i a més amb canvis, no?, d'equip, i aquesta, 72 punts, com bé deies, la millor temporada dels últims anys. No sé si tens alguna recepta, imagino que no la voldràs donar, però s'ha de sentir molt orgull del treball que estàs fent a la 21 i també a la teva carrera com a entrenador.
17: Sí, crec que la clau de tot és la insistència. Som molt pesats, som molt insistents, li donem molt valor al dia a dia, a la humilitat, a que... aquí el més important és l'equip, és el club, i ho han de defensar com si fos l'últim dia que ho fessin. Crec que això és la clau de tot, no? Que els jugadors a aquests nivells siguin capaços, no?, de mantenir els peus a terra, que li donguin valor a qualsevol rival, a qualsevol entrenament, i si jugadors bons són capaços de tenir aquesta mentalitat, tot és molt més senzill, no? I crec que així ha estat, i això és el que intento, no?, inculcar als meus equips des del primer dia.
6: I de la temporada de Marc, millor moment del curs, amb quin et quedaries?
17: Doncs potser queda una mica malament dir-ho, no?, però el com ens hem aixecat després de cada derrota, no? Jo crec que hi ha dues derrotes molt, molt dures aquesta temporada, que va ser després de la Copa del Rei i després del partit del Barça a casa, que va ser, bueno, sobretot el segon partit, no?, un partit on vam estar molt lluny del nivell que se'ns ha d'exigir com a Espanyol, però vam ser capaços, no?, després d'aquestes dues, d'aquests dos entrebancs, guanyar més de 6 partits consecutius, no? I això diu molt de l'equip, d'aquesta capacitat de resiliència, no?, aquesta capacitat de caic però m'aixeco ràpid perquè el més important és el dia següent. I si m'he de quedar amb algú d'aquesta temporada és amb la capacitat, no?, que han tingut els jugadors de patir entrebancs, de patir moments complicats, de patir lesions fotudes de jugadors importants, i tot i així seguir sent molt competitius i donar-li molt valor, no?, sempre el dia després.
6: Esperem que estigui Denis Cruz després de l'ensopegada que va tenir l'últim partit, que no sigui res greu el que va patir, i va tornar en David, Marc, després d'una llarga lesió, un jugador que té molt de futur i que hauria d'haver estat, aquestes baixes que comentaves, no?, important en aquest juvenil A.
17: Sí. Per sort el Denis l'han fet proves i sembla ser que no és res, o sigui que
6: bé,
17: no
6: és
17: tan notícia, perquè hagués estat, no?, molt injust per ell després, sí, de la temporada que ha dut a terme, no?, que acabés així, així que per sort no... tot ha quedat amb un ensurt i tots contents amb aquest aspecte, i amb el David sí, jo crec que tots els que seguiu, no?, la 21, el nom de David Muñoz el tenim marcat, no?, i subratllat tots molt clar, perquè és, bueno, és un tros de jugador i s'ha notat, no?, que no l'hem tingut durant tota la temporada. Es va lesionar, no?, ja la temporada anterior, va recaure a principi d'aquesta, i, ostres, tant ell, no?, com el Samu Puyo i l'Ian Cruz, que són tres jugadors que no han jugat aquest any en tota la temporada i que es pressuposava, no?, que havien de ser importants. Bueno, és la part negativa, no?, del futbol. La majoria de... Bueno, els tres ja estan en aquest procés final, no?, de la recuperació. El cas del David, doncs, per sort, no?, ja va poder fer els primers minuts, i és una gran notícia per l'Espanyol, perquè insisteixo en que és un jugador amb moltíssim de futur i molt perico, que crec que és algo a valorar.
6: Sí, és molt important el sentiment de pertinença, no?, perquè a les últimes temporades s'ha vist que molts jugadors marxaven, no?, la perspectiva de l'afició veu, doncs, que cada estiu se'n van 10, 12, 7, 6 jugadors, els que siguin, ja siguin el Barça, ja siguin el Real Madrid, l'Atlètic de Madrid, i pensen, ostres, s'està anant talent, s'està anant sentiment de pertinença, i aquest tipus de temporades, com la del juvenil, aquest tipus de qualitat, David Muñoz, del Dennis Cruz, del Paul Escribano, per exemple, i em deixo uns quants noms, Marc, és molt important crear un sentiment de pertinença perquè no només brillin en l'actualitat, sinó que en un futur nodreixin, que al cap i a fi, més enllà de formar, està el planter de nodrir el primer equip de l'Espanyol.
17: Sí, sí, sí, és importantíssim que creixin, no, amb aquest sentiment, perquè després ja no només el fet d'arribar al primer equip, que també, però en etapa juvenil, el filial, es nota molt el jugador que sent l'Espanyol, perquè és el que, quan les coses no van bé, rema, tira, insisteix, i més enllà, no?, de voler quedar el més amunt possible classificació, si tens aquest punt sentimental, et fa anar molt més amb tots els aspectes, no? Així que, bueno, des dels que formem part, no?, de la 21 des de dins, és algo que tenim molt present, que intentem inculcar, i sí que és cert, no?, que cada temporada, doncs, hi ha fugues a altres canteres professionals, però també hi ha molts que retenen, no? I sí que és cert que sempre ens quedem, no?, amb els que marxen, però també n'hi ha molts, no? El propi David Muñoz, que cada any, no?, rep ofertes de...
6: I tant. El Polli, per exemple, també, que...
17: Exacte.
6: Un talent al juvenil bé.
17: Tal qual, sí, sí, o sigui que bueno, crec que també li hem de donar molt valor als que segueixen, i nosaltres, doncs, des de dins, seguir inculcant aquests valors, no?, aquest sentiment perico, per tal que el jugador, no?, quan rebi altres trucades, doncs, tingui molt clar que ha de seguir aquí.
6: I el futur, què, Marc? Et dos a l'Espanyol, juvenila, dona un passet endavant al filial, com et veus?
17: El que el club marqui, o sigui, jo sóc una persona molt, molt de club, aquí a l'Espanyol em sento com a casa des del primer dia, em sento un privilegiat, em sento molt, molt identificat des de petit amb el que fa aquest club, així que tinc clar que si el club ho vol, estaré aquí molts anys, i sigui més amunt o més avall, no tinc pressa, sóc jove. El que sí que espero és seguir migrant, seguir creixent i seguir envoltant-me, no?, de la gent que hi ha a l'Espanyol, que és molta i molt bona.
6: Que la 21 forma jugadors, però també forma entrenadors, i és un gran planter d'entrenadors, i en aquest cas el Marc, el Marcelà, és un cas. Marc, entrenador del juvenil B, Marcelà, moltes gràcies després d'aquesta gran temporada, malgrat no assolir el títol. Forta abraçada.
17: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
6: Que vagi bé, i nosaltres, que fem ara l'hora de tertúlia, vinga.

0: la tertúlia. Queden 12 minutets per, ara 11, per arribar a les 3 del migdia, per acabar el programa i anem a endinsar-nos en aquesta situació que es troba l'Espanyol, partit del Sevilla. Marta, no sé com ho veus, nervis, veus que després del partit del Sevilla... La meva pregunta, mira, la pregunta, hi ha arguments, l'Espanyol té arguments per superar el Sevilla dissabte?
1: Hauria de tenir-los, no? A veure, jo crec que a nivell de joc els dos estan bastant malament, per tant, el que són els recursos a nivell futbolístic estan bastant a l'empat, però és que crec que estem parlant de dos equips històrics que juguen una barbaritat. Per tant, abans quan parlaves de s'ha jugat més amb el cor que una altra cosa, doncs crec que l'Espanyol el que ha de treure és això. I ara el Xala comentava, no?, que aquests jugadors que senten aquest sentiment de pertinença moltes vegades han donat aquest pas per endavant. Doncs mira, l'Espanyol, per sort, a la seva plantilla té jugadors d'aquests, té a Pol Lozano, té a Jofre, tot i que no està en un molt bon nivell, té a Omar, que una miqueta passa amb el mateix, que haurien de donar un pas endavant. I els veterans, que sempre diem que estan més acostumats a viure moments com aquests, també haurien de donar aquest pas. Llavors, jo confio que aquesta setmana estan fent un treball mental molt important, que són conscients del que hi ha en joc aquest dissabte, i que sortiran a morir, perquè és el que ha comentat també l'Àngel Martínez abans. Si no surts a morir, directament ja has perdut.
0: A morir. I a veure si te comparteix també l'opinió el company de l'ABC, Ricard López, per via telefònica. Molt bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, com esteu, amics?
0: Sortir a morir o no? Mira, sortir a morir i després posar els valents, els guerrers, més a part dels jugadors que tinguin qualitat, no? Jugadors preparats per jugar aquest tipus de situació.
2: A veure, sí, anem, aviam, sortir a morir al final ja és l'únic que li queda a l'Espanyol, perquè si és per al futbol ha quedat demostrat que som incapaços, que és un equip que mentalment està bloquejat. Ara bé, hem de veure si el sortir a morir, si aquest equip és capaç de sortir a morir, més que res perquè és això, o sigui, mentalment està bloquejat, i a partir d'aquí, més que rajar, no?, i deixar anar tots una mica la frustració que portem a dintre de 17 partits o 16 partits, no sé quants portem ja sense guanyar un partit de futbol, un equip de primera divisió, la veritat que és inèdit a la història de la competició, doncs, bueno, hauríem de buscar alguna alternativa. Jo crec que l'alternativa podria ser a la cantera, per exemple, hi ha bons jugadors que estan anant ja des de fa moltes setmanes amb el primer equip, i Manolo no està comptant amb ells, veurem. Quan altres entrenadors feien això i deia que mai s'anava a apuntar aquesta cultura, no?, de portar jugadors del filial perquè no juguessin, i ho estan fent. Vam veure fa dues temporades com el València, en una situació molt crítica, doncs va tirar de canterans, vam conèixer de repente tothom a Espanya, Javi Guerra, en un moment lamentable del València, i el València es va acabar salvant amb canterans. Llavors, hem de buscar alguna alternativa, perquè si la línia de la propietat és no canviar d'entrenador, és no donar-li un nou aire a l'equip que pugui canviar de xip i aconseguir la victòria que ens salvaria, la victòria o la victòria i l'empat que ens salvaria, només ens queda pensar que ha d'haver-hi un canvi futbolístic, és a dir, hi ha jugadors que estan mentalment bloquejats. Omar l'altre dia per mi va fer un partit molt justet, més centrat en Vinícius que en una altra cosa. Terrats va fallar ocasions que no és que siguin mals jugadors ni molt menys, és que el tema és que porta molts partits sense guanyar, i això per un futbolista, vulguis que no, és un càncer a dintre, no? I això s'està notant molt. Roberto també fa molts partits que no és el mateix, Expósito. Llavors, a partir d'aquí s'han de buscar alternatives. Per mi seria la cantera, s'ha d'apostar per gent nova, gent que tingui això, no? Doncs el que dèieu ara, que pugui sortir a morir.
0: Manolo es queda, no, Marta?
1: Home, jo crec que sí, per lo que queda.
0: Però l'hagués fet fora? No, potser ara no, però fa una jornada o dues?
1: Jo fa temps, sí. I mira que jo sempre he sigut molt, molt manolista, perquè crec que el que va aconseguir és increïble, ja no només a l'ascens, sinó com va mentalitzar tota una plantilla que molts els donàvem ja per retirats gairebé, i els van xufar des d'un primer moment, van fer una primera volta increïble. Però és que si ara mateix em preguntes a qualsevol altre equip, que porten 4 mesos sense guanyar, realment, tu creuries que no s'ha tret
0: l'entrenador? La situació no és justificable.
1: No és justificable.
0: No es pot justificar. Són 17 partits a l'equip que més gols han queixat, que ha fet molts pocs gols. O sigui, si eliminem estadísticament i fins i tot, sobretot en el tram final, a nivell de futbol, són dades que no s'han de justificar. O sigui, no es poden justificar i són motius de desesament. Ara bé, hem de veure, no sé si estarà d'acord amb mi el Ricard, jo crec que no, altres motius. Que no només és el primer culpable Manolo González, que Manolo González és un entrenador que és el pal de paller d'aquest equip, és la figura, és l'entrenador, no l'únic, però un dels pocs entrenadors que ha tret el millor rendiment de la carrera de tots els futbolistes de la primera plantilla de l'Espanyol, de Pol Ozores el millor rendiment, de Carlos Romero és el millor rendiment, fins i tot un dels millors laterals esquerrans de tota la competició, de Roberto Fernández la temporada passada, sí que aquesta temporada no està tan bé, però la temporada passada també. Si se'n va aquesta guia, aquest far, jo crec que suposaria un pal molt dur per aquest vestidor. Jo crec que el Ricard, i ara em dius, Ricard, si estàs d'acord o no, però jo crec que Manolo González ara mateix queda en 4 jornades i jo crec que seria molt complicat i seria una decisió errònia fer-lo fora.
2: No, Rubén, o sigui, jo entenc el que dius. Al final jo crec que Manolo ha demostrat a l'Espanyol que és un entrenador molt vàlid per primera divisió, o sigui, és l'entrenador que va ascendre a l'Espanyol, que el va mantindre l'any passat, i que és això, no? Doncs tot el que deies, que jo crec que ha tret un rendiment molt bo d'alguns jugadors que estaven en un moment molt complicat de la seva carrera, com Pol Lozano, que portava bloquejat uns quants anys a l'Espanyol i ha tret un rendiment boníssim d'ells. A partir d'aquí, és veritat que hi ha molts culpables de la situació actual de l'equip, però per mi el més directe és Manolo, i ho sento, però al final... Quan tot es va començar a tombar, no? El partit de l'Alavés, el partit del Girona, el partit del València de la segona volta, aquell discurs, no? De Manolo, de, bueno, ja està bé de tanta hòstia d'Europa, de tantes coses... Al final, quan després d'una primera volta de 34 punts, per mi és imperdonable fer aquests discursos, en riure tant de que hem de guanyar un partit que si no em faran fora quan les coses les començaven a torçar, i per mi és imperdonable. Va enviar un missatge a la plantilla que per mi ens ha portat fins a aquests 17 partits sense... o 16 partits sense guanyar, i tampoc és que a partir d'aquest error, que tothom comet errors, no passa absolutament res, tampoc ha sabut com aixecar l'equip. Hem empatat a casa amb el Levante i amb l'Oviedo, que eren partits que havies de guanyar per salvar-te, era molt fàcil, o sigui, fa temps que en aquest programa portem dient, bueno, és que si guanyem un partit ens salvem, i no arriba mai. Llavors, com que ahir no ha sigut capaç, o sigui, en un primer lloc doncs va cometre aquell error bueno, d'una falsa modèstia, diguem, o d'una falsa ambició, que no va arribar mai, que per mi va tombar l'equip mentalment, perquè li va enviar un missatge de misèria quan el missatge per mi havia de ser d'èxit, i ara tampoc ha

0: ha mostrat que és absolutament impossible, que l'equip està tombat i que ens envien al Pizjuán a morir, així de fàcil.
1: Anem a fer números. Abans de tot, primer de tot, hem de passar per Loteria Barcelona, eh? Tu ho saps molt bé, Josep, perquè mira, l'altre ja, de fet, vam anar, perquè havia de fer una cosa a la maquinista i dic, hem de passar he de visitar el Jordi Sastre, hem de passar pel Loteries Barcelona, com ja sabeu, al carrer Isard, just davant del mercat de la Guinegüeta, i allà pots jugar a la penya La Quiniela, la penya Crigol, la Bonoloto, la penya La Primitiva, la penya Euromillones, el Gordo, i també la penya Loto Turf, una administració de loteria perica, blanquiblava, que pots trucar al Jordi Sastre o per consultar el que necessitis al 93 354 79 02, o pots anar allà i demanar que si vens i dir que si vens, que vens de part de Perico Sarrià de Mercat i t'emportes el boli de la sort. Per tant, jo crec que no hi ha pla millor si estàs a prop, sobretot al mercat de la Guinegüeta, al carrer Isard. Per acabar, Ricard, Marta, Josep, quants punts fan falta perquè l'Espanyol se salvi? Començo per tu, Marta.
2: 42.
1: 42
2: 43,
1: punts.
2: Entre 42 i 43.
1: O sigui, fer una victòria. Tu creus que amb una victòria l'Espanyol estaria ja salvat?
2: I 4 punts. Falten 4 punts.
1: 4 punts.
2: 4 punts, et diria.
1: Josep?
3: El punt bo que hi ha l'Espanyol és que els altres equips que estan a la zona d'ascens han de jugar molt entre ells.
1: Cert.
3: Si guanya el Pizjuán, jo crec que està salvat.
1: Ricard?
0: És veritat que ha jugat molt entre ells, però clar, això també vol dir que un d'ells guanyarà 100%, perquè clar, si un tingués algun partit amb el Barça o amb el Madrid, clar, pot ser que perdi, però clar, un Mallorca-Elche, no, per exemple, doncs vol dir que un guanyarà 100%. Sí, estan als 43 punts, que em sembla que és el més car de la història del Depor fa uns 14 anys, alguna cosa així. Sí, serà alguna cosa així. A l'Espanyol li falten 4 punts, jo crec que tothom ja està mirant a l'últim dia, que és el de la Real Sociedad, una Real Sociedad que està salvada, que ho va demostrar ahir amb el joc que va fer el Pizjuán, que va ser totalment superada, i ja està tothom pensant aquell dia, aquella victòria, i abans has de fer un puntet, has d'anar a deixar-te la vida absolutament a Sevilla, i la resta, doncs, a fer el que puguem amb aquest entrenador i amb aquests jugadors, que ara mateix està tot l'espanyolisme a les seves mans.
1: Vinga, moment estrella.
4: Estrella d'Am patrocina el moment estrella del dia.
1: Avui per Marxala i per la temporada d'aquest juvenil de l'Espanyol, 72 punts en una posició, malgrat no aconseguir aquest títol de Lliga, però gran temporada d'aquest juvenil A, i nosaltres que ens acomiadem. Jo, bon dia, mil gràcies per estar aquí avui nosaltres.
3: Que vagi bé, Rubén, molt bé.
1: Ricard López, company de l'ABC, abraçada.
0: Gràcies a vosaltres, adeu.
1: Adeu, Marta.
2: Adeu.
1: Nosaltres tornem demà, com sempre, com un clau, a les 2 del migdia. Ara toca el Mercat de Catalunya amb el Ricard Vicente. Adeu.

0: Ràdio Marca Barcelona també és a internet.
1: Escolta'ns en directe des de radiomarcabarcelona.com.
0: La web de la ràdio dels esports. Ràdio Marca. A Ràdio Marca Barcelona, Catalunya Futbol, amb Ricard Vicente.
2: Senyores, senyors, què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Catalunya Futbol. És dimarts 5 de maig del 2026. Des d'ara i fins 3:45 de la tarda, les informacions i els protagonistes del futbol territorial català. Amb Jordi Moreno, a la direcció tècnica i control de so, amb el suport d'Eric Díaz Rodas i el treball de redacció i producció de Marc Fernández, Joel Vicedo, Marc Vivancos i Josep Bondia. Avui començarem parlant de la segona federació. Ampliarem detalls de la eliminatòria de sets a la primera ref, Reus Futbol Club Redis, Unión Deportiva Ourense. Escoltarem el periodista de la Voz de Galicia, Luis Manuel Rodríguez, i el vicepresident esportiu roig i negre, Albert Viñas. Us parlarem també de la Unió Esportiva Olot. Els de la Garrotxa han aconseguit el gran objectiu de la permanència. Tenim previst contactar amb l'entrenador Roger Vidal i amb el president Joan Agustí. Des de Terrassa ens arriben declaracions de l'entrenador Oriol Alsina passant balanç d'una temporada que ja ha acabat pels segarencs. I a Santa Coloma el nom propi és el de Manel Martínez. El jugador de la Fundació Grama va fer aquest diumenge el gol que manté viva la flama de la promoció d'ascens pels colomencs.
0: Catalunya Futbol, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
3: Campus López Adán, especial 30 aniversario. No os perdáis este verano todo lo que hemos preparado para vuestros hijos. En Gabá, instalaciones de Canturayó. Tres turnos de 10 días entre el 22 de junio y el 31 de julio. Categorías de sub 7 a sub 14.

0: partidos entre 2012 y 2019. Trabajaremos la mejora técnica, táctica, estratégica y el juego en equipo. Formación con entrenadores titulados, actividades lúdicas. Y además, celebraremos el 30 aniversario con la disputa de un mundialito. Una competición por selecciones con un formato de liguilla y con equipaciones y trofeos especiales. Inscripciones abiertas, plazas limitadas. Contacta con nosotros. Oficinas de Canturayó, de lunes a viernes, de 5 a 8 de la tarde. En el mail rlopezadan13@gmail.com o en el teléfono 667-640570, 667-640570. Campus López Adán, 30 años formando en la base del fútbol.
1: Vinga, comencem el Catalunya de Futbol d'aquest dimarts i us fem parlant, com dèiem, amb titulars del Reus Futbol Club. Redis ja té rival, l'Ourense, ahir ho comentàvem amb el seu entrenador, escoltàvem a Marc Carrasco. Volem avui ampliar detalls sobre aquesta eliminatòria. En primer lloc, sobre el rival del conjunt català, Joel Vicedo. Bona tarda.
2: Bona tarda, Ricard. El Reus Futbol Club Redis, que va acabar quart al grup tercer de la segona federació, ha estat emparellat amb la Unió Deportiva Ourense, tercer classificat del grup primer. Aquest club, fundat l'any 2014 després de la desaparició del Club Deportiu Ourense, ha anat ascendint de categoria des de la seva creació. Hem contactat amb Luis Manuel Rodríguez, periodista de La Voz de Galícia, que segueix el dia a dia de l'equip, perquè ens expliqui com es va fundar aquest equip tan nou.
3: Entre esas lágrimas, entre esa decepción en las gradas del Estadio do Couto, nació esta Unión Deportiva Ourense, que con los socios que allí se reunían pidiendo que se solucionara la situación del Club Deportivo Ourense, cuando vieron que la desaparición era irrevocable, pues ya optaron por fundar de inmediato la Unión Deportiva Ourense y de ahí se lanzaron pues a la última categoría del fútbol federado. Desde ahí han estado subiendo desde ese 2014 prácticamente sin pausa. Ha sido una línea ascendente que ahora llega pues eso, a las puertas de la primera federación.
2: L'equip és un debutant a la categoria, ja que va ascendir la temporada passada des de la tercera federació. Luis Manuel ens comenta si entrar als play-offs d'ascens de la primera federació era l'objectiu de l'Ourense.
3: No, para nada. Como te digo, es un equipo en línea ascendente que todos los años está avanzando un poco más, pero el objetivo prioritario era el de asentarse en la nueva categoría y el de seguir creciendo a partir de ahí. De hecho, mantuvo una estructura muy similar al equipo de tercera que logró el ascenso. Lo fueron remodelando un poco con jugadores más veteranos, con grandes veteranos como Paul Bueso, un hombre de una trayectoria muy larga en el fútbol de categorías superiores, con Rufo y ese tipo de jugadores que le dieran un poco más de pozo a un bloque bastante joven y inexperto en la categoría, porque había muchos debutantes en la categoría.
2: Borja Fernández es el entrenador del equipo. Luis Manuel Rodríguez ens el presenta.
3: Como jugador lo conoceréis todos porque estuvo en el Real Madrid, compañero de Ronaldo, estuvo en el Valladolid y en el Depor, también viajó por el extranjero y que si bien en esta primera etapa de entrenador comenzó en la cantera del Valladolid, está mostrando señal de identidad que apuestan por el bloque, que apuestan por la piña y que apuestan por un grupo que crezca unido.
2: El periodista ens analitza el joc de l'Ourense.
3: Borja gusta de equipos que sean sólidos en defensa, en eso creo que también se parece bastante al Reus. Es un equipo que es solidario en el esfuerzo, pero es un equipo que también quiere hacer cosas con balón y ser propositivo. De hecho, tiene gente de talento para mover balón, para recuperar alto y para buscar portería contraria.
2: Tant el Reus Futbol Club Redis com la Unió Deportiva Ourense tenen vides paral·leles. Els dos conjunts tenen un equip mare dels que van ser fundats, amb molts anys d'història. Luis Manuel ens dona la diferència més gran entre els dos equips.
3: Quizás la principal diferencia es que este es un equipo de accionariado popular que decide todo a través de sus socios en asamblea y que prácticamente todos los detalles más importantes de su futuro los deciden los aficionados, los socios fundadores, que son los que en este caso votan cada paso importante que da el equipo.
2: El Reus Futbol Club Redis rebrà la Unió Deportiva Ourense aquest dissabte 9 de maig a les 19 hores a l'Estadi Municipal de Reus, mentre que el proper dissabte 16 visitarà el Couto a les 18 hores.
1: Gràcies, Joel. Ja sabem, més coses del rival del Reus Futbol Club Redis, de la Unió Deportiva Ourense. Anem a veure, passades ja unes horetes, com està l'entitat catalana, com està el Reus Futbol Club Redis de cara a aquesta eliminatòria. Ens escolta el vicepresident esportiu, l'Albert Vinyes. Albert, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Què tal? Com estem?
1: Molt bé. Abans que res, felicitats per la classificació i com està de content l'Albert Vinyes per aquesta fita.
4: Tots som molt, molt contents, no? Perquè cal recordar que nosaltres som uns nouvinguts a la categoria, com darrerament ho som a totes les categories, que hem anat pujant. El nostre objectiu era salvar la categoria i consolidar-se, i per tant, doncs, una festa, perquè durant tot l'any hem estat doncs, en llocs de promoció i al final hem aconseguit consolidar-ho i jugar aquest play-off, assegurar-nos a la Copa del Rei. Bé, crec que més no podem demanar, per tant, encantats i molt contents.
1: Vas patir molt aquest diumenge al matí, pendents de la ràdio, de les xarxes...
4: Sí, home, estàvem tots al camp del Terrassa, pendent una miqueta que passava també al camp del Torrent, amb el Barça B, i bé, sí, patint, però bueno, en l'esport, quan pateixes però surts victoriós, ha valgut la pena, està clar.
1: Bé, l'encreuament és amb la Unió Deportiva Ourense, partit d'anada a Reus, el de tornada a Terres Gallegues. Com a vicepresident esportiu, quina valoració fas?
4: Bé, en principi, i ho dic dos vegades perquè queda molt clar que això al futbol no pots parlar, has de parlar sempre amb la boca molt petita, era un dels rivals esportivament que creien que podia ser millor per nosaltres, perquè també és un nouvingut a la categoria, l'objectiu com nosaltres és salvar la categoria, i per tant no té una plantilla amb jugadors que han de pujar sí o sí. I per tant era un rival que a nivell esportiu era dels que preferíem, i a nivell logístic complicat, clar, no ens hem d'enganyar. Anar a Galícia era més senzill anar a Logroño o anar a Conca que anar a Galícia, no? Però ens ha tocat així el sorteig i, per tant, ho assumim com toca, no hi ha més.
1: És curiós, no?, dos clubs més o menys refundats, joves, i que acaben de pujar de la tercera federació i que es troben en aquesta situació. Vides paral·leles, no? Et sembla?
4: Sí, desconec una miqueta els anys anteriors, però està clar que el darrer any és vides molt, molt paral·leles, molt similars, i bé, crec que els dos estem en una situació doncs, de tranquil·litat, no tenim cap pressió, això és un premi a la bona temporada i per tant doncs, bueno, jugarem els dos equips sense aquesta pressió de l'obligació de que hem de pujar per pressupost, per projecte tal, sinó bueno, és una il·lusió i amb això jugarem.
1: Dissabte a la tarda el partit d'anada a Reus, no sé si prepareu algun tipus d'acció perquè la màxima gent, el màxim seguidor possible del futbol català us pugui acompanyar.
4: Bé, farem una miqueta el que hem fet sempre. No? Hem fet, no ens toca altra que fer jornada econòmica, perquè dins dels nostres modestos pressupostos no està previst ni viatjar, ni menys encara viatjar tan lluny com anem, no? I per tant, doncs, si farem una mica de jornada econòmica amb preus molt especials per als nostres seguidors que ens han ajudat tota la temporada, ens han seguit tot arreu, com l'altre dia a Terrassa, que vam tenir un desplaçament massiu. I bé, suposo que des del departament de màrqueting això està molt calent, però alguna acció farem per dinamitzar i que l'estadi estigui ple, que hi hagi bon ambient, en parlen que les penyes volen fer alguna rebuda a l'equip. Bueno, estem en allò que es diu.
1: I et pregunto per ara... El principal, que era la permanència, ja es va aconseguir fa setmanes. El segon, que és l'extra, entrar i gaudir d'aquest regal que s'ha guanyat l'equip en el terreny de joc, ja està aquí, amb la disputa del play-off. I ara què? Es pot somiar amb la primera federació?
4: Home, la grandesa de l'esport és que mentre es competeixen són 11 contra 11. Toqui qui ens toqui ara a Lorenzo, que ens toqui després si passéssim aquesta que pot ser victòria, passéssim l'eliminatòria, toqui quins toqui, són 11 contra 11, i per què no? I per què no pots somiar en guanyar? I per tant, doncs, escolta, partit a partit, nosaltres il·lusionats, repeteixo, sense cap mena de pressió, però amb ambició màxima. El que no tinguem pressió no vol dir que no tinguem ambició, i per tant, il·lusionats i amb ambició de guanyar.
1: Doncs ara parlarem de l'Olot, que també ha aconseguit la seva fita de la permanència i ho va aconseguir l'última jornada. Uns de vacances i altres que no estan de vacances, però en aquest cas, no estar de vacances és una benedicció, no, Albert?
4: Sí, home, allargar la temporada per aquest motiu és fantàstic, no? Pels socis, pels jugadors, per la directiva, per la ciutat, i com que tots ja estem il·lusionats en tornar a poc a portar el futbol de la ciutat on es mereix, doncs creiem que això és un premi que ens ha vingut de més a més, que no l'esperava, i per tant, repeteixo per tercera vegada, molt i molt satisfets i molt il·lusionats.
1: Doncs és el que ens queda per saber en aquesta segona ref, el futur del Reus. Tots amb el Reus Futbol Club Redis, a veure si podem sumar un altre equip català per la primera federació. Albert Vinyes és el vicepresident esportiu. Albert, moltíssimes gràcies per atendre'ns, enhorabona i a treballar. Bona tarda.
4: Bona tarda, gràcies, adeu.
5: Ja és aquí el gran moment.
6: La final de Copa Catalunya Femenina és a punt per coronar les noves campiones.
5: El proper divendres 8 de maig a 6:15 de la tarda, l'estadi Alumnes Obrers de Vilanova i la Geltrú serà l'escenari d'un apassionant Europa AM.
6: El millor futbol femení català en estat pur.
5: Entrada gratuïta. No t'ho perdis. Arriba l'hora de fer història.
1: Vinga, seguim a la segona federació, marxem cap a lo que ha estat fins que acaba la temporada, la zona baixa, i per l'equip que ens tenia pendent, perquè recordem que l'Atlètic Lleida ja fa alguna setmana que havia perdut la categoria i el que teníem en risc era l'Olot. Aquest diumenge ho vam viure intensament aquí. Ens vam calmar una miqueta, no?, perquè de seguida va arribar l'1-0 davant del València Mestalla, però vam viure intranquils i demanàvem que arribés el 2-0 per pausar-nos una mica, no? Era un dels focus que teníem en aquesta jornada del passat 3 de maig. Finalment l'Olot va fer el 2-0, finalment guanyant ell, no depenia de ningú més, i ha aconseguit la permanència a la categoria una temporada més. A la banqueta un artífex, el Roger Vidal, entrenador. Roger, què tal? Molt bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
1: Quin és l'estat de... Bueno, enhorabona, i quin és l'estat de felicitat de l'entrenador de l'Olot?
7: Molt gran, no? Les últimes jornades hem hagut de patir una mica més del compte, i quan tot acaba i acaba bé, doncs alliberament i felicitat.
1: Sembla, no sé, que l'Olot, quan està a la segona federació, li falta aquest puntet per estar tranquil, si més no, l'última part del campionat. Com ha estat aquest anar i pujar? Perquè hi havia un moment a la temporada, i no gaire lluny del final, que semblava que l'Olot no hauria de passar aquestes dificultats que han sobrevingut al final.
7: Sí, de fet, n'hem estat en tot l'any en zones de descens, eh? Vull dir, això té molt de valor, no? Però sí que és veritat que va haver-hi, bueno, mitja temporada o fins i tot jornada entre 20 i 25, que semblava que podíem en algun moment aspirar a alguna cosa més, però no va poder ser, i al final hem acabat patint, no? Han passat moltes cosetes, hem sigut capaços de sumar punts que podríem haver sumat, i també s'hi ha sumat les lesions de llarga durada que han tingut, que també ens han fet minvar el nivell, però bueno, al final tot ha acabat bé.
1: Mirant els números ofensius de l'equip, semblaria que una mica la clau de la permanència està en la defensa, no? Perquè és una de les millors de la categoria.
7: Sí, hem estat molt sòlids defensivament durant tota la temporada, i això et permet sumar punts, no? Sí que tenim a millorar la faceta ofensiva, que ens ha costat més marcar gol. Crec que hem generat dues ocasions com per haver marcat més, però a vegades aquesta definició ens ha faltat en moments determinats.
1: I sí que teníem clar que l'Olot, per mantenir la categoria o aspirar alguna cosa més, havia de fer del seu estadi un fortí, i s'han escapat molts postpunts, eh? Això s'ha aconseguit.
7: Sí, hem perdut només un partit en tot l'any i hem aconseguit que a casa els equips sols hi fes molt complicat guanyar-nos. Hi ha bona comunió entre el públic i els jugadors, i estem molt còmodes, la veritat, a casa. Vull dir que sabíem que si ens feien força a casa teníem molt de guanyat, i així ha estat durant tota la temporada.
1: Roger, et volia preguntar precisament, tu mentaves ara, al públic, a l'afició de l'Olot, que crec que una temporada més ha estat un valor impressionant, eh?
7: Sí, sempre hi són, sempre tenim una bona presència d'aficionats, i quan hi ha coses importants encara més, no? Però sí que tenim un públic molt, molt fidel durant tota la temporada, i és d'agrair que sempre estiguin al costat de l'equip. Els jugadors realment ho valoren molt i se senten molt, molt recolzats.
1: El 3 de maig es va disputar aquest últim partit. L'equip ja està de vacances, podem considerar-ho des del punt de vista esportiu?
7: Sí. I nosaltres estem ja de vacances. Sí que el club aquesta última setmana té com a costum participar en diferents actes socials. Avui hi ha el partit de la presó, i fem diferents activitats amb entitats socials de la Garrotxa, i això el jugador, bé, els fa viure la realitat de l'entorn i els fa participar en actes socials que els agrada molt.
1: Doncs estem al dia que estem de maig, que acabem de començar, i la temporada 25-26 esportivament ja és història per la Unió Esportiva Olot, i s'ha de començar a treballar la 26-27. Comencem per la banqueta. Roger, quina és la teva situació?
7: Bé, ara hem gastat molta energia, teníem el focus només en aquest últim partit, en aquest últim tram de temporada. Ara, a partir d'ara, parlar amb el club, a veure si podem arribar a un acord i començar a planificar la temporada que ve.
1: A tu t'agradaria, tu vols continuar?
7: Sí, en principi sí. Si tothom ho desitja, tant de bo ens puguem posar d'acord. Sí, sí, sí.
1: I bé, Lluís Micaló és el director esportiu, recordem-ho. No sé si treballareu conjuntament en el reforç, si es dona el cas de que continues, de la plantilla. En tot cas, que li caldria a l'Olot per no patir tant la propera temporada?
7: Sí, tenir una pisca de sort amb les lesions de llarga durada, que a vegades no, tu fas una plantilla no excessivament llarga perquè tothom pugui sentir-se important, tothom pugui tenir minuts, però quan després tens 4 o 5 lesions de llarga durada ho pateixes, no? Intentar acertar amb els fitxatges que ja eren condicionats, són fitxatges de proximitat, perquè la política del club és fitxar de jugadors catalans, i això ja et limita, no? Però encertar, i Lluís amb això fa molt bona feina, l'estiu passat crec que va encertar amb la majoria de fitxatges, i treballar-hi, perquè no és fàcil aconseguir retenir els jugadors que han sigut importants aquest any i fer incorporacions de qualitat.
1: I acabo preguntant-te, amb la filosofia que tu ara comentaves que té el club de futbolistes de proximitat, amb el potencial pressupostari que té el club també, la segona federació seria la categoria natural que li correspondria a l'Olot? O està per sobre o està per sota?
7: La realitat és que l'Olot sembla que aquesta segona federació ha de treballar moltíssim per salvar la categoria. Llavors, no és casualitat, no?, que fins al final sigui una lluita. Si es vol optar a cotes més altes, doncs sempre pot passar que sigui un any excepcional en tot i que totes et ponguin, però la veritat és que som l'Olot i que si ens troba aquesta categoria... ens toca, però patim molt, no? lluitant fins a l'últim moment. Si es vol optar per coses més grans, bueno, tots sabem que els clubs que estan a dalt són clubs potser més històrics, potser més recursos, potser ciutats més grans, i ens ho hem de plantejar.
1: Doncs l'any que ve, ja sabem que el Girona B, el Terrassa, l'Espanyol B, que ja ho tenien, el Barça Atlètic, que no va poder sortir-se, l'Olot, que sí s'han sortit i manté la categoria, de moment el Manresa, que puja de la tercera federació, seran equips catalans en aquesta segona federació. La nostra enhorabona de nou al Olot per haver aconseguit aquesta fita de la permanència, sempre difícil en aquesta tan competitiva categoria. Roger Vidal, l'artífex des de la banqueta. Entrenador, moltíssimes gràcies, enhorabona. Bona de nou, una abraçada i bona tarda.
7: Molt bé, gràcies a vosaltres pel seguiment.
1: I continuem parlant de la Unió Esportiva Olot, perquè volíem parlar, i crec que ja hem pogut contactar, si m'ho fan saber des dels companys de producció, amb el president, amb el Joan Agustí, el que també volem felicitar. Joan, què tal? Molt bona tarda, president.
8: Bona tarda i moltes gràcies.
1: Moltes felicitats, Bueno. Vas patir molt el diumenge?
8: No, estava molt tranquil.
1: Per què? Perquè l'equip va marcar aviat?
8: Per moltes circumstàncies, però la principal és perquè hem estat treballant durant tota la temporada, hem fet tot el que hem pogut, va ser una temporada amb la que tant esportivament com socialment, com a nivell de posicionament, hem lluitat, hem treballat i hem posat el coll i hem posat la sang. De fet, hi havia una donació de sang el mateix dia a l'estadi i estava molt tranquil. Havent fet tot el que hem pogut, no podem fer més. Jo confiava en l'equip, confiava en que donaríem la cara igual que l'hem donat en tots els partits de l'estadi, menys un partit que hem perdut, i les coses van anar bé.
1: De fet, diguéssim que el marc del partit acompanyava, no? Jugava a casa, l'equip depenia de si mateix i per tant no havia d'estar pendent de res, i jugava contra un rival, home, important, com és el València Mestalla, però que ja ho tenia tot fet a la classificació, però s'havia de jugar i s'havia de guanyar, templar nervis i també enfrontar-se emocionalment a aquesta situació. L'equip ho va fer molt bé, no van patir gaire i menys ja a partir del segon gol, i finalment objectiu aconseguit. President, no sé com se sent ara mateix, perquè clar, estem primers dies de maig, la Lliga ja ha acabat, hem parlat amb l'entrenador, l'equip està de vacances a nivell esportiu, compromisos socials aquesta setmana, i a partir d'ara què?
8: Bueno, doncs mira, doncs ara, avui m'he perdut un compromís social que teníem, i l'equip el tenim a Puig de les Basses jugant a la presó, jugant contra els presos, i fent allà, aportant fent la nostra aportació social i el nostre optimisme en un entorn en el que la gent intenta recuperar-se i tornar per poder tornar a la vida civil i normal. I fa un moment m'he perdut el partit perquè estàvem fent una reunió per preparar la campanya de socis i treballar per tirar endavant el projecte tant des del punt de vista social com des del punt de vista esportiu, com, evidentment, defensant el posicionament del futbol català i la nostra identitat.
1: Joan, li he preguntat ara al Roger, ell està encantat, voldria continuar, però acabava el contracte ara i s'ha de parlar. No sé si es pot avançar alguna cosa al president de la situació de la banqueta de l'Olot per la propera temporada?
8: Jo crec que les dues persones que ho saben són en Roger i en Lluís Micaló, que és el director esportiu, i el vicepresident esportiu, que és en Jordi Masó, i per la meva banda em sembla que serem capaços d'entendre'ns.
1: Podrà reforçar-se l'equip de cara a no patir, diguéssim, fins a l'última jornada la temporada vinent en aquesta mateixa categoria, Joan?
8: Mira, per reforçar-nos, nosaltres el que hauríem de fer, reforçar-nos esportivament, jo penso que el criteri, el treball del nostre departament esportiu, hi tinc tota la confiança, però evidentment l'Olot és un dels equips més humils de la categoria. I per reforçar-nos esportivament hauríem de tenir una mica més de pes econòmic, i per tenir una mica més de pes econòmic el nostre projecte hauria d'agradar més gent. Necessitem tenir més socis, necessitem tenir més gent que vulgui vincular-se a l'Olot i que vulgui donar suport en aquest projecte que nosaltres considerem que ens identifica tothom per la part identitària, però hi ha un posicionament molt més ample que defensem i realment lluitem perquè el talent esportiu català vinculat al futbol tingui moltes més possibilitats de promoció i tingui molts més recursos econòmics per una raó fonamental, que és que ens ho mereixem. I hauria de ser així.
1: I Joan, acabo preguntant, o acabaria preguntant, si no vols afegir alguna cosa més ara, que anaves a parlar.
8: No, bueno, això clar i concret, vull dir, lluitem per nosaltres, lluitem pel futbol de la nostra comarca, lluitem pel futbol català, i ho fem amb molt de gust.
1: Parlaves de campanya...
8: Que ens agradaria que aquest tipus de club que representem nosaltres doncs tingués una mica més èxit a nivell social.
1: Parlaves de la campanya de socis, jo li preguntava al Roger que precisament el soci, el seguidor de l'Olot ha estat un baluar imprescindible aquesta temporada. El seguidor de l'Olot ha tingut un paper important, no?, en aquest objectiu aconseguit?
8: Bueno, nosaltres que estem, ens movem, no logrem, jo, em fan una enveja terrible, una enveja positiva terrible al Sant Andreu i l'Europa, no? Nosaltres tenim 1.000 socis i l'assistència al camp moltes vegades baixa dels 1.000 socis, de les 1.000 persones. Els últims partits hem tingut més participació dels socis, més participació del nostre futbol base i més suport, però jo penso que jo somio i lluitem i treballem perquè el nostre camp s'empleni. De fet, és un camp de 3.000 places i amb un camp ple nosaltres, jo penso que, i amb més suport en l'equip, jo penso que nosaltres lograríem estar a la part de dalt i no a la part de baix com acostumem a estar.
1: Doncs aquests són els desitjos, el somni, com deia Joan Agustí, del president de la Unió Esportiva Olot, que una temporada més, amb molt esforç i sacrifici, ha aconseguit l'objectiu de romandre, d'aconseguir la permanència en una categoria, com deia Met, tan lluitada, disputada i competitiva com és la segona federació. Una més, l'Olot, amb aquesta segona ref. Joan Agustí, president, de nou, enhorabona, gràcies per atendre la trucada del Catalunya Futbol i a seguir treballant pel club. Una abraçada i molt bona tarda.
8: Moltes gràcies, Ricard. Una abraçada molt forta. Gràcies.
0: Club Esportiu Júpiter, història centenària del futbol català. Visita l'exposició dels 117 anys dels colors gris-grana a Montjuïc, al Museu Olímpic de l'Esport, fins al 7 de juny. Fotografies, equipacions, trofeus, objectes... Rememora més d'un segle de vida a les pantalles tàctils, escuts, estadis... Consulta horaris i preus al web museuolimpicbsn.cat. Socis del club, entrada gratuïta. Club Esportiu Júpiter. Testimoni viu del futbol a Barcelona i a Catalunya.
1: Repte final del nostre programa d'avui amb el suport del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Ens situem a la tercera federació i un dels gols importants d'aquesta penúltima jornada jugada diumenge va ser el de Manel Martínez per la Fundació Esportiva Grama. Marc Fernández, bona tarda.
9: Bona tarda, Ricard. La Fundació Grama de Tercera Federació va aconseguir aquest cap de setmana una victòria importantíssima contra el Mollerussa amb un resultat de 1-2. Manel Martínez va ser l'autor del gol de la victòria del conjunt de Santa Coloma de Gramenet en els darrers minuts del partit, mantenint vives les opcions de play-off de la Fundació Grama. Des del Catalunya Futbol ens hem posat en contacte amb el central de l'equip barceloní per parlar sobre aquest fet.
10: Bé, marcar el gol suposa moltíssima alegria i el gol és de, de tot l'equip, de tota la feina que venien fent la segona part, i al final va arribar, em va tocar a mi i molt content.
9: En Manel ens ha explicat si era conscient de la importància classificatòria del seu gol.
10: Sí, sabia la importància de que entrés la pilota, perquè amb un empat com estaven els resultats no ens valia, només valia guanyar, i vaig rematar amb tot i va entrar, així que tot bé.
9: La Fundació Grama acumula 7 partits sense perdre, fet que els ha situat a la 6a posició de la classificació a només 2 punts de les places de promoció d'ascens a segona federació. En Manel ens ha parlat sobre quines han estat les claus per aconseguir aquesta bona dinàmica.
10: Sí, la clau jo crec que passa pel dia a dia que fem, per la qualitat que tenim humana dins el vestidor, som molt treballadors i hem simplificat una mica més certes coses del joc, i jo crec que la clau passa per aquí i ens està anant bé, així que així seguirem.
9: Aquest cap de setmana es disputa l'última jornada de tercera federació i la Fundació Grama juga a poder disputar la promoció contra el Vilassar de Mar. En Manel ens ha explicat com afronten el partit.
10: Afrontem el partit de Vilassar, una final, com totes les que hem jugat fins ara, i sabent el que hem de fer, hem de guanyar i esperar, i bueno, veurem què passa. Però nosaltres afrontem el partit amb moltes ganes, amb la dinàmica que portem molt bona i, com dic, una final.
9: Els rivals del conjunt de Santa Coloma per les places de promoció d'ascens són l'Hospitalet i el Vilanova, que s'enfronten al Cornellà i al Lleida respectivament. En Manel ens ha parlat sobre què n'espera d'aquests dos partits.
10: Bé, espero partits molt competits, com tots els de la categoria, però bueno, tot passa per nosaltres, perquè hem de fer els deures primer i nosaltres hem de guanyar, i ja després el que passi als altres partits, doncs veurem.
9: Si la Fundació Grama aconsegueix sumar els 3 punts davant el Vilassar i el Vilanova no passa de l'empat contra el Lleida o l'Hospitalet no guanya el Cornellà, l'equip barceloní serà de play-off.
1: Gràcies, Marc. I abans de tancar definitivament el nostre programa d'avui, podem escoltar la veu d'Oriol Alsina, l'entrenador del Terrassa, que en les últimes hores ha passat balanç després de que hagi acabat la temporada pel seu equip.
11: No puc dir més il·lusionat com vaig arribar, perquè quan vaig arribar estava molt il·lusionat, però sí que estic ara molt il·lusionat i molt, molt, molt motivat, i em rebel·lo contra mi mateix, perquè ho tenim que fer-ho molt millor i tenim que ser ambiciosos, i no puc estar més il·lusionat, perquè de 10 estic il·lusionat, 10, però quan vaig arribar també, el que tinc és moltes ganes, començaria demà, saps? O sigui, tinc moltes ganes de començar de nou i de fer-ho molt bé.
1: Paciència, Oriol, demà mateix, home, una mica de respir pels teus jugadors i esperant una miqueta al mes de juliol que comenci la pretemporada, la nova temporada del Terrassa. Nosaltres ho hem de deixar aquí, recordant-vos que tornarem demà dimecres de 9 a les 3 de la tarda amb una nova edició del Catalunya Futbol. Fins a aquell punt horari, que acabeu de tenir bon dimarts. Gràcies per la vostra atenció. Adeu-siau.
12: Que intentar hacer un detox de influencers, ¿no? Y volver a un poco a la mesa. ¿Qué quiere decir eso? Pues nosotros tenemos que tomar conciencia de lo que estamos haciendo, aprender a distinguir si tenemos hambre real o si tenemos sed o simplemente si estamos aburridos. Al final, yo lo que os diría es que apaguemos el teléfono móvil cuando vamos a comer. Es mucho mejor ni la tele, o sea, que nos fijemos nosotros en qué estamos haciendo, ¿no? Y si estamos nosotros al final mirando una pantalla, pues no estás concentrado en las señales que te manda tu cuerpo, y de verdad que nuestro cuerpo nos está mandando señales desde la saciedad. Cuando no somos capaces de escuchar esa saciedad, nos está diciendo que algo está fallando por alrededor, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es escucharle, quitar un poco el ruido externo que no le deja hablar, y nosotros concentrarnos y sentir esas sensaciones, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que nos concentremos en escucharle, pero escucharle de verdad.
13: Sí, porque a veces decimos que escuchamos, pero no escuchamos.
12: Totalmente.
13: Si lo hacemos así en sociedad... No, si te estoy escuchando, no me estás escuchando. Pues imagínate a nosotros mismos y a nuestro cuerpo. Para terminar, Leti, y bajando a tierra esto, para volver a tener una relación sana, ¿no? Con la alimentación, con nosotros mismos, para hacerlo más real, ese pequeño paso o ese primer paso que debería hacer una persona para disfrutar de la comida realmente, ¿cuál sería?
12: Pues mira, yo es lo que le digo a todos mis pacientes y a mí misma, ¿no? Al final tenemos que hacer las paces con la comida, escucharnos, ¿no? El saber de dónde viene ese impulso cuando queremos comer, que también entender, ¿no? Que un plato de comida no define ni tu valor como persona ni quién eres. Y sobre todo, mi consejo, y el más importante, es que intentemos quitar tantas etiquetas y que pongamos más colores en nuestro plato. Si lo que al final comemos nos quita la paz, eso no es para nosotros, tanto considerado como bueno como malo, ¿no? Y sobre todo, recuperar el placer de compartir en la mesa, porque al final una cena o una comida donde te ríes nutre muchísimo más que ese momento en el que estás en una cena solo concentrado en puedo comer esto, no puedo comer esto, mañana me voy a arrepentir, ¿no? Que nos centremos en todo lo que conlleva el acto de comer desde un lugar sano, de disfrutar con la comida, de ese 80-20 y sobre todo de lo que tenemos alrededor, ¿no? Que nos fijemos en todo lo que tenemos y no en lo que nos falta.
13: Eso me parece tremendamente importante. Si podéis extrapolar también esta recomendación para vuestra vida. Vamos a centrarnos en lo que sí y no tanto en lo que no. Y cuando nos centremos en lo que sí, nos daremos cuenta que todos, de un modo u otro, somos tremendamente ricos y afortunados. Leti, muchísimas gracias, como siempre.
12: Muchísimas gracias a ti, Yane.
13: Te mando un abrazo muy fuerte. En unas semanitas nos vemos por aquí. Bueno, la próxima semana estamos en la sección, con lo cual...
12: Sí, la semana que viene pensaremos tema ahí a tope también. Pero que muchas gracias, que un beso muy, muy grande.
13: Un abrazo. Hasta luego, Leti. Adiós. Nuestra dietista y nutricionista, @dietistaynutricionista. Y ahora sí digo, Dani Porro, ¿estás preparado?
14: Estamos preparados.
13: ¿Abrimos la consulta?
14: Cuando tú quieras.
13: Abrimos la consulta.
15: Cuídate. Yanela Clavo.
16: ¿Cuántos días tiene la semana?
17: Veo 7.
16: ¿Y las maravillas del mundo?
17: Veo 7.
16: ¿Y el nuevo canal de televisión donde ponen peliculones y series como Sin Rastro, Caso Abierto o Blue Bloods?
17: Veo 7.
16: Llega Veo 7, tu nuevo canal de televisión con el mejor cine y series de acción, suspense, investigación. Veo 7. Gratis en tu televisión en abierto y en las principales plataformas.
18: Esta semana clásico, ¿eh?
19: ¿Con corbata?
18: No.
19: ¿Pajarita?
18: No.
19: ¿Tirantes? ¿Mocasines? ¿Vestido de época?
18: No. ¿Que esta semana tenemos clásico desde el Camp Nou? ¿Y el Barça puede ser campeón? ¿O eso? ¿O el Madrid puede resistir?
19: ¡Resistiré con Vini, con Valverde!
16: Barça Real Madrid. Síguelo con nosotros en Marcador de Radio Marca con Pablo López, Israel Herraiz y Pablo Parra. Radio Marca, la radio del deporte y la radio del clásico. El domingo a las 9.
15: Estamos en redes. Síguenos en Instagram, radio-marca, y en TikTok, radio.marca. Vídeos, momentos y todo el deporte en Radio Marca.

0: mucho pádel, ¿eh?
1: Sacadme del pádel. Programa patrocinado por SM Sabai, Addictive, Arafarma, Pranarom y Audilegem. Sacadme del pádel. Me paso con la bici el costi que alguien me pare. Ei, ei, ei! Si t'agrada viatjar, descobrir llocs especials i fer plans diferents, som el teu programa. Puja a l'estació, el programa on el tren et porta els millors plans. Cada dissabte a les 12 del migdia a Radiomarca Barcelona. Acompanya'ns a l'estació.

0: deporte es nuestro.
1: Radio Marca.
2: Si t'ho pregunten, respon.
3: Jo escolto Ràdio Marca.
4: Xavi, falta molt poc pel teu casament.
5: Xaviot.
4: I encara no t'has mirat el tratge de nuvi.
5: Xaviot.
4: I la resta dels homes no s'han mirat res tampoc.
5: Xaviot, mare. Xaviot, ja he demanat hora. Estan al centre de Sabadell, amb un equip d'assessors que ens vestiran fins l'últim detall.
4: Bé, ja estic més tranquil·la.
6: Xaviot, vestim a nuvis i acompanyants. Passeig Manresa 32, a Sabadell. Reserves al 93 748 4249. 93 748 4249.